0: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels, així som.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el... O sigui, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona el carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet en una... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malla de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com, bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment, no? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic, hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió d'en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, que és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entri noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviem de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica... Bueno, aquí el meu italià és molt precari. Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Scott. Que és Liz Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no? A documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Skesley Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre. Però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors hi ha el que fa l'escriptor és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenheim-Cour, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem

0: amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris es diu, porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
1: Res gratuït ni causal. Ni casual, la causa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
0: sí,
1: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris amb, o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
0: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
1: Sempre estaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
0: Sí.
1: No sé com acabaria la història.
0: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no?, la lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?,
1: sí, sí,
0: amb bona intenció.
1: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
0: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa, la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació, i de professió també, però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal, i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
1: Va existir de veritat aquest personatge?
0: No.
1: No.
0: Bueno,
1: en ficció.
0: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
1: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, ah, i era americà, m'he recordat.
0: Bueno,
1: no sé.
0: Potser sí, eh?
1: Potser sí. Canviem de gènere. Un llibre sobre espies, el Nick Harrow, Les hores secretes.
0: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema.

0: en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no, deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Márai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Márai a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures a Allende de los Mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Márai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
1: Sí, parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. Si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té a veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el Dia del Medi Ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no? El treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això, aquestes i molt més.
1: I moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon
0: dia. Igualment. Adéu.

Amb aquesta darrera entrevista de les novetats que han arribat els darrers mesos a la biblioteca, doncs arriba el moment d'acomiadar-nos fins demà dimecres. Dimecres, dia de mercat ambulant aquí a la ciutat. Atenció a aquestes temperatures, perquè encara continuem amb l'onada de calor. Atenció també al que comentàvem al llarg del matí d'avui, aquest risc que encara continua actiu per risc d'incendis forestals. Continuem amb aquesta prealerta amb els serveis municipals en coordinació també davant de qualsevol possible incidència. Esperem que no. A més, recordem com a acte d'agenda aquesta tarda que tenim aquest partit de semifinals del Mundial Espanya-França, que el podrem viure en directe amb aquesta gran pantalla que ja està instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. Esperem que puguem guanyar i que arribi també la gran final aquí a la ciutat i que puguem gaudir-la i viure-la en cohesió, en comunitat i amb aquests dispositius de policia local que ahir també en parlàvem aquí a l'Així Som. I tot això, com sempre, ho podeu recuperar a radiocastelldefels.org. Amb això us desitgem que acabeu de passar molt bon dia i si voleu seguir més informats i informades, de seguida comença l'informatiu local amb la companya Zeneida Martín. Això és tot, demà més i millor si és possible. Fins demà, molt bon dia!

0: Molt bona nit, estimat Castelldefels. Per mi, sense cap mena de dubte, sempre poble, encara que alguns li diguin ja ciutat des de fa uns anyets. Avui, com que aquesta setmana celebrem la Setmana Internacional de la Ràdio, a algú se li ha acudit que podíem fer una cosa molt xula i podíem parlar una miqueta d'altres programes que fem en aquesta casa. Abans de fer-ho, resulta que tenim un convidat que avui està molt i molt i molt lligat a aquesta ràdio nostra estimada. Segur que us sonarà. I jo li diré, igual ara el sorprenc perquè no l'he explicat abans, que és l'home dels rècords. Ernesto Duclosón, molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Jo et parlaré català,
1: bé, encara cap que problema.
0: Habitualment no parlo en català, però a la ràdio em surt més així. Però bueno, tu parla com vulguis, eh?
1: Molt bé.
0: Com ha de ser. A veure, Ernesto, et deia que tu ets ja una persona de ràdio Castelldefels en concret. Digue-li a la nostra estimada audiència quants anys fa que fas un programa aquí a...
1: Pues el programa que hago yo lleva 42 años haciéndose y, bueno, de hecho es el programa que más antiguo que la radio.
0: ¿Quién es? Como... Porque sé que tú tienes varios.
1: Canto Popular Latinoamericano.
0: Vale. ¿Y el otro que tienes, quién es? Porque ahora tienes un parell, ¿no?
1: Sí, pero el otro es Mont Solidari.
0: Mont Solidari. 42 anys de canto popular iberoamericano. I la ràdio té, a Castelldefels, 44.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, quan la ràdio portava només de dos anyets, o el tercer curs, en tot cas,
1: sí.
0: Aquest senyor va aparèixer per aquí i 42 anys després, aquí el tenim assegut i en plena forma. Jo no l'he escoltat gaire, però un dia vaig tenir l'immens plaer d'escoltar-lo a la ràdio, a la plaça de l'Església, que celebràvem també un dia de la ràdio.
1: Exacto.
0: I, Ernesto, t'haig de dir que la teva veu... Em vaig fixar molt, i vaig pensar, hòstia, no té una veu peculiar. I que va, a poc em va anar guanyant, amb aquesta cadència. Això ho tens treballat o no?
1: No, que va... bueno, a ver, me han dado recomendaciones y las he seguido por eso, ¿no? Pero bueno, con el tiempo uno va haciendo, va hablando, después me escucho los programas y digo, aquí no he fallado porque esto por lo otro. Entonces trato modificarlo.
0: Em va molt bé que diguis això perquè jo tinc un gest que no me n'adono i que m'ho diuen després, que ho faig molt per ara, que és el... perquè, de fet... jo sóc molt líquid i tinc molta salivera i el que faig m'agrada molt, llavors és per això. Et deia que ets l'home dels rècords i ara explicaré abans de passar a l'homenatge que li farem a l'altre programa de Ràdio Castelldefels. Et deia perquè ets l'home rècord. Que jo sàpiga, a part dels 42 programes de ràdio consecutius, entenc?
1: 42 anys, no 42 programes.
0: 42 anys fent ràdio.
1: Exacte.
0: Això vol dir més o menys programes? Vull dir que potser algun any no es va fer o vols dir que hi ha més d'un per temporada?
1: No, tots els anys.
0: Sí, llavors sí que són...
1: Quan no estava jo, per qüestions de vacaciones o el que sea, lo dejaba grabado. O sea, que sempre ha habido programes.
0: Déu-n'hi-do. Això és un currante amateur dels de veritat, eh? Llavors et deia que això és un rècord absolut a Ràdio Castelldefels i jo diria, en altra faceta teva que conec força bé, que segurament ets l'home que més xoripans ha fet a Castelldefels.
1: Bueno, no sé, a lo mejor sí. No solamente yo, hay varias personas que lo han hecho, ¿no?
0: Però por el hecho de la, de... no seríeu molts. O sigui, us anàveu tornant, però que sí que féssiu més, tu deus estar allí a...
1: Bueno, no éramos muchos. La verdad, éramos unas 6-7 personas que el dissabte en la plaza que hacíamos, participamos como Casa Charro Uruguay y lo que hacíamos nosotros es el famoso choripán, que bueno, la verdad que la gente...
0: Una paradeta, doncs, sí, amb el choripán que triomfava
1: cada any. Sí, m'acordo que hi havia cola per a comprar.
0: I també veníeu altres cosetes, de sí. Tot en plan solidari per la vostra ONG.
1: Exacto.
0: Que tenia vinculacions a Uruguai, no? Lògicament.
1: Hem fet diversos projectes allí en Uruguai. Quizás el más emblemático ha sido construir una policlínica en un barrio en el norte de Uruguay, tocando Brasil, una zona muy, muy humilde, que gente que en aquella época pasaba hambre y niños que se morían. Entonces una doctora empezó a trabajar en la cocina y después bueno salió el proyecto de hacer esto y lo hicimos con el aporte nuestro y el aporte de nuestro ayuntamiento de aquí.
0: Ara, si et sembla, Ernesto, entrarem perquè vull acabar de dir-te algun altre rècord que tens que tampoc t'esperes. També, encara. Segurament, no sé quan porteu amb la Manuela, però deu ser de rècord també, no?
1: Bueno, de casados, 49 años, hace pocos días.
0: Això que us puc prometre que això no ho heu parlat abans amb ell i no tenia ni idea quants anys, però intuïa que eren molts. Sí. Això serà
1: de casados,
0: les bodes...
1: bueno, de que nos conocimos, 53 años quizás.
0: Quan arribeu l'any que ve als 50, això són les bodes de...
1: De oro, no?
0: Jo crec que sí, sí però no, no estic sí. Segur, no ho vull... Ostres, doncs en breu hauràs d'estar segur perquè alguna cosa haureu de fer, no?
1: Sí, de oro, pues las platas son de 25.
0: Molt bé. I no sé si rècord no crec, però déu-n'hi-do ja els anys que portes per aquí, per Castelldefels, oi?
1: Bueno, 47 años.
0: 47 años.
1: Això vol ¿Cómo dir... ha cambiado el pueblo? Buah.
0: En 47 años tú has visto muchos cambios.
1: Molt.
0: Hay una pregunta que el nuestro amigo y colaborador que hoy no puede participar, el Salva, siempre hace, y mira, voy a aprovechar para hacértela ahora. Siempre les pregunto a los convidados, ¿quién es la parte de Castelldefels que más te agradaba? I que ara ja, pel que sigui, no hi trobes o no hi és o l'han canviada o modificada.
1: Bueno, no, que menos me agradaba no había ninguna. En general me gustaba todo. Me acuerdo cuando recién vinimos éramos 18.000 habitantes, si mal no recuerdo, que yo empecé a vivir en la playa, después me acerqué más y ahora estoy aquí, más en el centro. Pero no, la verdad que... Lo que más extraño es que ahora hay mucha gente... Y antes tú ibas caminando, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué es Ernesto? Hola, ¿qué tal? Ahora hay mucha gente, ni lo conozco.
0: Imagina't els que no siguin l'Ernesto Duclosón, perquè a tu encara et coneix tothom, però clar, qui no sigui tu encara es trobarà que ja no el coneix ningú en aquest poble que ha crescut tant que li diuen ciutat. Jo crec que bé, que la gent del poble, els que som de sempre, els que portem 40 i escaig anys aquí, i alguns una mica més, som els de sempre, ens coneixem, els que, exacte, com deies tu, ens hem trobat el dissabte solidari, i ens hem trobat el sopar medieval, i ens hem trobat... Heu fet també altres històries solidàries de la Casa Charrúa, no? També al castell, amb zona, asado...
1: Asado solidari, exacto. Estuvim haciendo varios años con participación de... entre 200 i 250 persones cada vez.
0: Molt bé, doncs amb l'Ernesto tenim per davant una estoneta per parlar d'aquests 42 anys de ràdio, per parlar doncs, d'aquests projectes solidaris que han fet amb la Casa Charrúa durant aquests anys, per parlar una mica de tot, de com ha canviat o no el nostre estimat Castelldefels. Us deia, però, que avui anem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, parlant una miqueta com si nosaltres fóssim els companys de Fuera de Carta. Fuera de Carta li fa una mica la competència, però no per poquet no arriba, al programa de l'Ernesto. És un programa que parla de cinema i que porta, crec que 40 anys.
1: Cerca.
0: Por ahí,
1: 30 no? i pico, 40.
0: 30 i pico, ah. Bueno, Fuera de Campo diu cada viernes... de 20 a 21 hores i després el repeteixen el diumenge una hora més tard. El fan els companys, com us deia, Fernando Lorza, personatge molt conegut i molt vinculat al poble pel tema cinema, va fer durant molts anys al Cinefòrum. També és un cineasta que ajuda a qui li demani. Nosaltres amb els Rodamons, algun cop ja ho he explicat, va fer un documental del nostre viatge pel planeta i molt agraïts. Us deia que a part del Fernando Lorza tenen el Dani Arizmendi, el Jordi Izquierdo, l'Alba Lorza, el Carlos Penela i el Leo Guzmán. Clar, amb aquest equip, tu tens tanta ajuda o...?
1: No. Bueno, yo cuando empezamos, digo, pues éramos dos en pareja. Darío Riani, que era músico y escritor, que hizo el programa conmigo al principio, tuvo 2 años, después él se marchó a Uruguay y, bueno, lamentablemente ya falleció. Y bueno, una cosa, empezamos a hacer programa en Radio Gabá primero, antes que aquí.
0: ¿Dos años
1: allí.
0: Así que tú
1: portas... un primer año, el segundo año de radio fue Radio Gabá y Radio Castelldefels. El mismo programa, lo hacíamos en la dos radios, hasta que un día dijimos, no, vamos a quedarnos aquí y ya.
0: Això vol dir que portes, com a mínim, 44 anys
1: sí.
0: fent ràdio? Perquè a l'Uruguai et va donar temps a fer ràdio?
1: No, o... no, no. Lo intenté, però no.
0: No.
1: Se ve que no tenía voz para eso y me dijeron, no, gracias.
0: Però vol dir que ja des de la, ja a les hores ja t'agradava, no? Abans de...
1: Mucho, mucho, mucho. Escuchaba mucho radio, me gustaba mucho escuchar la radio. Salíamos a caminar con Manuela, en donde vivíamos en Uruguay, que era una playa magnífica, llevando una radio, escuchando música o escuchando otras cosas.
0: Això sí que és amor per la ràdio, de veritat, i amor amb la ràdio, no? Perquè... Sí. Entre cançó i cançó m'imagino que va anar naixent aquesta relació tan i tan llarga i tan especial. Us deia que fora de campo, per exemple, suposo que aquest divendres ens parlaran de que Espanya ha viscut o està vivint uns moments històrics amb 3 pel·lis nominades al... que no s'ho vull dir malament, al Festival de Cannes, a la Palma d'Or. En concret és el Pedro Almodóvar, el Rodrigo Sorogoyen i los Javis, que ja van fer en el seu moment, van fer La Llamada, una pel·li molt curiosa. Jo li he vist després alguna sèrie. Tenim, us deia, el Rodrigo Sorogoyen, que déu-n'hi-do ja la carrera que porta a les seves esquenes, moltes pel·lícules, les més destacades jo diria Que Dios nos perdone, El Reino, a mi en concret és la que més m'ha agradat, Els Bestes, que l'any passat va arrasar, i és una
1: pel·lícula molt
0: boníssima, no? A mi també em va agradar, però El Reino, com té aquest esperit crític, a mi encara em va agradar més. I la bastant dura Madre, també ja de fa uns anyets. I què dir del senyor Almodóvar? El senyor Almodóvar, Amarga Navidad, és la pel·lícula amb la que concursarà aquí a Cannes, doncs porta un munt de premis aquest senyor. Per exemple, Goya a la millor direcció l'any 2000, l'any 2007, l'any 2020, com a pel·lícula, com a director, com a pel·li, la millor pel·li també aquest any 20, que és Dolor i Glòria. Després doncs, li han donat el Lleó d'Or, el 2024, l'Habitació del Lado, a l'Òscar al millor guió original, Por Hable con ella, el 2003, l'Òscar al millor pel·li estranger l'any 2000, Todo sobre mi madre. Li han donat el premi al cinema europeu, al César honorífic l'any 99, en fi, 3 figurons del cinema espanyol, però sobretot el nostre estimat Pedro! I bé, doncs abans de continuar parlant amb el senyor Ernesto, anem a posar una de les primeres cançons. Avui hem començat, hem canviat la caràtula per una de Silvio Rodríguez, perquè aquest senyor és un entès i un enamorat de la música, i tot i que el Silvio Rodríguez sempre demostra que està ja força cansat de cantar aquesta cançó, i quan la demanen part del públic, l'altra part del públic diu "Cállate, que no quiero hacer esta, quiero hacer otra". Bé, doncs l'he triat perquè són cançons que no hem de deixar perdre i que no s'escolten tant com s'hauria d'escoltar si parlem d'història de la cançó, no?
1: Exacto.
0: ¿Cómo la veus tú esta
1: canción? Es un, digamos, quizá una de las mejores o que ha tenido más trascendencia de él, de Silvio Rodríguez, ¿no? Es una canción que está dedicada a su primera novia, que era, creo que si no me recuerdo mal, Emilia Rodríguez, que llamaba.
0: Em sembla que caminaban por la playa con una radio.
1: No sé. Eso no sé, pero sí, fue así eso, ¿no?
0: I et consta, tu, aquesta història que dic jo, de que està una mica cansat ja de repetir "Ojalá", perquè és aquestes
1: cançons
0: que el públic agafa ja com a seves i...
1: No lo sé, yo creo que siempre se la piden cuando él hace un concierto, ¿no? "Ojalá, ojalá", y ahí se pone a cantar.
0: Doncs vinga, ara anem a escoltar aquesta cara a l'estimat. Avui t'he canviat el nom unes quantes vegades ja, eh? Rubén...
1: Hasta el nombre.
0: Venga, a ver qué os sembla.

0: Doncs la gran Mercedes Sosa amb aquesta canció de les simples coses. La coneixes, la coneixes aquesta cançó?
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Doncs jo no, jo l'he coneguda avui.
1: Sí, no, esta canción salió, mira, si mal no recuerdo, en el 2011 salió esta, un disco llamado, a ver si lo tengo por aquí anotado, es, y seguí cantando, canciones censuradas y inéditas, en el 2011. Canciones que cuando ella estaba viva había problemas políticos y no la dejaban cantar, ¿no? Cuando la dictadura en Argentina.
0: Hem triat aquestes cançons, que les dues que portem fins ara, perquè el convidat nostre doncs, és un gran entès de la música iberoamericana, per això el seu programa es diu Com es diu. L'he volgut sorprendre amb aquesta la Mercedes Sosa, però ja veieu que no, perquè, clar, ojalà era la superconeguda. Mercedes Sosa com a intèrpret també és superconeguda, però jo aquesta cançó no la tenia sentida i doncs me'n guardo en reservo el que et posarem després. Dèiem que 42 anys, com es ve cada durant tants anys cada dia aquest estudi? Com es troba la il·lusió per no deixar-ho? Has tingut tentacions a vegades de deixar-ho?
1: No, porque el gusto por la música latinoamericana que tengo me ha servido para mantenerme todos estos años, 42 años haciendo en este estudio, en el otro que teníamos allí arriba, en la Casa de la Cultura antiguamente.
0: Ah, me recuerdo, es cierto.
1: Y esto ya es nuevo. Y aparte de eso, no sé, la música me encanta. Me ha abierto muchos caminos. He entrevistado a muchos grandes artistas que no parezcan latinoamericanos, en directo por teléfono. He ido a su hotel y esas cosas que la verdad que tenía suerte.
0: Més il·lusió dels que s'ha entrevistat o de les que s'ha entrevistat?
1: Toda la que he entrevistado, más ilusión. Bueno, hay quizás dos uruguayos, uno se llama Daniel Biglietti, se llamaba porque ya ha fallecido, y el otro es José Carvajal el Sabalero, también uruguayo, que también lamentablemente fallecido. Dos grandes de la música popular de Latinoamérica y de Uruguay, ¿no?
0: Parlant de grans i sortint una mica de la música, per això em deies un dia que també vas estar a punt d'entrevistar a un altre senyor que també ens ha deixat fa poc, el grandíssim Pepe Mújica.
1: Exacto. No tuve la oportunidad, la verdad, pero me hubiera gustado, ¿eh? Me hubiera gustado.
0: Jo crec que ens hagués agradat a tots fer-ho i com a mínim poder escoltar-te tu entrevistant-lo, perquè segur que hagués estat molt interessant tot el que explicava el Pepe Mújica, doncs ja ho sabem, no?
1: Uh-huh.
0: Et deia això que jo que porto molt poquet fent ràdio i tens, no ho sembla, però hi ha tantes coses a controlar per un petit programa d'una hora que, ostres, entenc per el que dius, no?, que la pròpia música, el tenir que triar cada vegada el que posaràs és el que et motiva, no? Llavors, has tingut que investigar, has tingut que conèixer molt o...?
1: Bueno, la verdad que sí, hay que informarse para poder hablar de algún artista, ¿no? Son sus orígenes, de dónde viene, de qué país, qué música hace, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo saberlo, para poder explicarle a la gente qué es lo que está escuchando, de dónde viene, cuál es la cultura de su país, o sea, todo ese tipo de cosas hay que saberlas para poderlo. Entonces tiene que... Gracias que tenemos internet, que podemos entrar y buscar información, ¿no? Y incluso buscar música, porque ahora es más fácil encontrar música por internet que comprarla. Y acordarme de los principios que hay cuando veníamos con el paquete, con los vinilos, la música. Sí, sí, los vinilos venían, no sé, 10 o 12 discos.
0: ¿Y un tocadiscos portátil?
1: No, no, aquí había.
0: Ah, vale.
1: Aquí había en la radio, sí, vale. Vinilo, hombre. Ahí había.
0: ¿Y en todos aquests anys? Cap a on ha tirat la música iberoamericana? Ja, crec que ja veus per on vaig. Què et sembla, millor dit, actualment, aquesta deriva que està agafant la música més des de que va començar el tema del perreo etcétera, etcétera.
1: Bueno, ese tipo de música son música, creo que efímeras, ¿no? Tienen su apogeo ahora y el año que viene ya no existe más. O cambian las cosas, ¿no? Los grandes, los grandísimos artistas que han tenido toda la vida en Latinoamérica siguen existiendo. Y siguen llevando gente, se siguen escuchando, ¿no? Eso es lo importante de todo esto. Gente que ha hecho música, que ha hecho letras que te han llegado al corazón, ¿no? Entonces, tú esa gente siempre la tienes ahí al lado.
0: Tant de bo algú t'estigui escoltant, perquè la força que està agafant aquesta música d'avui en dia, no? Que és, diguéssim, crec que estem d'acord, és poc treballada, no? Una mica a la inversa del que tu dius que són els grans, música poc treballada, amb molta tecnificació al darrere, no?
1: Sí, mucha electrónica y una base musical. Y después yo creo que no ni cantan, sino que van hablando, o recitando, hablan un poquito, cantan, pero todo más o menos igual, tiene el mismo patrón, ¿no? La música, el mismo. Es, le ponen la música y él habla con la letra, y le ponen la misma música a otro y más o menos es otra cosa. ¿No? No es...
0: Lletres molt pobres, quan no a vegades molt... molt pobres, molt maleducades, diguéssim, en el sentit més pejoratiu de la paraula, sense voler aquí ser censors ni rasgar-nos les vestidures, no? Però diríem que ha hagut certa involució també amb aquest...
1: Home, evidentment, a part de... No podem deixar de lado tampoc el poder de manipulació que hi ha també para influir en la gente con este tipo de música también, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que lo usan las grandes compañías para influir, y no hablemos de la política.
0: I ara estic pensant que potser també és molt més barat que contractar músics de veritat que porten equips doncs complexos, porten músics bons, no sé, no? Igual també és una forma de baratir.
1: Ah, també.
0: Llences a una mediocritat però amb 4 duros i... Però tu no veus perill ara mateix que els grans artistes no només quedin, sinó que vagin sorgint, eh?
1: Uh-huh. Creus no, que... de vez en cuando sí. Yo creo que es donde más conozco en Latinoamérica y creo que siguen surgiendo grandes artistas. Grandes cantantes, hombres y mujeres, o sea, tanto hombres como mujeres, y que la verdad que yo buscando me encuentro cada cosa muy buena, buenísima. ¿Esta dónde salió? ¿O esta dónde ha salido?
0: Y lo he traído aquí. Era una de las preguntas que te volía hacer fa un moment, això, ¿no? Si has conegut a grans artistes en tots aquests anys, òbviament ja entenc que sí, però vull algú que t'hagi sorprès molt i que passat els anys hagi arribat a ser un gran o una gran artista, suposo que sí, no? Que
1: sí,
0: hauràs acompanyat durant tot aquest temps a la carrera d'alguns.
1: Sí, lo que te decía antes, los dos estos, pero también mujeres, ¿no? Bueno, Mercedes Sosa, la música de Brasil, que es riquísima la música de Brasil, y muy, pero muy variada, tremendamente variada, del norte al sur, del este al oeste, dentro de Brasil, es tremenda la música que hay. Pero, y cada día encuentras algo nuevo, y cada día algo nuevo bueno. No són els aplicatius, papapà. No, cosa bona. Bona letra i bona música.
0: I quan prepares el programa, ara sentiràs un crit per allà en qualsevol moment no t'espantis. És una peculiaritat. reconeixes aquest crit o no? Això és de la pel·li Tomàquets Verds Fregits, Tomàquets Verds Fritos. I era un crit guerrer de la prota, que cada cop que feia alguna malifeta, doncs feia aquest crit de Towanda.
1: Boníssima pel·lícula, la veritat.
0: Boníssima. Ara seguirem parlant, però anem a posar, aquí ens agrada sempre fer una mica de poesia, que no es troba gaire ben lloc, potser en el teu programa i en pocs més. I per això tenim el tall de l'Andreu, que a més ens atarà a la pregunta que us feia avui, que és quines 3 ciutats europees, no espanyoles, perquè això ho farem altre dia, són les que més us agraden. Endavant, amic Andreu.
2: Hola a totes i a tots. Us dono la benvinguda a una estona més de poesia, tot fent una salutació especial al nostre convidat d'avui, l'Ernesto Duclosson. Ernesto, content de tenir un company més de ràdio entre nosaltres. Avui parlarem de la Teresa Colom, una poeta nascuda a la Seu d'Urgell, que en el seu dia va deixar la feina en una entitat bancària per dedicar-se de ple a escriure. Primer, i molt celebradament, va escriure poesia. Actualment també ho fa en el format de narrativa. Sentirem de bell antuvi un fragment d'un dels poemes de les elegies, un poemari publicat el 2025, on ja podem apreciar que destaca la seva qualitat com a rapsoda. La Teresa té una veu preciosa i sap fer-la servir com cal a l'hora de recitar.
3: Elegíeu els matisos entre les nostres existències. Són tan semblants que preguntem tots el mateix en veu alta. I després, silenci. No se sent res en aquests silencis callats. I preocupats per repetir la pregunta, ens oblidem de la resposta creient que no són perfumades les flors que busquen papallones. No hi ha flors equivocades. Que la pregunta sigui important té a veure amb la dimensió de la necessitat, no amb la de la resposta. I la resposta respondrà a la necessitat, no pas a la pregunta.
2: Ja ho heu sentit, flors que busquen papallones. Poques vegades he sentit coses tan boniques com aquesta. Seguim. Del 2001 fins al 21 ha publicat 7 poemaris, dels quals se n'ha fet traduccions a diversos idiomes. Jo en destaco dos. Un és el que us acabo de dir, Les elegies del final conegut, del 2005. I també destaco el darrer poemari publicat, El cementiri de les matrioixques, el 2021. Per a aquells que no ho sapigueu o no ho recordeu, una matrioixca és aquell conjunt de nines desmuntables que es van introduint la una dins de l'altra per tamany i que és pròpia i representativa de la cultura russa. Destaco, doncs, aquest poemari per dos motius. El primer, la qualitat poètica. Ja heu vist com s'expressa la Teresa. A més, en ell parla des del realisme i des de l'escapada fantàstica. I sobretot perquè en aquest poema l'autora d'alguna manera es despulla, ens descobreix una infància, una adolescència, una primera etapa de l'edat adulta marcades per una convivència familiar caòtica amb un pare desaprensiu, una mare absolutament subjugada a ell i on fins i tot entra en escena l'àvia materna. Escoltem ara un fragment del poema Gàbia, inclòs dins d'aquest cementiri de les matriosques i recitat per la mateixa autora.
3: El meu pare va trobar un canari a la neu. El van posar en una gàbia. En una pota en lloc de dits i tenia un munyó. Quan feia bo, la meva mare li entrava un pot amb aigua i el canari es banyava. Jo el treia i li retallava les ungles. Un estiu vaig decidir alliberar-lo a estones. Es donava cops contra els vidres. Es refeia al capdamunt de les cortines. Volava de l'una a l'altra i em costava enxampar-lo. Li vaig lligar un fil de llana d'una pota. Cada vegada recordava de quina pota l'estacava per no estrebar-lo sempre per la mateixa. El canari cantava. Picava el pa i l'enciam que la meva mare li falcava entre els barrots. Els fills van passar de ser nens a deixar la casa enrere. El meu pare ja havia fet el mateix. El canari es va quedar al pis amb ella. Ara que hi penso, mai vam tenir por que se'ns escapés. Va arribar un moment que fins i tot les cortines li quedaven molt lluny. La meva mare no volia tenir-lo, ni podia desfer-se'n. Havia envellit amb l'animal. Un matí se'l va trobar estès. Ella té fòbia a les bèsties amb plomes. El va llençar amb gàbia i tot.
2: Fantàstic. Si l'escolteu detingudament, realment és un poema colpidor. Fins aquí la Teresa Colom. Espero que us hagi agradat. Miqui, em demà les tres ciutats. Us en passo tres. La primera, Brighton, Anglaterra. Hi vam anar tota la família a veure una germana meva, la Núria, que hi treballava de jardinera. Evidentment, vàrem veure tots els jardins, o gairebé tots, els jardins de les ciutats. Una veritable meravella. La segona, Mannheim. Hi vaig anar amb la meva parella a la boda d'un gran amic meu, alemany, que vivia llavors allí, a Mannheim. És una ciutat, no tenia massa cosa, però a mi em va agradar molt. Em va quedar un bon record. La tercera sí, Nova Orleans. Allí hi vaig anar sol, de molt jove. Em va impactar molt la ciutat per la bufetada de calor i d'olor especial amb què et rep. Penseu que llavors no teníem la informació d'avui i, malgrat sabia on anava, em vaig trobar un món fascinant, una manera de viure completament diferent, que va estar una de les experiències que han marcat un abans i un després en mi. Res més per avui. Moltíssimes gràcies per l'audiència i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, com sempre, a tu, Andreu. Molt interessant. Bé, doncs amb això hem encetat una miqueta el tema de les ciutats. Aquí tenim amb nosaltres, crec que també un gran viatger, a part d'una persona que ha fet el famós salto del charco, no? que va seguint, suposo que sí, més siguent una persona solidària, l'actualitat d'Uruguai i de Llatinoamèrica, no només la música.
1: Claro, por supuesto.
0: Com veus el tema Milei, per exemple?
1: Uf, lo tienen complicado en Argentina, muy complicado con este señor. Yo creo que es un desequilibrado que ha engañado, ha pensado, o la gente se ha dejado engañar, ¿no?, por este señor. Y la verdad que la economía está un desastre. Le ha quitado los medicamentos a los jubilados y todo eso, o sea que es horrible.
0: Una mica en la línia del ministre aquell japonès que deia que la gent vivia massa temps, no?
1: Sí.
0: Ha dit, ostres, però aquest ha tirat per... sense dissimular, no?
1: Exacto, verdaderamente. Horrible.
0: Tu creus que hi ha certa trampa en aquest tipus d'eleccions d'aquest tipus de candidats?
1: No lo sé. És una cosa que no entiendo... o sí se puede entender cómo la gente se deja engañar por esta gente, ¿sí, no? Estos políticos que van a llenar su bolsillo, a llenar el bolsillo de los demás, o a robar, eso no sé. Y no hay que ir tan lejos. Aquí también tenemos algo parecido, ¿no? Que hay gente que vota a quien le quita las cosas y va y la vota otra vez, o sea que no sé.
0: Sí, pero allá da la sensación, sobre todo en el tema del Milei, que s'ha fet molta i molt bona descripció del que ha significat la seva pujada. I jo crec que no hi ha trampa a l'hora que guanyen, però estic gairebé convençut que després de 4 anys, quan ja s'ha vist tots els desastres, ja s'ha analitzat tots els desastres que ha fet aquest tipus de dirigent, quan tornen a guanyar, com que ja han tocat poder, jo crec, penso que sí que tenen certs ressorts, entre ells directament la mentida, per tornar a guanyar. No sé si va xerrat o és una mica la teoria aquesta de la conspiració, però jo no ho entenc, perquè ja dic, sí que he llegit coses de Milei i no s'entén amb tot...

0: se vota lo que dice la radio. Y aquí creo que pasaría lo mismo, en Argentina igual, yo creo. En todos lados igual, en todos lados. Y los medios de comunicación representan el poder económico que está detrás y que quieren que salga uno para ellos seguir ganando dinero. Lo tiene clarísimo eso.
1: En aquest programa, Ernesto, ens agrada donar una de cal, una de sorra, denunciar certes coses, però també doncs, això, fer una mica de poesia o parlar de les coses que la gent, quan la deixen, té ganes de fer, com per exemple viatjar. Quines serien les teves ciutats d'Europa que més t'han agradat? Pel motiu que sigui.
0: Quizás una és París.
1: París.
0: París, por lo que representa París, porque yo he estado varias veces en París y tiene algo importante que es cada vez que voy encuentro algo nuevo para ver. No sé por qué, pero siempre encuentro algo nuevo. No es aquello de ir a la Torre Eiffel y ya está. No, hay más cosas para ver. Esa es una. La otra es Florencia. Florencia culturalmente es tremendo. Toda la historia de artistas, de pintores, de escultores que está dentro de la historia de Florencia, ¿no? Y la tercera, bueno, podemos decir también si Europa, pero es Istambul. Istambul es un menaje, una unión de culturas, tanto árabe como asiática, como europea. Es una mezcolanza tremenda y muy bonita.
1: Déu-n'hi-do. Una mica de classicisme i una mica de part així més oriental i més, podem dir, més exòtica, no? Mira, doncs vaig aprofitar per dir-te les de la Lourdes, perquè coincidiu en dos. Coincidiu en Florència i en París.
0: Ah, molt bé.
1: I ella també proposa, una de les ciutats que més li ha agradat, és Budapest. Mira, Budapest no hi he estat
0: no
1: he estat tampoc a Istanbul. Istanbul la tinc pendent, Budapest segurament també, intentaré fer algun cop les capitals centroeuropees així una miqueta, com em vagi millor per anar on encara no he anat, i aprofito doncs, per dir-te les meves.
0: A veure.
1: Jo de Florència, la veritat és que em quedo en Venècia. Aquí ja tenim com a mínim dos que heu dit Florència i tinc el company Sebas, que em sembla que també dirà, tinc per aquí el Sebas, que diu Cracòvia, Amalfi, a Itàlia, i també Florència. Doncs bé, jo us deia que per mi Venècia és decadència, és bellesa a cada punt, no? No és aigua només, és tot, és el reflex, és cada raconet, és a l'aire lliure, no és un museu d'interior, és un museu d'exterior. Això em passa una mica amb l'altra ciutat que diré, que és Edimburg, per mi la ciutat petita més bonica del món. Edimburg, a Escòcia, he estat uns quants cops. És una ciutat, anava a dir circular, però més que res seria en forma de serp, una serp que es recargola i que va per aquí, que va per allà, ara amb carrers grans, ara amb carrerons, ara a dalt, ara a baix, amb història, també amb aquesta decadència, amb molta vida alhora. En fi, per mi dos ciutats absolutament obligatòries, Venècia i Edimburg. I la meva tercera m'ho he pensat bastant. M'agrada molt Roma, m'agrada molt Londres perquè les trobo ciutats grans assequibles. Però mira, em quedaré amb Atenes perquè quan vaig anar vaig tenir una experiència a nivell musical, tu que t'agrada tant la música, que em va encantar. Em va passar una mica el mateix a Lisboa. Vaig anar a un lloc que feien sirtakis i després a Lisboa vaig anar a un lloc que feien fados.
0: Fado, exacte.
1: I, una meravella, una meravella. A més, curiosament, en aquestes dues ciutats vaig anar sol i aquests moments de música que dius, home, amb parella o amb amics, també, però la vaig sentir tan a dintre, tan sol, que em va encantar.

0: Ves, segur que...
1: Hombre, que... conocido esto.
0: No he enganyat a l'Ernesto.
1: Los Rodríguez,
0: amb aquest gran tema...
1: Sin documentos.
0: Ostres, és que, clar, jo he pensat, d'aquí deu venir algú relacionat amb el Manu Chao, quan va fer aquella de Mano Negra, però no sé si l'època coincideix o...
1: Por ahí,
0: no? Ernesto, estem arribant al final i ja saps que aquí destrossem, al nostre passar destrossem moltes cançons i avui ens hem d'atrevir amb, per mi, això és molt personal, un dels grans grups vocals de la història de la música. Podríem haver triat moltes, però...
1: I tant, hay muchas.
0: Hem decidit de Los Panchos, Reloj no marque las horas. Anem a veure si no la... Com, aquí el mecanisme és, nosaltres arribem 2 minuts abans d'entrar gairebé, mentre es posa la caràtula d'entrada, fem un petit assaig i després que sigui el que Déu vulgui. Quan acabem tornarem a escoltar avui sí una estoneta del Félix Rodríguez de la Fuente i aquest immens programa que tenia l'Hombre i la Tierra. Mm-hmm. Què, Ernesto? Preparat? Hi ha alguna pregunta? Això últimament m'estic oblidant de preguntar-ho. Alguna pregunta que no t'hi fet que t'hagués agradat? Aquí sempre deixo molt obert perquè torneu, perquè ja tornareu tots. Hi ha alguna cosa que diguis, ostres, no hem parlat d'això? I...
1: No.
0: De l'amor per la ràdio?
1: Hem hablat bastante.
0: Des de la platja amb la Manuela. Doncs som-hi.
1: Vale, vinga.
0: Vinga, una, dues, tres.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Y con esta joya llegamos al final de nuestro especial acústico en El Poder de las Cuerdas. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este recorrido por alguna de las mejores versiones acústicas de la historia. Gracias por acompañarme una vez más. Nos escuchamos en la próxima emisión con más música que toca el alma. Hasta entonces, cuídate y recuerda, la magia de las cuerdas siempre está ahí para vibrar en nuestros corazones. Y hasta aquí, El Poder de las Cuerdas. Grupos, artistas y gente del mundo de la guitarra. El Poder de las Cuerdas. El mundo de la guitarra en Radio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Indianápolis. El programa de música indie.
3: Radio Castelldefels. Són les 5. Radio Castelldefels.
4: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
5: Ben trobats una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb olor de salon, amb olor de violins, whisky, festa i fum. Girl with the fishing rod. La noia de la canya de pescar. Ens la canta Lisa McHugh. Ens diu la Lisa que quan era petita, l'avi la duia a pescar i ella ho aprenia tot. Les seves amigues eren animadores, però ella s'anava a pescar amb l'avi. Els nois mai la trobaven amb les seves amigues, la cridaven per tot arreu, però ella seguia pescant amb l'avi i tot somrient els hi deia a tots que ella ja tenia el seu noi. I diu que si té una filla li ensenyarà a viure coneixent la natura i la llibertat. Girl with the fishing rod. Us deixo amb Lisa McHugh.

anem ara amb una altra reina del country, Emmylou Harris. Ella ens despertarà tot i cantant "You Never Can Tell". Mai no podràs dir. Ens diu la cançó que es varen casar, tingueren una boda d'adolescents. Els seus parents, amics i la gent gran els hi desitjaren felicitat, però tots ho dubtaven, doncs ells eren uns nens. Aquesta cançó es va fer molt popular a la pel·lícula Pulp Fiction i la ballaven en John Travolta i la Uma Thurman. "You Never Can Tell" amb Emmylou Harris.

0: Bé, i ara, després del xivarri, toca una trista balada. Three Wooden Cross. Tres creus de fusta. Ens la canta en Raidy Travis. Un granger, una mestra, un predicador i una prostituta. Tenen un accident amb un bus viatjant a Mèxic. A l'autopista, al lloc de l'accident, hi han tres creus de fusta. El granger va deixar una llar, fills i dona. La mestra va deixar tota la seva sabidoria per ensenyar a nens. I el predicador li va donar a la mà a la prostituta la seva Bíblia tota ensangonada. Aquest és el sermó, ens diu en Randy, que el va fer un predicador tot ensenyant la Bíblia ensangonada. I va dir que li va donar la seva mare. És, com veieu, un bonic conte. No us sembla? Three Wooden Cross, Randy Travis.
1: A farmer and a teacher

Toca el torn ara a una altra de les grans cantants country, Heather Miles, que ens porta Love Me A Little Bit Longer, Estima'm una mica més, i ens diu que va veure la nota on deies que vindries tard per la feina. Et diu que ja no passeu tant temps junts i s'està cansant. Si l'estimes, estima-la més. Si l'abraces, fes-ho molt, molt fort. Els petons que siguin com si fossin els últims. Així, ella no vol continuar. Doncs aneu per dos camins molt diferents. Encara sou a temps de retrobar-vos-a. Ho voleu provar? Heather Miles amb I Love Me A Little Bit Longer.

0: 20 margarites, 20 margarites, de la mà de Vic and Rich. En Billy i en José es varen conèixer a un salon bevent i ballant tota la nit. En Willy fabricava whisky i José guacamoles. Varen fer i varen fabricar margarites junts i junts anaven a totes les festes cada nit. Ara bé, compte, mai conduïen. Ells no volien que es trenquessin les festes. Ells no volien que s'acabés tot el desvari que estaven vivint. Ells volien seguir festejant a totes les noies texanes, doncs totes volien ballar amb ells. Ja sabeu, si bebeu, no conduïu, i així podrà seguir la festa. Vic and Rich i 20 margarites. 20 margarites.
1: Score goes like this.

Ens diu ara Alan Jackson que escoltis els teus sentiments. Listen to your sense. Mira'm i diguis que no m'estimes. No m'ho crec. Dóna'm només un petó, si pots. Escolta els teus sentiments. Amb els meus braços puc aferrar tota la teva vida. L'amor pot fer mal. L'amor pot fer inclús cicatrius. Però l'amor també pot curar i ens pot salvar. Juntem els nostres llavis i estimem-se, escoltant els nostres sentiments que diuen que estarem sempre junts. Listen to your sense. Alan Jackson.

Fa temps que n'escoltem els Mavericks i un dels seus grans èxits, Pizzirico. El vull dedicar als amics de la taverna country, Clan, que és on la vaig aprendre a ballar fa més de 20 anys, al carrer Làuria de Barcelona. Ens explica que un nen arriba a un poble i molt aviat és el xicot més popular per la seva simpatia davant de tothom. El sol sempre brilla quan ell hi és. És un noi entremaliat i que sempre va fent trapelleries. Però sembla que un àngel el protegeixi, doncs se n'escabull de tot. Segur que els seus somnis es faran realitat. S'ho mereix. Us deixo, amigues i amics, aquesta setmana, doncs, amb Pizzirico i els Mavericks. Molta salut i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
2: Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so Iker Momonke.
1: Hola, amigues i amics, una setmana més amb vosaltres, amb el country i a Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb l'última cançó cowboy, The Last Cowboy Song, amb la veu d'Ed Bruce. Aquesta, ens diu, és l'última cançó cowboy. És un cant trist per un tros d'Amèrica que s'ha perdut. Ara, tot és ple de tanques. Verdaders cowboys van donar la seva vida per fer l'oest americà. Ara, l'oest ja no és tal i com ho varen fer. Aquesta és l'última cançó cowboy d'una terra que ja no hi és. Només és en els nostres records. The Last Cowboy Song, amb Ed Bruce.

Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, amb Woolpackers. És dissabte a la nit. Porta't una ampolla i vine a dalt de la muntanya, on hi ha una gran festa. Serà una nit de rock and roll. Hi sonaran banjos, guitarres, i ja se sent l'olor de carn a la brasa i s'olora el whisky. És l'aroma d'una gran festa de rock and roll i de country. Una gran gatzara ja es va sentint. Hillbilly Roll, Woolpackers.

però mai com la vaig estimar amb ella. Molts anys més tard, ella va tornar i avui, no us ho creureu, som vells, estem junts, som feliços i ens continuem estimant com quan teníem 15 i 18 anys. Ens continuem estimant com abans. Va ser el primer i l'últim amor. First Love, Alan Jackson.

Els Pirates del Mississipí ens porten ara Honky Tonk Blues. Me'n vaig de casa per tenir el club Honky Tonk Blues. Soc feliç en ell i allí poso la música que més m'estimo. Per circumstàncies, vaig perdre el club. Estic molt preocupat i amb el pas ferm i força decidit me'n torno a la granja del pare. Faré de granger. Però el temps que va durar el Honky Tonk Blues mai el podré oblidar. Allí, en aquell club, hi vaig ser feliç. Honky Tonk Blues, amb Pirates del Mississipí.

Ai, ai, ai, amb els amors de la Carlen Carter, que ara ens diu que ella està destinada a ser dolça. Sweet mean to be. Ens diu que està destinada a ser dolça. Ho sento dins el meu cor. Tinc que ser dolça amb tu. Amb tu no tinc por de res. Amb dos tenim un futur molt sòlid. Jo faria mans i mànigues per estar sempre junts. Assaborint els teus llavis, sento que estic destinada a ser dolça. Sweet mean to be, Carlen Carter.

Digues-me per què. Tell me why. Ens la canta Jan Browne. Jo hi estic pensant tota la nit. A tu sembla que no t'importi. Digue'm, per què? Per què em tractes així? Jo t'estimo. I no sé ben bé per què. M'has de donar una raó per continuar estimant-te. Ara estic força decebuda. Esforça't una mica per a mi. Sembla que jo no t'importi. Digues-me per què. Tell me why, amb Jane Browne.

Tracy Wyrd ens porta ara Never Gonna Break Again. En Tracy li diu aquí a la seva estimada que mai més li dirà que vol trencar amb ella. Bo, què en penseu? Ens el creiem? No sé, no sé. Vinga, va. Adeu, amics. Us espero la setmana vinent. Cuideu-vos. Never Gonna Break Again, Tracy Bird.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres, serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen, doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida, a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tot a Catalunya, sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
20: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
2: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
9: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
6: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
10: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
6: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça-Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, potser, i aprendre sempre.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la general, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona, a vegades, hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había oído de democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espany, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP, és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors

0: l'Arbós i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
1: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
2: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
3: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
2: Par la mémoire, la justice.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol de

0: d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
1: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
2: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
4: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
5: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
4: A la protesta també han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
4: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
6: Això ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de les Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
4: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
7: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
8: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
9: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
10: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
11: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
9: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
12: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hert ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
13: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
12: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
0: Esports. Amb David Ubach.
14: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
15: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
14: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
14: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
17: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
14: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
14: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
18: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
14: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
14: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 23 graus a Castell-Llaro, 25 a Sant Romà d'Abella, 27 a Vinebre, i això tot just comença. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindrem les temperatures més altes de la setmana, a bona part del país.
1: Correcte, i a més, en llocs potser no tan habituals, com per exemple el Vallès, avui potser, per exemple, poden arribar als 40 graus en punts com Terrassa, o 39 a Granollers. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de temperatures altes, amb un dia també amb què el vent aponentat pot incrementar aquest perill d'incendi, especialment cap a l'Alt Pirineu, al nord de les comarques lleidatanes. Per tant, també molta precaució amb aquesta situació, en un dia que serà bàsicament assolellat, molt calorós. El pic de la calor serà avui, i a partir de demà sembla que la tendència serà cap a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Avui tindrem, per tant, el pic de la calor. Deia el Tomàs que el Vallès el grau de perill és molt alt, al Baix Llobregat també s'esperen temperatures molt altes, i això fa aquesta previsió de calor per avui, que també augmenti, evidentment, també ho deia el Tomàs Molina, el risc d'incendis. Tenim risc extrem en 111 municipis de 20 comarques, és el doble del que teníem ahir. De fet, encara tenim un foc actiu que no s'ha estabilitzat encara. És el foc de Rubió, a l'Anoia. Ahir a última hora havia cremat una cinquantena d'hectàrees.
2: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
0: És el que explicava Alfons Caçador, dels ADFs. Avui farem seguiment d'aquest foc i dels efectes de la calor, que també es noten als centres sanitaris. De seguida ho explicarem. Però les visites relacionades amb les altes temperatures, les visites a hospitals, a ambulatoris, han augmentat un 40% en aquests últims dies. Tot això aquest dimecres, en què, un avís per navegants, tornem a tenir vaga de Renfe. La convoca a tot Espanya un sindicat minoritari. L'última vegada que es va convocar una aturada similar va tenir una repercussió escassa en el servei, però igualment s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% la resta del dia. Per tant, una cosa a tenir en compte si avui heu d'agafar el tren. A l'Àgora, avui analitzarem abastament la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, que coneixíem ahir poc després d'acabar el Matí de Catalunya Ràdio. El germà del president espanyol ha estat inhabilitat durant 9 anys per prevaricació. La sentència considera demostrat que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz, per bé que la mateixa sentència diu que no està clar qui va demanar que se li creés aquest lloc de treball. El govern espanyol i el PSOE, agafant-se això, han sortit a criticar la decisió.
3: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
4: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Algunes de les reaccions que hi havia ahir poc després de conèixer la sentència. A l'Àgora parlarem amb el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, per veure com valora aquesta sentència. Avui també parlarem, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas. Li volem demanar com s'ho farà a partir d'ara, ara que el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida, que també explicàvem ahir, de Junts.
5: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: És el que deia l'alcalde Lluc Salellas, que ens acompanyarà avui al Matí de Catalunya Ràdio. En temps d'Àgora també parlarem amb Toni Comín. Ho farem el dia abans del Toni Comín, aquí ahir Junts li reobria la investigació per suposat assetjament, quan és al Parlament Europeu. També parlarem amb Toni Comín el dia abans de l'esperat pronunciament de la Justícia Europea sobre l'amnistia i el dia que el diari Ara, com dèiem, publica que Junts li ha reobert la investigació. A partir d'un quart d'11, evidentment, Àgora Esportiva.
6: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final, yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante.
0: És el que deia Pau Cubarsí després que Espanya hagi certificat el passi a la final del Mundial del Futbol. El seu rival sortirà de les segones semifinals d'avui, de la segona semifinal, entre Anglaterra i l'Argentina. Ahir la selecció espanyola es va imposar clarament a França per 2-0. D'altra banda, avui tenim nou article de Mariano Rajoy al Debate, on no es disculpa per dir allò que a França no hi juguen francesos. L'article, el nou article, es titula S'ha de tenir bon humor. Fa tot un anàlisi del partit, en la línia del que és habitual en l'expresident espanyol, i diu que li agraeix molt l'atenció que li ha donat no només la gent que l'ha saludat pel carrer, de fet, per aquí diu, aquí és on diu s'ha de tenir bon humor per saludar-me, sinó també que les autoritats s'han preocupat del que no se'ls hauria de preocupar. Avui també ho explicaré. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Pomares.

0: De moment, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cacera.
2: El PSOE i el govern espanyol titllen de barbaritat i d'intent de fer caure l'executiu la condemna contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències que hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
4: Portaveus socialistes i diversos ministres han sortit en les últimes hores a carregar contra aquesta decisió judicial, que la defensa ja ha dit que recorrerà. Avui Pedro Sánchez va a Gibraltar, un acte commemoratiu de la demolició de la tanca. A les 12 farà una declaració institucional, serà la primera oportunitat que tindrà per referir-s'hi.
0: Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
6: Confianza en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
5: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'UFED per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca l'havia sucedido de democràcia.
5: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció. Des de Madrid, Dani Sainz, de Hap Matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua el degoteig.
2: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pel cas Leire. També estan citats els fiscals que es van reunir amb l'exmilitant socialista investigada, recordem, per intentar desestabilitzar les causes judicials que afectaven el Partit Socialista i la Moncloa.
3: També aquesta setmana s'hauria de confirmar si la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
0: Dol oficial.
4: A partir d'avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident.
0: Més detalls, Maria Costa.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
9: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
10: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molt mal inici.
2: De la campanya de bany al començament d'aquest estiu a Catalunya, en l'últim mes ja han mort ofegades 20 persones, quan entre el juny i el setembre de l'any passat en van morir 28.
3: La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
11: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol. I, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Toca sostre.
4: Catalunya afronta avui el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La calor, que per cert també ha disparat les visites als centres d'atenció primària.
0: Més detalls d'això, Cèlia Forment.
8: En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut, que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
12: Sobretot nit de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comença i doncs en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients. pacients que poden tenir descompensacions.
8: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malauradament, nous incendis.
3: Els bombers esperen estabilitzar les pròximes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Ahir al vespre s'hi havien mobilitzat una cinquantena de dotacions. L'inspector Joan Rovira és el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
1: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: El que ja es va poder donar per estabilitzat ahir al vespre va ser un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
0: 3 minuts i arribarem a un quart d'avui. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ja és història.
4: Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar.
13: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
3: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord firmat ahir a Brussel·les que farà possible la lliure circulació de persones. De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit.
2: Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Picardo.
14: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
15: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: I s'intensifica.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit passada. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz.
0: Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
17: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
16: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Discursos d'odi.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet a la cambra discursos de despreci que vulneren el codi de conducta dels diputats.
0: Joan Vilaplana.
18: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
19: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
18: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
20: Gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
18: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en minoria.
2: El govern de Girona, després de la sortida de Junts, la ja ex-vicealcaldessa Gemma Geis argumenta la decisió quan falta menys d'un any per les eleccions municipals perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde.
0: Girona, Laia Claret.
21: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
22: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
21: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
23: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
21: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja es queden.
4: Dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, finalment continuaran el partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit de la Junta. l'Ajuntament Enric Dasa. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal.
0: Tombats.
3: No hi ha hagut sorpreses i la majoria de PP, Vox i Junts ha rebutjat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa.
2: L'executiu espanyol ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Croset de Junts ficava la banya en els casos de corrupció de l'entorn del PSOE.
5: La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. Ho farà amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros més per aquest any i el que ve. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
6: És un dia importantíssim per a la política social d'este país i que el 14 de juliol de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
5: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Això, evidentment, sobre la votació que va fer el Congrés dels Diputats donant llum verd a la reforma de les lleis de dependència amb una pluja de milions, que en teoria hauria d'arribar a les persones que se'n han de beneficiar. Encara alguna cosa més. Violència vicària.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
3: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest any.
0: 100 quilòmetres.
4: La P7 tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports. Segons avança avui el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana.
3: En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca, Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer. D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura, que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important el volum de vehicles que hi circulen.
0: Més creixement.
4: Un informe de la Comissió Europea apunta que Catalunya serà un dels territoris on més augmentarà la població els pròxims anys. Les dades dibuixen una Catalunya de 10 milions d'habitants al 2050. Ara n'hi ha una mica més de 8.
0: Brussel·les, Bruno Forte de Mires. Recuperant després aquesta crònica del Bruno, de moment ensorrat.
3: Un edifici de 3 plantes aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, al País Valencià. No hi ha ferits. De fet, els veïns els havien evacuat per prevenció, perquè ja s'havien detectat esquerdes i també sorolls al bloc. A més, s'havia evacuat un altre edifici pròxim que els tècnics municipals estan avaluant.
0: Queixes.
4: A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet denuncien que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Demanen, per exemple, que se'ls avancin ajudes. Alba Carreras és propietària d'una clínica dental.
9: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà qui parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: I 244 milions.
3: És el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any.
0: Montse Pujol.
24: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el 500.000 d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
25: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
24: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Una bona notícia. Tenim estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia. Segons han comunicat els bombers fa ben pocs minuts, asseguren que durant tota la nit han estat treballant amb una vintena de dotacions, un centenar d'efectius, i ara sí que aquest incendi es pot donar per estabilitzat. Per tant, ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya, la qual cosa, evidentment, és molt bona notícia en vistes de la calorada que ens espera avui. En fi, anem als esports. Ara sí, Robert Prat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La selecció espanyola es converteix en la primera finalista del Mundial amb una victòria molt clara davant França per 2-0.
1: Espanya va superar França molt apàtica, que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Oyarzabal de penal, minut 22. Pedro Porro, minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
8: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
1: Pedri va ser suplent.
0: L'altre finalista sortirà del partit que avui disputen l'Argentina i Anglaterra.
1: Partides a partir de les 9, l'argentí Rodrigo de Paul parla d'oportunitat única.
10: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
0: Tot això pel que fa al Mundial, però, Robert, Frenkie de Jong podria estar ben mitja temporada de baixa?
1: Sí, sí, mitja temporada. Té una lesió al genoll dret, se l'ha fet al Mundial. Podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. Se li han de fer proves mèdiques complementàries, ja se li han fet, però s'ha de determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxar del club. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. Pogacar guanya l'etapa de muntanya al Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mitja Vingegaard. Avui, etapa plana a la ronda francesa.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
13: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
33: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
32: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Històries del Mundial. Avui juga Argentina-Anglaterra, ho deia ara el Robert, dues seleccions històriques amb una rivalitat política, però que tot just s'han enfrontat 5 vegades.
2: De fet, Leo Messi mai ha jugat contra Anglaterra, el país que va inventar el futbol, contra el país que el viu amb més passió i sovint amb més irracionalitat. Argentina-Anglaterra, una rivalitat en què políticament ve ràpidament al cap l'any 82 i les Malvines. British sovereign territory. Un intent infructuós de l'Argentina de conquerir aquest arxipèlag que es troba a prop de la Patagònia. Feia però més d'un segle i mig que hi havia hagut enfrontaments bèl·lics entre tots dos països, una tensió que
33: es traslladaria després als terrenys de joc. Es creuen per primer cop a Xile 62, 3-1 per Anglaterra, però el primer partit calent seria 4 anys després, al 66, quarts de final del Mundial a Wembley.
4: Me expulsen a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté a nadie.
33: El capità argentí d'aleshores, Antonio Ratín, qui per cert va morir aquest passat cap de setmana, encara es preguntava 60 anys després per què l'havien expulsat. Una expulsió que va marcar el partit, Anglaterra va acabar guanyant 1-0. Però el que segur ha passat a la història i que ningú ha oblidat, els quarts de Mèxic, 86.
5: Válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra, hoy, aún así, con un gol con la mano.
33: Va ser el mateix Maradona qui va batejar l'històric gol quan al vestuari un periodista li va preguntar si havia tocat la pilota amb la mà i va respondre una mica amb el cap, una mica amb la mà de Déu.
5: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona.
33: Partit marcat per la mà de Déu i pel que per molts és el millor gol de la història, que va tombar Anglaterra en un Mundial que s'acabaria emportant l'Argentina. Els dos precedents més recents, i no sense polèmica, no s'oblidarà d'haver jugat contra l'Argentina. David Beckham va viure un dels moments més durs de la seva carrera. França 98, vuitens de final. 2-2 a l'inici de la segona part.
6: A red card for David Beckham. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion.
33: I Beckham al carrer per donar una patada des de terra a Simeone. Es va arribar als penals, va acabar guanyant l'Argentina, la premsa britànica es va carnissar amb l'aleshores jugador del United. 10 lleons heroics i un noi estúpid, titulava The Sun.
0: Vinga, parlem de televisió. El més destacat amb la Mariola Cubells, avui el Sant Fermines.
7: Ni m'agraden ni em sembla acceptable el que representa la festa dels Sanfermines, com el maltracte animal, per exemple. Com cada any, la tele pública fa un desplegament considerable amb directes i retransmissions especials d'esta festa. Em resulta desconcertant que siga la mateixa tele pública que no permet paraulotes, que sol amagar-les amb xiulets, com fa a la Resistència, per exemple, perquè, clar, i si hi ha nens mirant, sembla que si veuen patir a un bou, no passa res.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Satisfacción Garantizada.
14: Se centra en una dona divorciada que entra en el món de les plataformes de sexe en línia i que, enmig d'una sessió, veu com ataquen violentament el jove amb qui està mantenint relacions. A partir d'aquí, queda atrapada en una trama de xantatge i assassinats. Una sèrie que barreja suspens, humor absurd i drama personal. Té bons girs de guió i interpretacions excel·lents per part de Tatiana Maslany, coneguda per la sèrie Orphan Black, i Murray Bartlett, que segur que recordareu pel seu paper de gerent de l'hotel a The White Lotus. Des d'avui la teniu completa a Apple TV. Té 10 capítols.
0: Vinga, i per arribar a dos quarts, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
15: Atendé, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît.
16: Arrobas cartera!
17: A hores d'ara ja no hi ha pistes, de fet, sobre qui està al darrere del robatori d'ahir.
18: No, pues no tengo ni la más remota idea de quién puede estar detrás, pero si el colegiado pitó lo que pitó, pues...
17: A veure, señor Florentino, de què està parlant vostè?
18: No estan hablando de partido contra el Getafe?
17: No, estem parlant del robatori de joies al Museu del Louvre.
18: Bueno,
17: és un altre robatori.
18: És que les escuché hablar d'un robo i digo, mira, ja estan echando mierda al Real Madrid otra vez.
17: Bueno, sí, també ho farem, però d'aquí una estona, perquè ahir va tornar a guanyar robant el Madrid.
18: Bueno, això és interpretable, caballero. Lo que para usted es un robo, para mí es un acto de responsabilidad en colegiado, de respeto a su vida y a la de su familia. Y al fin y al cabo, pues es poner las cosas en su sitio.
17: Després en parlarem.
18: Lo del Louvre, lo mismo. Que ha sido un robo, pues es una opinión que tienen ustedes. Pero
17: no es cap opinión.
18: No, es un
17: robatori.
18: A ver, ¿eran del Louvre las joyas?
17: Bueno.
18: Ah, ¿antes de quién eran?
17: Ya.
18: Claro. Y si yo
17: ¿quién roba aquí, no?
18: ¿Quién roba quién? ¿El primero, el segundo? Y si yo solicito a unos señores, previo pago, para que me proporcionen las joyas, ¿estoy robando? No. Pagado por unos servicios.
17: Això és una interpretació molt forçada.
18: Mi querido Zenutrio, esté tranquilo, que si tanto les preocupan unas joyitas, pues hago un par de llamadas a ver quién las tiene y se lo comento.
17: Això del Louvre també hauríem de pensar i revisar com ha sigut aquest robatori, perquè amb tantes sèries de ficció que et donen tantes idees...
0: Amb el robatori del Louvre, que encara s'investiga, arribarem a dos quarts. Clavats, dos quarts de vuit.

0: I una bona notícia per començar el matí, perquè els bombers fa ben pocs minuts que han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que a última hora d'ahir havia afectat una cinquantena d'hectàrees. Durant la nit ja han estat treballant un centenar d'efectius i fa uns pocs minuts els bombers han confirmat que l'han pogut donar per estabilitzat. Una molt bona notícia tenint en compte que avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana a bona part del país. De fet, tenim totes les comarques en alerta per calor. Al Baix Llobregat i al Vallès el grau de perill per calor és molt alt, es poden veure temperatures superiors als 40 graus i això evidentment fa que es multipliqui el risc d'incendis. Risc extrem en 111 municipis de 20 comarques. És el doble del que teníem ahir. A l'Àgora, avui analitzarem la sentència contra el germà de Pedro Sánchez d'inhabilitat durant 9 anys per prevaricació perquè veu demostrat la sentència que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz. El govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba a criticar aquesta decisió.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
2: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Són algunes de les reaccions que han arribat des del Partit Socialista. Avui ho explorarem una miqueta més, perquè a 8:45 a l'Àgora parlarem amb José Zaragoza, un dels històrics diputats del PSOE al Congrés. També parlarem avui amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas, per saber com s'ho farà a partir d'ara, un cop el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida abrupta de Junts.
3: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb. Tenim un govern que continua.
0: I, evidentment, hem de parlar del Mundial, una altra de les notícies de la nit. Robert Prat.
4: La selecció espanyola és la primera finalista d'aquest Mundial, molt superior a França, guanya 2-0, gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Argentina i Anglaterra busquen a les 9 l'altra plaça de finalista, mentre Kat De Jong es sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la seva greu lesió al genoll. El jugador del Barça podria estar sense jugar mitja temporada.
0: Gràcies, Robert. Ens falta el temps, i això vol dir calor, calor i calor, Tomàs Molina.
5: Especialment a les comarques de Ponent, però atenció en particular al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40, a Granollers 39, per tant, calor intensa durant el dia d'avui. Atenció també a la presència de vent, especialment cap a l'Alt Pirineu, que farà que augmenti el perill d'incendis en un dia, bàsicament assolellat a tot arreu, molt xafogós i amb aquesta sensació de calor intensa. A partir de demà, la temperatura comença a la baixa, però encara hi haurà alguns 40 graus i demà també comença un canvi de temps, amb nous ruixats, amb tempestes que en alguns casos podran ser intenses.
0: Paciència amb aquesta calor, eh? Avui explicarem al matí de Catalunya Ràdio quines conseqüències té aquesta situació, però també val la pena repassar la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí de nou hi ha retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar la incidència. També el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Girona a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'Estat per un sindicat minoritari. Hi ha serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a la xarxa de Rodalies.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs circulació complicada aquesta hora a la P7. Hi ha cua a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral i entre Barberà i Badia del Vallès també en sentit nord per un accident que talla un carril. També retencions en aquesta mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà del Vallès. A Barcelona, retencions habituals a les rondes. Destaca la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara. Ah.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una horeta, se m'oblidava, l'Aitor Arriaga, el Joan Guirà, del Pere Rossinyol i la Eva Pomares per comentar tots aquests temes i molts d'altres que tenim avui sobre la taula. Ara mateix passen 4 minuts de 8:15, com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. Comencem per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com estem? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la selecció espanyola, totes les portades.
9: Sí, titulars i grans fotografies de tot arreu. El periòdico Espanya platòrica a la final, foto de la celebració del gol d'Oyarzabal. A La Vanguardia es parla de recital de futbol.
10: I ara la foto és del final del partit, a la celebració d'aquest pas a la final. Justament el titular a peu de fotografia diu Espanya a la final del Mundial.
9: Precisament editorial en aquest diari d'Antoni Bassas, titulat El Mundial ja no és nacionalisme banal, sinó principal.
10: I escriu Bassas que és la gran màquina d'alimentar identitats.
9: I que no hi ha desfilada militar, Eurovisió o Nobel capaç de posar tanta gent diferent darrere una mateixa bandera.
10: L'altre gran tema del dia és polític i judicial. Titulars pastats a La Vanguardia i a l'Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació.
9: Al diari del grup Godó hi llegim l'editorial que signa el seu director Jordi Juan, titulat El germà del César, on relata totes les fases per les quals ha passat el cas.
10: I es pregunta quants càrrecs ha dit s'han creat a d'Espanya els últims anys, però sentencia que el germà d'un president espanyol ha de ser molt cautelós amb les seves decisions.
9: Altres temes de portada, el periòdico avança que l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres.
10: Transports hi invertirà 500 milions d'euros amb l'objectiu de dotar de més capacitat una via que cada cop està més i més saturada.
9: I dues coses més per acabar. El País, al final de la tanca de Gibraltar, obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya.
10: I l'ara que es fa ressò dels dos bessons trobats morts al riu Ter, a Manlleu.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista David Bassa?
8: Llegeixo al The Guardian un irònic article d'en Jonathan Friedland titulat «Els escèptics aplaudeixen el desglàs amb temperatures rècord». A l'article, en Friedland subratlla com fins i tot ara, quan les onades de calor estan fent estralls a banda i banda de l'Atlàntic, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. I aquí, en Friedland fa una comparació amb la pel·lícula «Don't Look Up, No Miris Amunt», d'en Leo DiCaprio. Una pel·lícula on el món s'enfronta a una catàstrofe imminent per la topada d'un meteorit gegant contra la Terra. Però la població opta per no mirar cap amunt. Doncs això, si no volem assumir la realitat i anem fent l'orni, acabarem tots ben cuits.
11: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
12: Sí, sort que he portat nous!
13: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, seguim el repàs a la premsa. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. La dona del Premi Nobel, Joseph Stiglitz, elogia l'Hospital Josep Trueta de Girona.
22: Ania Schifrin afirma que el centre sanitari gironí va salvar la vida del seu marit. Ho llegim al diari Ara en un emotiu article d'opinió que ha escrit la dona del Premi Nobel d'Economia. Stiglitz feia mesos que arrossegava molèsties sense un diagnòstic clar als Estats Units. La parella va decidir passar unes setmanes a Cadaqués per completar la recuperació de l'economista, però pocs dies després d'arribar, Stiglitz va empitjorar i va acabar al Josep Trueta de Girona i va estar ingressat 18 dies. La dona del Premi Nobel lloa la professionalitat del personal del Trueta i, de fet, el títol de l'article és tota una declaració d'intencions. Invertiu en sanitat pública, no la privatitzeu.
0: El Barri Vell de Girona, nou escenari de Disney.
23: Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquesta setmana han començat les feines de muntatge per al rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Embolicats. El diari de Girona explica que els carrers del Barri Vell, amb el seu estil romàntic i gòtic, són ideals per l'ambient medieval que pretén recrear la cinta. Recordem que aquest rodatge comença tot just un mes després que es paralitzessin diverses zones del centre de la ciutat per la gravació de la sèrie d'Amazon Prime, Tomb Raider.
0: Troben sucre a la Via Làctea.
22: El descobriment l'ha fet un grup de científics internacionals i és la primera vegada que es detecta aquest tipus de sucre en l'espai interestel·lar. Ho llegim al diari El País, que explica que aquest descobriment ofereix noves pistes de com va poder sorgir la vida a la Terra, ja que el sucre n'és un component bàsic. La dada curiosa és que aquest tipus de sucre també es troba en el gers i en altres fruits vermells.
0: I Volkswagen contracta 100 ovelles?
23: La companyia automobilística alemanya ha posat a treballar 100 ovelles en els camps de la seva planta fotovoltaica de Polònia. De fet, les ovelles han substituït els tradicionals tallagespes. Es veu que les ovelles són més efectives que les màquines perquè mengen l'herba que hi ha al voltant de les plaques solars sense fer-les malbé. De fet, la presència de les ovelles sembla que és beneficiosa per al microclima local, però també per a la butxaca de Volkswagen, que ara que ara està de retallades.
0: Anem a dir això, estem de retallades i agafem ovelles.
23: Ah, sí, que
0: mica,
23: no paguen.
0: Una mica contradictori. Vinga, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mireia Aizar i Albert Odran.
1: A la premsa francesa, la derrota de la selecció davant d'Espanya centra l'atenció i desplaça la informació de la festa nacional del 14 de juliol. A Liberación diuen que els francesos deixen escapar la final. A Le Monde asseguren que cauen bruscament del seu núvol. Al Clarín, el Mundial també capara gran part de la seva portada digital. L'enfrontament que la selecció argentina tindrà amb l'anglesa desperta fantasmes del passat. Destaquen les paraules d'Scaloni, seleccionador dels argentins, que diu que hem de tenir memòria, però això només és un partit de futbol. Anglaterra, en canvi, Donald Trump és el protagonista a The Times i The Guardian. Les dues capçaleres expliquen que el president nord-americà amenaça d'inutilitzar totes les centrals elèctriques i els ponts de l'Iran.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, el diari Cinco Días explica que CaixaBank ultima el seu desembarcament comercial als Estats Units per assessorar grans fortunes. L'entitat té previst començar a operar-hi l'any que ve i s'instal·laria a Miami. De moment ja ha nomenat un responsable d'aquesta seu. Per la seva banda, l'Expansió diu que Catalunya, Madrid i Andalusia assumeixen el 49% del cost total de l'absentisme laboral a l'Estat. La factura es dispara fins als gairebé 60.000 milions d'euros cada any, dels quals Catalunya n'assumeix 11.000. Finalment, On Economia assegura que les cadires de plata divideixen la Cambra de Comerç. Aquestes cadires es destinen a empreses que fan una aportació de 75.000 euros a l'any. Actualment n'hi ha dues i la Cambra vol que passin a 10. Pimec i Eines de País ja han anunciat que hi votaran en contra.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Mundo Deportivo parla d'un equip espanyol que va sotmetre a França amb un partit sensacional davant un conjunt francès impotent en atac. 16 anys després, Espanya tornarà a jugar una final d'un Mundial.

L'esportiu destaca que 9 catalans jugaran la final del Mundial després de minimitzar França i apunta a una final entre Lamine Yamal i Leo Messi. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que el bany de futbol que Espanya li va donar a França era impensable. El periòdico parla d'una Espanya platòrica que anul·la a França. Francisco Cabezas explica que aquest joc d'Espanya és cruifista, amb clar protagonisme de la possessió de la pilota, sense ídols, prioritzant un futbol coral insuportable que nega el futbol dels solistes. Sergio Viñas escriu que és l'Espanya dels sense nom, sense la necessitat

0: Ai, això m'ha matat. 2 minuts i arribarem a 8:15 i a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
1: La supermodel xeca Eva Herzigova s'ha casat, la recordeu? Va ser la que va protagonitzar la legendària campanya de Wonderbra. Una de les singularitats d'aquest casament és que ho ha fet amb la seva parella dels últims 25 anys i pare dels seus 3 fills. Per a la cerimònia, Herzigova, de 52 anys, va fer tota una declaració d'intencions. Vestit senzill, sense maquillatge i amb un simple recollit. Aquesta imatge natural contrasta amb les darreres aparicions de l'actriu Sacha Listeron, que està superprima per al medicament de prima de moda ara a Hollywood. De fet, fa una mica de coseta mirar-la i tot. En canvi, el missatge de la model xeca és molt potent perquè declara als 4 vents que se sent orgullosa del seu cos de 52 anys. Un apunt final que no puc evitar, que és la kafkiana celebració de la família reial espanyola per la classificació d'Espanya a la final del Mundial. Jo trucaria als britànics per un parell de consells.
0: També a les xarxes socials, eh? La família reial, com deia la Sílvia, va exposar com el rei, amb tota la família celebraven el passi a la final del Mundial. En fi, a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio, mira, Isar, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, un altre cop.
0: Qui fanxa avui?
2: Doncs mira, avui va de roquers. Hey, ho, let's go! Marc i Ramone, bateria de Ramones, fa 70 anys, és del mateix dia i any, Joe Satriani, guitarrista de referència pels amants del rock instrumental. El 15 de juliol també va néixer l'actor nord-americà Forest Whitaker, el que va guanyar un Oscar per la pel·lícula L'últim rei d'Escòcia fa 65 anys. Una altra actriu, Diane Kruger, està d'aniversari, és l'espia Bridget von Hammersmark amb Maleïts malparits de Quentin Tarantino. Per últim, qui també farà festa avui és el periodista Eduardo Inda, que en fa 59, i una altra periodista, companya de TV3, l'Anna Teixidor, en fa 48.
0: I el santoral, Mireia.
2: El santoral d'avui recull uns quants noms, però el principal és Bonaventura. Segons l'IDESCAT, hi ha 173 persones a Catalunya amb aquest nom, 156 homes i 17 dones. Altres sants d'avui, a veure si en tens alguna llegenda, són Pompili, Piroti, Antíoc, Bonosa o Zòsima.
0: Zòsima?
2: Sí.
0: Amb Z, això, eh?
2: Sí, exacte.
0: No, crec que no en tinc cap.
2: Has vist? Cada dia aprenem
0: coses
2: noves.
0: No, m'agrada molt el Zòsima. Gràcies, Mireia. Cada dia aprenem coses noves, com diu la Mireia, i cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària des del matí de Catalunya Ràdio, des d'una llibreria.
3: Soc la Mary Pineda Puig, llibretera de la llibreria Buc a Torelló, i aquest estiu vull recomanar-vos Metamorfosi de la Míriam Cano, una petita joia que recull 2 estius i una primavera. Ara que ningú ens escolta, us confessaré que no sóc gaire amiga de les guies de viatge. El que sí que m'agrada, en canvi, és poder llegir a gent que ha viscut de primera mà les zones que visitaré. L'any passat la Míriam em va reconciliar amb una manera molt concreta de viatjar, aquella que té més a veure amb la calma i amb incloure, en el transcurs frenètic d'uns dies en què tot és nou, el no fer res. Així que la meva recomanació per aquest estiu, per tots aquells que viatgeu o no a Grècia, és que llegiu Metamorfosi i que recordeu que viatjar és redescobrir-nos, primer de tot, a nosaltres mateixos.
0: Passant 2 minuts de 8:15, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno.
7: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus 2 fills no havien tornat a casa.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i encara que sàpigues nedar, o xucador, xucla.
9: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
10: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
11: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
12: Entenem que és un error, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
14: Degoteig. Acció de degotar o degotejar, caure gota a gota. A qui li pot degotar la suor del front és a Pedro Sánchez, perquè l'endemà de la sentència, el seu germà, per prevaricació, continua el degoteig de casos amb la declaració de la presidenta del PSOE en el cas Leire. Això la setmana que s'hauria de confirmar si la seva dona anirà a judici per corrupció.
0: Minoria.
14: Els menys, el més petit de 2 nombres que es consideren formant part d'un tot. Qui serà més petit és el govern de la ciutat de Girona, després de la sortida confirmada ahir de Junts. A falta de 10 mesos per les municipals, la ja exvicealcaldessa assegura que se n'ha fartat de no poder informar.

0: influir, diu, en el govern de l'alcalde Salelles.
1: Persiana.
0: Tanquen una porta en una finestra, segons el DIEC, en sentit figurat, abaixem la persiana o tanquem la paradeta quan tanquem un negoci de forma definitiva. Avui lamentem que ahir va tancar l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Aquest, malauradament, també és un altre degoteig.
1: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 500.
2: Són els milions que el Ministeri de Transports destinarà a ampliar carrils de l'AP7 al llarg de 100 quilòmetres per poder incrementar la seva capacitat. El Ministeri actuarà als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell i Vilafranca Centre, la B23 i Martorell i l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
1: 28,3.
2: Són els milions de persones que han passat per l'aeroport del Prat durant els primers 6 mesos de l'any, segons les dades d'AENA. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% en comparació amb el mateix període del 2025.
1: 39.
2: Són les hores de son que els barcelonins perden de mitjana al llarg de l'any a causa de la calor i les altes temperatures nocturnes. Segons els experts, el canvi climàtic ha duplicat en 50 anys la pèrdua de son en més de 1.300 ciutats de tot el planeta.
1: I tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, el capità de la selecció francesa, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, inclinat cap endavant, colze sobre les cames i tapant-se la cara amb les mans.
3: Nit molt discreta, molt fluixa de l'estrella i del conjunt de la selecció francesa, que tot i partir com a favorita per molts, va deixar molt a desitjar ahir a les semifinals contra Espanya. França i Mbappé es queden sense la seva tercera final del Mundial consecutiva. L'equip titula avui destrossa a Dallas. I pel que fa a les notes, 3 per Mbappé, 2 per Dembélé.
1: A la segona imatge veiem dues persones saludant, envoltades de càmeres. És de nit. De fons s'hi veu una multitud de persones en una gran porta reixada que està oberta. I en un costat, la bandera britànica i la bandera de Gibraltar.
3: Són l'alcalde de la línia de la Concepción, Juan Franco, i el ministre en cap de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta nit ha desaparegut, encara que de moment només de manera simbòlica, la tanca, el punt fronterer que cada dia havien de travessar 15.000 treballadors. Un acte simbòlic que algunes cròniques avui recullen com que alguns dels vigilants van presenciar l'acte seguint de reull la semifinal del Mundial.
1: I la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. S'hi veu un grup de persones ben equipades, amb barrets, amb gorres, treballant a ple sol al jaciment Iber de Tivenys, al Baix Ebre. Al fons s'hi observa una zona boscosa, amb camps de fruiters a tocar dels canals de rec i del riu Ebre. És un jaciment amb molta història, Jordi Barranca.
4: Sí, és un assentament que va estar ocupat durant més de 6 segles. Va ser abandonat l'any 130 abans de Crist i ara s'han trobat evidències que també es va utilitzar atenció durant les guerres sertorianes, és a dir, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Aquesta, de fet, és una de les descobertes que ha fet l'equip d'historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. Enguany s'han fet les 27enes intervencions arqueològiques i el que han descobert els fa repensar l'origen i el creixement d'un assentament clau al tram final del riu Ebre.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una dona acusa de racisme als seus companys de feina perquè no li van organitzar una festa d'aniversari. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia diu que una treballadora d'origen africà ha denunciat els seus companys de feina acusant-los de racisme per no haver-li organitzat una festa d'aniversari. La dona va formular denúncia un mes després del dia del seu aniversari, quan va veure que una altra companya de la feina feia 50 anys i tots els companys i les companyes li organitzaven una festa per celebrar-ho. Aquest detall li va sorprendre i aleshores es va preguntar per què ella no havia tingut la seva festa. La notícia explica que en lloc de consultar-ho als companys, la treballadora va optar per dimitir del seu lloc de feina i presentar una denúncia. Una denúncia davant del Tribunal Laboral per discriminació i racisme.
1: I això és real o és fals?
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: El periodisme viu una transformació accelerada i exigeix professionals capaços d'adaptar-se als nous hàbits informatius. Segons el Digital News Report 2026, el consum setmanal de notícies en vídeo arriba ja al 77% a escala global. A més, en 45 dels mercats analitzats, el vídeo informatiu en línia ja supera les notícies a la televisió. Un canvi que confirma el pes creixent dels formats audiovisuals i la necessitat d'actualitzar llenguatges i competències periodístiques.
8: El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs Data Journalism i Social Media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, ho aclarim. La notícia que ara circula i que diu que una dona acusa de racisme els seus companys de feina per no organitzar-li una festa d'aniversari és una notícia real. Ha passat al Regne Unit. La dona que acusa els companys de racisme treballa a una ONG i el cas ja ha arribat als tribunals. El jutge ha desestimat la seva denúncia perquè diu que l'única raó per la qual els seus companys no van muntar-li la festa és perquè ningú sabia que era el seu aniversari.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts, amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És notícia bona, notícia de fa poquets minuts. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió, l'Anoia.
0: Ho acaben d'informar els bombers. A última hora d'ahir havia cremat una cinquantena d'hectàrees durant la nit i han estat treballant un centenar d'efectius.
1: Precisament, previsió del dia. Avui arribarem al pic de la tercera onada de calor.
10: Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus en diversos punts del país. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen prohibit l'accés a 8 espais naturals.
1: Avui, que és el primer dia de dol oficial a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu.
0: La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua.
1: El govern espanyol considera que la sentència contra el germà de Pedro Sánchez és un intent de fer caure l'executiu de coalició i insisteix una vegada i una altra en la seva innocència.
10: L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació perquè la Diputació d'aquesta província extremenya el va contractar per a un càrrec fet a mida. El PP i su capà, Alberto Núñez Feijó.
11: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
1: A 3:15, el diputat socialista José Zaragoza a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per abordar també aquesta qüestió. I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern.
0: L'alcalde parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació.
12: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: I en temps d'Àgora entrevistarem avui l'alcalde Lluc Salellas, justament l'alcalde de Girona, per veure com s'ho farà a partir d'ara. Encara parlant de Girona, el cinema Trufó de la ciutat, que és l'únic que quedava al centre, ha tancat portes.
10: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
1: De fet, el cinema Trufó és un dels arguments que donava Junts també per, entre d'altres, trencar el pacte de govern.
14: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia de calor, un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
1: I el trànsit a aquesta hora, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs segueixen les retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions també a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona, retencions als punts habituals, destacar la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un alt accident que també talla un carril.
1: Gràcies, Clàudia.
15: Fins ara.
1: I aquests dies que li hem donat festa al Manu, doncs si voleu dedicar una cançó a algú, li posarem l'original. El que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet el Raül.
16: Ai, bon dia a tots els escoltants de Catalunya Ràdio. Us voldria demanar una cançó dedicada a les dues persones més importants de la meva vida, la meva companya Laia i la meva filla Queralt. La cançó segurament la coneixeu tots. Es diu Xavier, el tècnic de so. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. I comencem amb el trànsit, amb la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. Matí amb forces incidències a les carreteres. Hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Un altre accident provoca retencions a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals. Destaca la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies fins a 9:45 d'aquest matí. Els serveis mínims decretats són d'un 66%.
1: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta a un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no es donava marge d'actuació. Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenar de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. La calor fa caure en picat la humitat de la vegetació en zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i també pel risc d'incendi, segons el nou mapa que ha desenvolupat el CREAF. A Catalunya, les zones més seques són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I el cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques de tirar endavant. Aquesta gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
3: Esports.
4: La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Molt superior a França, guanya 2-0 amb gols d'Oyarzábal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista enmig de fortes mesures de seguretat, partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre els dos equips. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta de marxada al Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, en Pogacar ha refermat el lideratge, surt de Vichy i fins a Nevers, amb 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
1: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i fins i tot valors més alts a Ponent i a Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb por sahariana.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és dimecres 15 de juliol. Comença una nova edició de Castelldefels avui, el butlletí amb les principals notícies i l'agenda del dia de la ciutat. Èxit de convocatòria per seguir la semifinal del Mundial a la pantalla gegant de Castelldefels. Centenars de persones es van reunir ahir al vespre a la plaça Teresa Claramunt per viure la victòria d'Espanya davant França, en un ambient festiu i sense incidències destacables, gràcies al dispositiu de seguretat desplegat. L'Ajuntament ja prepara una nova pantalla gegant aquest diumenge per seguir la final del Mundial. El barri del Baixador celebra aquest dissabte la seva festa major. La jornada combinarà activitats familiars, bingo musical, sopar popular i música en directe al carrer 514, en una nova edició d'una de les cites tradicionals de l'estiu als barris de Castelldefels. I a l'agenda del dia, 11:15 del matí, el Centre Cívic Vista Alegre acull una nova sessió del taller Cuina Júnior, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 14 anys perquè aprenguin a elaborar receptes saludables i creatives mentre treballen en equip. De 6 a 8 de la tarda, l'Espai del Mar ofereix una sessió de pilates oberta a tots els nivells dins la programació d'estiu. Els dimecres ens posem en marxa. A les 7, la Biblioplatja programa una nova hora del conte amb el Vaixell Vermell, un espectacle familiar que combina contes, música i papiroflexia en un viatge ple d'imaginació. També a 7:45 del vespre, la platja de Castelldefels acull una nova sessió de Fem Esport als barris jove. La nova iniciativa, estrenada aquest mes de juliol, ha ampliat les places de 15 a 30 davant la bona acollida que està tenint. Les sessions d'activitat funcional són gratuïtes, s'adrecen a joves de 16 a 25 anys i requereixen inscripció prèvia. I aquesta nit, a 9:15, el Palm Market ofereix una vetllada de Palm Lights amb un homenatge musical a The Beatles, il·luminat amb espelmes a la plaça de les Palmeres. I fins aquí el repàs a l'actualitat i a l'agenda de Castelldefels. Tornarem amb més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i, com sempre, podeu seguir tota l'actualitat als canals municipals.

0: Castelldefels avui.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de la ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimecres 15 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Doncs si seguiu amb nosaltres aquestes dues hores, doncs tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels Desperta.

0: I comencem, com no podia ser d'una altra manera, de parlant amb el partit d'ahir a la nit. Espanya ja és a la final del Mundial i Castelldefels ho celebra després de seguir la semifinal en una pantalla gegant. La selecció espanyola disputarà la gran final del Mundial 2026 després de superar aquest dimarts a França per 0 gols a 2 en una semifinal molt sòlida. L'equip de Lluís de la Fuente va controlar el partit des de l'inici i va saber neutralitzar el potencial ofensiu de la selecció francesa. El primer gol va arribar al minut 22 quan Mikel Oyarzabal va transformar un penal provocat sobre Lamine Yamal. Ja a la segona part, Pedro Porro va marcar el segon gol i va deixar encarrilada la classificació. Amb aquesta victòria, Espanya es converteix en una de les dues millors seleccions del torneig i aquest diumenge, 19 de juliol, lluitarà pel títol mundial davant del vencedor de l'altra semifinal entre Argentina i l'Anglaterra. A Castelldefels el partit també es va viure amb un gran ambient. Centenars d'aficionats es van reunir a la plaça Teresa Claramunt, on l'Ajuntament havia instal·lat una pantalla gegant perquè la ciutadania pogués seguir plegada aquesta semifinal. La jornada va començar amb música i animació abans del partit i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, provisió de material pirotècnic, talls de trànsit als carrers del voltant i la presència d'un pont lila. La celebració es va desenvolupar amb total normalitat i sense que es registrés cap incidència destacable, fet que va permetre que els assistents gaudissin d'un partit en un ambient festiu i familiar. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastián Andrade, que va parlar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre aquesta iniciativa municipal i l'ambient que es vivia entre els aficionats.
1: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir la semifinal?
2: Bon, la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta en el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinal posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
1: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
2: Bueno, jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
1: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
2: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent, convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i, per tant, que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
1: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
2: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai. És un espai que l'entra del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
1: Y ahora ya pasamos a la pregunta más futbolera. ¿Cómo ves este partido, estas semifinales? ¿Cómo ves a la selección? y si me podrías dar una pequeña porra del resultado que tú crees que van a quedar hoy.
2: Bueno, la verdad que la selección ha empezado de menos a más. Los últimos partidos han sido muy emocionantes, el último con Portugal. Yo creo y estoy convencido que hoy la selección española nos va a dar una gran alegría y que podremos celebrar seguramente esa final el domingo. Pero primero, como todo, no hay enemigo pequeño. Francia es un gran rival, es una gran selección y seguro que va a ser un gran espectáculo futbolístico para todos aquellos que nos gusta el fútbol y amamos el deporte.
1: Pues esperamos volver a ver a todos los aficionados de Castelldefels aquí el domingo, si hoy ganamos a Francia, que lo vamos a luchar. Muchas gracias, Manu.
2: Lo vamos a pelear y a ver si este domingo nos podemos ver aquí todos animando nuevamente a la selección en la final.
1: Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, gracias.
0: Sebastián també va conversar amb el primer tinent alcalde, Nico Zerpa, que va seguir el partit al costat dels veïns i veïnes que es van acostar a la plaça per donar suport a la selecció espanyola. L'escoltem.
1: Estamos con Nico Zerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
3: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
1: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels, y se reúnen en un encuentro como este.
3: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente, y entonces esperamos sobre todo que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
1: Perfecto, y ahora una pregunta más a nivel futbolístico. ¿Cómo ves hoy a la selección ante Francia y a ver si nos podemos reencontrar aquí otra vez el domingo si llegamos a la final? Y si me podrías dar una pequeña porra de cómo crees que va a quedar el partido.
3: Bueno, yo espero que gane España. Aquí vamos a animar las 3.000 personas para que así sea. Yo lo que estoy viendo en el Mundial es que Francia tiene uno de los mejores equipos, por eso está en semifinal, ¿no? Pero aún así, espero que España también lo tiene, un grandísimo equipo. Espero poder ganar y poder estar el domingo en la final y poder estar celebrando aquí con los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels la final el próximo domingo.
1: Sin duda, una final anticipada lo que vamos a vivir hoy. Muchas gracias, Nico, y esperemos vernos el domingo.
3: Eso esperamos, bueno, pues todo el equipo de gobierno. Yo creo que esperamos las más de 3.000 personas que estamos hoy aquí.
1: Gracias.
0: Ara totes les mirades estan posades en la gran final d'aquest diumenge en què la selecció espanyola intentarà conquerir el títol mundial. Després de la bona resposta ciutadana i el desenvolupament de la semifinal sense incidències, queda per confirmar si Castelldefels tornarà a habilitar aquesta pantalla gegant perquè la ciutadania pugui viure també aquest últim partit de manera conjunta.
4: Castelldefels desperta.

0: I continuem parlant d'esports perquè justament hi ha una iniciativa que està funcionant molt bé des de l'Ajuntament i té a veure també amb els esports. Hi ha aquesta iniciativa, es diu Fem Esports als Barris i és una proposta gratuïta pensada pels joves entre 16 i 25 anys perquè puguin mantenir-se actius també durant l'estiu. Ha funcionat també aquesta iniciativa que l'Ajuntament ha hagut d'ampliar les places disponibles. Aquesta activitat es fa els dimecres i els divendres de 7:45 a 8:45 del vespre i es fa al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions combinen entrenaments funcionals amb exercicis de força, resistència i coordinació, aprofitant un entorn privilegiat com és la platja per fomentar hàbits saludables entre la població jove. I la resposta no podria haver estat millor. Aquesta segona edició ha registrat una participació molt elevada fins al punt que s'ha hagut de duplicar les places per donar una resposta a la demanda. Ens ho explica la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz.
1: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'Esports. I ara vam pensar, ostres, i els joves ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis, perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta, perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora, perquè evidentment si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
0: Per participar només cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que facilita la reserva de plaça i que també permet fer un seguiment de la participació per continuar millorant el programa. Així ens ho explica la mateixa regidora.
1: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
0: L'èxit de les primeres sessions ha fet que l'Ajuntament ampliï el nombre de places disponibles perquè més joves puguin sumar-se a aquesta iniciativa. Una decisió que demostra que hi havia una demanda real d'activitats esportives gratuïtes durant els mesos d'estiu. Escoltem què ens comenta la Paquita Cruz.
1: La demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
0: Aquest programa forma part de les polítiques municipals per acostar l'activitat física als barris i promoure estils de vida saludable entre els joves. I vist l'èxit d'aquesta edició, la voluntat és que la iniciativa continuï creixent també durant l'hivern. L'escoltem a la Paquita Cruz.
1: He de dir que la mare de tot això és Fem Esports als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEP Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat, fins que no tinguem el SEM centre instaurat i adaptat i preparat, és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
0: De fet, iniciatives com aquesta demostren que quan s'ofereixen activitats gratuïtes, accessibles i pensades per al públic jove, la resposta acostuma a ser molt positiva. Per això, des de l'Ajuntament, recorden que les inscripcions es poden continuar obertes mentre sempre que hi hagi places disponibles i aquest programa, el Fem Esports als Barris Joves, continuarà durant tot aquest mes de juliol. Així oferirà una alternativa saludable perquè els joves puguin gaudir de l'estiu fent l'esport a l'aire lliure i compartint activitats amb altres nois i noies de la ciutat.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autovia 2 i retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril. També retencions a la mateixa via entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de lentitud i aturades de Molins de Rei fins a arribar a Barcelona. A la C32 hi ha retencions de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. També comentar-vos que a l'AP7 hi ha retencions del Papió a la Barberà en sentit nord per un accident que talla un carril i també quan Montornès i de Mollet a Barberà en sentit sud. A la C17, cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat i entre Esplugues i Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Bon Pastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Fins demà.

0: I la calor continua marcant l'actualitat a Castelldefels. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipal davant la previsió que aquest dimecres es registrin temperatures molt elevades durant el dia, tant durant el dia com durant la nit. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i la AEMET, els termòmetres podrien superar els 38,6 graus durant les hores centrals del dia, mentre que la matinada de dijous les temperatures mínimes podrien mantenir-se per sobre dels 24,9 graus, dificultant el descans de la població. Però des de Protecció Civil insisteixen que el principal problema no és només la temperatura prevista per demà. La calor arriba després de diversos dies consecutius amb màximes molt elevades i nits especialment càlides. Aquest efecte acumulatiu provoca que el cos tingui més dificultats per recuperar-se i augmenta el risc de problemes de salut. Sobretot entre les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i aquelles que treballen moltes hores a l'aire lliure. Una de les situacions més greus que pot provocar aquesta exposició continuada és el cop de calor, una emergència mèdica que es produeix quan el cos deixa de poder regular la seva temperatura. Els principals símptomes són una temperatura corporal molt elevada, mal de cap, intens, mareig, nàusees, confusió, respiració accelerada o una pell molt calenta, seca i envermellida. Si ens trobem davant d'un possible cop de calor, és important actuar ràpidament. Cal portar la persona a un lloc fresc o a l'ombra, afluixar-li o retirar-li la roba, refrescar-la amb aigua o tovalloles humides i avisar immediatament els serveis d'emergència. Si la persona està conscient, es poden oferir petits glops d'aigua fresca, però si presenta alteracions de consciència o els símptomes són greus, no s'ha de forçar a beure i cal trucar al 112 o al 061 Salut Respon. Precisament per ajudar la ciutadania a protegir-se durant aquests episodis, Castelldefels disposa d'una xarxa de refugis climàtics distribuïts pel municipi. El regidor de Medi Ambient, Pere Paredes, ens va explicar el programa què és un refugi climàtic i quin servei ofereix a la ciutadania. L'escoltem.
1: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Frederic Mompou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
0: Recordem que Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i compta amb 5 espais interiors climatitzats, que són l'edifici de la República, el centre cívic Frederic Mompou, la biblioteca Ramon Fernández Jurado i el centre cívic Vista Alegre, juntament amb l'Espai del Mar. I també en tenim 2 espais exteriors, és el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. Aquesta xarxa municipal s'hi afegeix enguany una iniciativa impulsada també pel comerç local, els microrefugis climàtics, que són establiments que ofereixen un espai fresc perquè qualsevol persona pugui entrar uns minuts a refugiar-se de la calor sense necessitat de consumir. La tècnica municipal de comerç, Vilma Bianchi, ens explica en què consisteixen aquests microrefugis climàtics.
2: Doncs aquests espais microrefugis climàtics és molt senzill perquè és establiment que ofereixen un ambient fresc, segur, acollidor durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació del canvi climàtic. En què consisteix? És una forma molt senzilla. Jo estic passejant des de plaça de l'Església cap a la plaça Joan 23 i, fa molta calor, doncs és entrar sense necessitat de fer cap compra, refrescar una mica i poder continuar el camí, no?
0: Des de l'Ajuntament també es fa una crida als establiments de Castelldefels perquè s'afegeixin a aquesta iniciativa que contribueix a ampliar la xarxa d'espais segurs durant els episodis de temperatures extremes. Els comerços interessats poden adherir-s'hi de manera gratuïta posant-se en contacte amb l'àrea de comerç a través del WhatsApp 664-33-1468. Repetim, el número és el 664-33-1468 i des d'aquest es dona servei i se'ls facilitarà tota la informació i l'enllaç per fer la inscripció en un formulari. Escoltem com ens ho explicava la Vilma Bianchi aquest procés d'adhesió.
2: Molt senzill. Treballem molt amb WhatsApp aquest any. La gent és el que utilitza. És el més senzill pels botiguers i les botigueres i pels establiments perquè donen serveis. Doncs deixo un telèfon, que és el telèfon de l'àrea, que és 664-33-1468. Envien allí. En el WhatsApp aquest tenim un catàleg que poden obrir i veure. Si no, em demanen. Vull ser un establiment de microrefugi climàtic i l'enviem el link. Sí? Aquest link és un formulari que porta l'AMB. Doncs després ens arriba a nosaltres, validem que aquest comerç és de Castelldefels. No només és per Castelldefels, estem a tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona. I res més, una vez que s'ha inscrit, que està validat, li aprovem el distintiu i a seguir donant el servei a la gent.
0: Protecció Civil recorda que, tot i que aquests avisos de calor s'han repetit durant les darreres setmanes, no s'han de normalitzar. La persistència d'altes temperatures continua representant un risc important per a la salut i per això recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, buscar espais climatitzats sempre que sigui possible i mantenir una atenció especial sobre les persones més vulnerables. I tenim un últim recordatori que tots podem posar en pràctica aquests dies. Si tenim un familiar, un veí o una persona gran que viu sola, una simple trucada o una visita per comprovar que tot es troba bé pot ser de gran ajuda durant aquest episodi de calor intensa.
3: Castelldefels desperta.

Doncs continuem parlant sobre el tema de salut i ho fem perquè Castelldefels ha ampliat la seva xarxa de desfibriladors per continuar sent una ciutat cardioprotegida. Quan parlem de desfibriladors, tots esperem no haver-los de fer servir mai, però també és cert que en una emergència cardíaca pot marcar la diferència entre la vida i la mort. Per això és important que cada vegada n'hi hagi més i a l'abast de la ciutadania. I en aquesta línia treballa Castelldefels, que continua ampliant la seva xarxa de punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors en diferents equipaments municipals.

0: Durant aquests mesos concentra milers de persones cada dia. Una de les novetats és que ara l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet localitzar de manera molt ràpida quin és el desfibrilador més proper segons el lloc on ens trobem. Recordem també que aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Incorporen instruccions de veu que indiquen pas a pas què cal fer en cas d'una aturada cardiorrespiratòria. Evidentment, el primer sempre és avisar el 112 i, si és possible, iniciar les maniobres de reanimació mentre arriba l'assistència sanitària. I aquest és també el missatge que l'Ajuntament està difonent aquests dies a través de les seves xarxes socials.
1: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
2: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
1: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
2: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
3: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
1: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
2: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
0: Com dient, sovint és una informació que esperem no haver-la de posar mai en pràctica, però conèixer on tenim el desfibrilador més proper pot ser determinant en una situació d'emergència. Es tracta d'una eina més que per Castelldefels continuï avançant com una ciutat cada vegada més preparada i cardioprotegida.
4: Castelldefels desperta.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldefels. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

aquí recordem, bueno, ja que anem parlant de tema de salut, doncs que aquest dissabte hi haurà una altra cita important a Castelldefels, però en aquest cas és una d'aquelles que poden marcar la diferència per moltes persones. La ciutat acollirà una nova jornada de donació de sang amb una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits que s'instal·larà a la plaça Neus Català, que serà davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Estarà des de 10 del matí fins a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. La campanya arriba en una època especialment delicada. Amb l'arribada de l'estiu, les donacions acostumen a disminuir per les vacances, pels canvis d'hàbits, però les necessitats

0: hospitals no s'aturen. Segons el Banc de Sang i Teixits, cada dia es necessiten prop d'un miler de donacions a Catalunya per poder atendre operacions quirúrgiques, tractaments oncològics, trasplantaments, accidents de trànsit i altres, moltes altres situacions que necessiten doncs, d'aquesta sang que recull el Banc de Sang i Teixits. De fet, per garantir l'assistència sanitària durant els mesos de juliol i agost, el Banc de Sang i Teixits calcula que caldran més de 40.000 donacions d'arreu de Catalunya. Per aquest motiu, durant l'estiu s'intensifiquen les campanyes als municipis i també a les poblacions de costa, com és el cas de Castelldefels. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que poden donar sang les persones que tinguin una edat entre 18 i 70 anys i que pesin més de 50 quilos i que es trobin en un bon estat de salut. També recomanem no anar-hi en dejú, haver menjat abans de la donació i mantenir-se ben hidratat, especialment en aquests dies de calor, pot ser de molt gran ajuda. Per facilitar l'organització d'aquesta jornada, es recomana anar dins d'aquest horari i s'atendrà a totes les persones que s'acostin sempre que hi hagi disponibilitat. I sovint només ens recordem que quan arriba una campanya com aquesta, però la necessitat de sang és constant. Els hospitals no tanquen per vacances i les transfusions continuen sent imprescindibles cada dia de l'any. De fet, hi ha una dada que sempre ajuda a entendre la importància d'aquest gest. Una sola donació es pot separar en diferents components. Tenim per una banda els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes i pot arribar a ajudar fins a 3 pacients diferents. És per això que si podeu donar sang aquest dissabte serà un gest petit que pot tenir un gran impacte.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui sí, avui s'espera que la temperatura ja toqui sostre pel que fa a la setmana i és que serà el dia més càlid d'aquesta setmana amb valors que podran arribar fins als 40 graus o bé fins i tot superar-los a diversos municipis de l'interior del territori. De fet, ja partim de valors molt elevats, valors de 24, 25, 26 graus. Sí que cap a la zona del Pirineu la temperatura és una miqueta més agradable, però en general l'ambient és càlid. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera que vagin arribant força núvols als mitjans i fins i tot podran deixar alguna gotellada cap a la zona del litoral, prelitoral, de cara a la tarda, sobretot cap a, de cara al final del dia, i alguna d'aquesta gotellada podrà anar acompanyat de tempesta. De cara a demà s'espera que faci calor, però la temperatura serà menys alta que la d'avui. Això és tot de moment.
2: Castelldefels desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels. Castelldefels desperta.

0: I tanquem aquesta primera hora recordant que l'Ajuntament de Castelldefels ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic davant de l'elevat risc d'incendi. La mesura es mantindrà fins diumenge 19 de juliol, tot i que es podria prorrogar si les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables. Això significa que durant aquests dies no es podran utilitzar petards, coets, bengales, fonts ni cap altre article pirotècnic tant als espais públics com als espais privats a l'aire lliure. Per tant, la prohibició afecta carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries i urbanitzacions de tot el terme municipal. Aquesta es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància. Les temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fa que qualsevol espurnar pugui acabar provocant un incendi. De fet, segons les dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que es registren a Catalunya tenen origen humà i prop de 4 de cada 10 són conseqüència de negligències, és a dir, d'actuacions que es podrien evitar, com ara una burilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, en els darrers dies, Catalunya ha hagut de fer front a diversos incendis forestals simultanis en plena onada de calor, una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius de diferents punts del territori. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Castelldefels es fa una crida a la responsabilitat ciutadana i es recorda que, en moments com l'actual, la prevenció és la millor eina per evitar situacions de risc. També es demana especialment als adults que no permetin que infants i joves facin ús de material pirotècnic mentre aquesta prohibició continuï vigent. I, com sempre, si algú detecta foc o una columna de fum, cal avisar immediatament al 112 i seguir les indicacions dels serveis d'emergència, la policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura que pot comportar sancions en cas d'incompliment. Al cap i a la fi, de vegades pensem que un petard o una bengala poden semblar inofensius, però amb la calor extrema, la vegetació tan seca i com la tenim aquests dies, qualsevol espurna pot tenir conseqüències molt importants.
1: Castelldefels desperta.
2: Todo obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
3: Todo obsesión.
2: 98.0. Todo obsesión.
4: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0. En Viajando por las Ondas.
5: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.
0: I doncs per fer un repàs d'aquesta primera hora hem fet un repàs del tema del que és la calor intensa i recordar també quins són els recursos que tenim disponibles a la nostra ciutat, que són els refugis climàtics i també aquesta xarxa de microrefugis climàtics que el que seria el comerç de Castelldefels facilita als ciutadans. També hem parlat de la xarxa de desfibriladors, també de la donació de sang que tindrà dissabte una cita important a Castelldefels i també del tema de la pirotècnia, molt important perquè justament ara ens trobem en un moment de risc d'incendi provocat per aquestes altes temperatures i l'estat de sequedat de la vegetació. També hem fet un repàs d'aquesta iniciativa d'Esports al Barri.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
7: Són les 9, bon dia. I com sempre a aquesta hora comencem per saber com se circula a carreteres i autopistes del país i també com està la mobilitat al transport públic, equip viari, endavant.
8: Molta intensitat a aquesta hora a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs i els accessos a la ciutat. B23, Esplugues cap a la Diagonal i B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies a aquesta hora, serveis mínims del 66%.
7: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins del nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. També avui, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta que va ser un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis, de Junts, argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació. Els Estats Units han activat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat les portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
9: Esports. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara i França per 2-0 gols d'Oyarzábal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casador deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, amb Pogacar reformat el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba Nevers, en 161 quilòmetres, pràcticament plans i favorable als velocistes.
7: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus, unes temperatures que les més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya Central, fins i tot valors més alts a Ponent i al Pla de Lleida. Vent de Garbí intens amb pols sahariana.
10: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
11: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
12: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
13: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
14: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
15: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
16: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
17: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
16: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
17: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
18: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs volem començar aquesta segona hora recordant que Espanya ja és a la final del Mundial i Castelldefels ho va viure dins d'un desplegament que va fer l'Ajuntament per poder veure aquest partit en una pantalla gegant. La selecció espanyola disputarà la gran final del Mundial després d'haver superat a França i a la nit. Van ser dos gols amb una semifinal que va ser molt sòlida. L'equip de Luis de la Fuente va controlar el partit des de l'inici i va saber neutralitzar el potencial ofensiu de la selecció francesa. El primer gol va arribar al minut 22, quan Ordiazabal va transformar un penal provocat sobre Lamine Yamal. Ja a la segona part, Pedro Porro va marcar el segon gol i va deixar encarrilada la classificació. I fins i tot va haver-hi un gol anul·lat. Amb aquesta victòria, Espanya es converteix en una de les dues millors seleccions del torneig i aquest diumenge, 19 de juliol, lluitarà pel títol del Mundial davant del vencedor d'una altra semifinal, que serà entre Anglaterra i l'Argentina. A Castelldefels el partit també es va viure amb gran ambient. Centenars d'aficionats es van reunir a la plaça Teresa Claramunt, on l'Ajuntament havia instal·lat aquesta pantalla gegant per tal que la ciutadania pogués seguir plegada a aquesta semifinal. La jornada va començar amb música i animació abans del partit i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre i prohibició de material pirotècnic i també talls de trànsit als carrers del voltant i, sobretot, també a la presència d'aquest punt lila, que és un punt segur. La celebració es va desenvolupar en total normalitat, sense que es registrés cap incidència destacable, fet que va permetre que els assistents gaudissin del partit en un ambient festiu i familiar. Dins de la plaça de Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastián Andrade, que va parlar amb l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, sobre aquesta iniciativa municipal i l'ambient que es vivia entre els aficionats. L'escoltem.
1: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir les semifinals?
2: Bon, la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta amb el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinals posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
1: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
2: Pues jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
1: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
2: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi hagi aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
1: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
2: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai, és un espai que l'entre del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
1: Y ahora ya pasamos a la pregunta más futbolera. ¿Cómo ves este partido, estas semifinales? ¿Cómo ves a la selección? Y si me podrías dar una pequeña porra del resultado que tú crees que van a quedar hoy.
2: Bueno, la verdad que la selección ha empezado de menos a más. Los últimos partidos han sido muy emocionantes, el último con Portugal. Yo creo y estoy convencido que hoy la selección española nos va a dar una gran alegría y que podremos celebrar seguramente esa final el domingo. Pero primero, como todo, no hay enemigo pequeño. Francia es un gran rival, es una gran selección y seguro que va a ser un gran espectáculo futbolístico para todos aquellos que nos gusta el fútbol y amamos el deporte.
1: Pues esperamos volver a ver a todos los aficionados de Castelldefels aquí el domingo, si hoy ganamos a Francia, que lo vamos a luchar. Muchas gracias, Manu.
2: Lo vamos a pelear y a ver si pues, este domingo nos podemos ver aquí todos animando nuevamente a la selección en la final.
1: Manu Reyes, alcalde de Castelldefels. Gracias.
0: Sebastián també va conversar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va seguir el partit al costat dels veïns i veïnes que es van acostar a la plaça per donar suport a la selecció espanyola. L'escoltem.
1: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
3: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
1: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar, no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels, y se reúnen en un encuentro como este.
3: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente, y entonces esperamos, sobre todo, que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que, a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo, respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
1: Perfecto, y ahora una pregunta más a nivel futbolístico. ¿Cómo ves hoy a la selección ante Francia y a ver si nos podemos reencontrar aquí otra vez el domingo si llegamos a la final? Y si me podrías dar una pequeña porra de cómo crees que va a quedar el partido.
3: Bueno, yo espero que gane España. Aquí vamos a animar las 3.000 personas para que así sea. Yo lo que estoy viendo en el Mundial es que Francia tiene uno de los mejores equipos, por eso está en semifinal, ¿no? Pero aún así, espero que España también lo tiene, un grandísimo equipo. Espero poder ganar y poder estar el domingo en la final y poder estar celebrando aquí con los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels la final el próximo domingo.
1: Sin duda, una final anticipada lo que vamos a vivir hoy. Muchas gracias, Nico, y esperemos vernos el domingo.
3: Eso esperamos, bueno, pues todo el equipo de gobierno. Yo creo que esperamos las más de 3.000 personas que estamos hoy aquí.
1: Gracias.
0: Ara totes les mirades estan posades en la gran final d'aquest diumenge en què la selecció espanyola intentarà conquerir el títol mundial. Després de la bona resposta ciutadana i el desenvolupament de les semifinals sense incidències, Castelldefels tornarà a habilitar una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui viure també aquest últim partit de manera conjunta.
4: Castelldefels desperta.

0: Doncs l'Ajuntament avui, dia 15, a la 1 del migdia, reconeixerà a la doctora García Gargantilla per la seva tasca en missions d'ajuda humanitària internacionals. L'Ajuntament de Castelldefels celebrarà aquest dimecres aquest acte institucional de reconeixement a la doctora per la seva implicació en missions d'ajuda humanitària internacional. Com hem comentat, l'homenatge tindrà lloc a la 1 del migdia al Saló de Plens i comptarà amb la participació del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, de la mateixa doctora i de l'alcalde de Castelldefels, Manel Reyes. Gargantilla és metgessa del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf i des del 2017 forma part de l'equip START, un dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes humanitàries. L'any 2023 va participar en el desplegament de l'Hospital de Campanya enviat a Turquia després dels terratrèmols que van afectar aquest país i també a Síria. La mobilització es va produir en poques hores i va requerir de desenes de professionals que deixessin la seva activitat habitual per incorporar-se en aquesta missió. La doctora Alicia Gargantilla ens explica com és el procés que segueixen els integrants de l'equip Stark des que reben aquest avís fins que surten cap al país afectat. L'escoltem.
1: Equip d'emergències que té la disposició de muntar un hospital de campanya en 48 hores en qualsevol part del món. Llavors és un equip que va formar l'AECID, que és l'Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament, per posar en marxa un hospital de campanya. El primer que et passa és que t'enteres per les notícies, no? Perquè ja vas a la ràdio i comences a treballar o a la televisió i ja veus que hi ha hagut un terratrèmol important o l'emergència que sigui, i de seguida ells t'envien un missatge Proton, que és un sistema que tenim per poder localitzar tothom, i ja demanen disponibilitat i et diuen, en aquest cas va ser un dilluns, doncs dimecres ens van dir hem de marxar demà, i et posen en ordre de disponibilitat i tu decideixes, en el cas d'on treballis, si també et deixen marxar, si pots o no. Has de mirar una mica tot, no? Perquè marxar d'un dia per l'altre és molt complicat. Però bueno, nosaltres aquí a l'hospital no em van posar cap problema i bueno, ho vaig solucionar una mica familiarment i li vaig donar el sí. Llavors, un cop dones el sí, ells munten l'equip amb les dues primeres rotacions. Les rotacions són de 15 dies. Llavors, jo vaig decidint a la primera perquè vaig pensar que si tenia la disposició era la més... Bueno, és la que a mi em venia de gust o que a mi familiarment també em venia millor. I un cop dius que sí, ells t'envien un bitllet per anar a Madrid. Nosaltres sortim des de Madrid, tenim a l'hospital muntat en caixes a un hangar de Torrejón de Ardoz. Llavors nosaltres quedem tots allà en una hora, en un dia en concret, i des d'allà posen un avió que surt de la base militar i sortim tots a cop.
0: Un cop l'expedició arriba al terreny, la prioritat és que l'hospital pugui començar a funcionar tan aviat com sigui possible. Durant els primers dies, tots els membres de l'equip, independentment de la seva especialitat, col·laboren en tasques de desplegament de les instal·lacions. Segons ens explica la doctora Alicia Gargantilla, el muntatge implica molt més que preparar els espais sanitaris, ja que també cal garantir tots els serveis necessaris perquè l'hospital sigui completament operatiu. Escoltem com ens ho explica l'Alicia Gargantilla.
1: La principal tasca quan arribem allà és per tots igual. O sigui, tenim 48 hores per muntar l'hospital. Llavors és igual, és el mateix a el que vagis a fer. Vull dir, tu arribes allà i et diuen, fan equips i diuen aquest equip munta aquest tros de l'hospital, aquest equip munta els lavabos, aquest equip munta la cuina, perquè al final no només muntem l'hospital, muntem lloc per dormir, lloc per viure, les aigües, hem de potabilitzar l'aigua, buscar punts d'entrada i de sortida, la llum, portem una incineradora pel material. Vull dir que els primers dos o tres dies tots fem el mateix. Hi ha un equip de logistes i un equip de bombers que venen de la Comunitat de Madrid i els decideixen què és el que hem de fer, on ens hem de posar, i allà ens posem els guants i les botes i da igual a lo que vengas. Llavors, quan tenim tot el de fora muntat, ja cada part de l'hospital munta el seu. Pues, les instrumentistes munten el quiròfan amb ajuda d'algun cirurgià, nosaltres muntem tota la tenda de guixos, de traccions, vull dir, cadascú munta el de dins, cadascú munta el seu. I un cop decidim que és l'últim moment per acabar, ho deixem tot enllestit i el dia següent ja obrim les portes. I cadascú ja. Llavors sí que cadascú ja... És veritat que moltes vegades necessites més mans en un lloc o en un altre i tothom té capacitat per poder moure's, però la idea és que cadascú té el seu lloc. Llavors, quan arribes allà, el que et xoca és la situació, en primer lloc, la situació que està vivint la gent, no? Que sempre intentem pues, posar una mica de pas, no? Perquè al final tu has de seguir treballant tots els dies de la setmana, 24 hores, i no pots parar a mirar més enllà del que veus, no? Perquè si no, al final no podries fer la feina.
0: Les missions tenen una durada aproximada de 15 dies i els professionals que conviuen permanentment dins d'aquest recinte de l'Hospital de Campanya. Durant aquest temps treballen en condicions molt diferents des del que fan habitualment en un centre hospitalari convencional i han d'adaptar-se a situacions d'una gran complexitat. La doctora Alicia Gargantilla assegura que, més enllà de la feina assistencial, l'experiència també deixa una forta empremta personal i posa en valor la cohesió de tot l'equip desplegat sobre el terreny. L'escoltem.
1: Però el que et xoca sí que és veritat, en primer lloc el despliegue és brutal, no? Quan arribes allà i veus tota aquesta gent treballant i de cop i volta amb una esplanada et trobes un hospital, no? On tens 25 llits, un quiròfan, una reanimació, una sala de parts, doncs això el primer dia és molt impactant i després la feina és completament diferent de la que fem aquí i això també al principi xoca una mica, t'has de centrar en la teva feina i intentar no deixar-te emportar per tot el que veus fora, no? Perquè al final... Pues és una desgràcia. Però som molta gent i això sempre un per l'altre, no? I després la unió de l'equip també és molt important, perquè a vegades demanes qualsevol cosa i tens quatre persones que t'ho porten i dius, "Colin, no? Som uno. Funcionem com un equip unit i això per treballar és molt important i al final és com una família, perquè estàs 15 dies al mateix espai, al final és el terreny imaginari devia ser com un equip, un camp de futbol, que després depèn de les situacions pot ser més gran o més petit, però és veritat que allò és casa teva 15 dies, no surts d'allà, per seguretat no pots sortir del recinte, llavors al final doncs, o treballes tot el dia o busques un racó per treure el cap de la situació, però al final allò és... Pues, tancat i has de fer família, si no, no te'n surts. Bueno, jo de l'experiència, a part de la feina, m'emporto a l'equip. L'equip és brutal. Molts ja ens coneixíem, però d'altra gent no sabíem ni els noms. No? I és veritat que en un moment donat nosaltres patim una terratrèmola allà i els primers estan més tranquils, però un cop torna a caure la terra, doncs és el moment en què veus que... Jolín, que és veritat que som un equip, no? I és difícil treballar amb 80 o 90 persones que no coneixes de res, però en un moment donat fa falta i aquí veus la magnitud de l'estar, no?
0: Després de la seva participació en aquesta missió, els integrants de l'equip de Start van rebre la creu al mèrit civil pel servei prestat durant l'emergència. I ara serà l'Ajuntament de Castelldefels qui li retrà aquest reconeixement institucional per la seva trajectòria i el seu compromís amb l'ajuda humanitària internacional.
2: Castelldefels desperta.

I ara parlem d'una iniciativa que pot suposar un canvi important per a moltes famílies a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball que reunirà serveis socials, professionals sanitaris amb un objectiu molt clar, que és reduir el temps d'espera per obtenir el reconeixement de la situació de dependència i accedir abans a aquests serveis i prestacions. Aquesta primera reunió es va celebrar al CEM de Can Roca i ha comptat amb la participació de professionals dels serveis socials municipals del CASAP de Can Bou i el CAP del Castell. La voluntat és que aquests equips treballin de manera coordinada durant tot el procés, des de la primera orientació fins a la resolució final. Fins ara, les persones que iniciaven aquest tràmit havien de passar per diferents visites i resolucions administratives, i en aquest cas el nou model aposta per simplificar aquest recorregut amb una única visita integrada al domicili, una resposta conjunta entre els serveis sanitaris i socials i una sola resolució final. Si aquest sistema que estan preparant dona els resultats previstos, els terminis es podrien reduir d'una manera molt significativa, perquè la previsió és passar dels aproximadament 12 mesos d'espera a actuals, que és el que actualment tenen les famílies que opten per aquests ajuts, doncs s'escurçaria un termini d'uns 60 dies. Aquests 60 dies doncs, seria una manera de facilitar que les persones en situació de dependència puguin accedir molt abans a aquests recursos i a les prestacions que necessiten. En definitiva, es tracta d'una nova forma de treballar entre administracions i serveis públics que busca fer més senzill un procediment que fins ara sovint s'allargava massa temps, amb l'objectiu d'oferir una atenció més ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats de cada persona.

0: Doncs ara és moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui sí, avui s'espera que la temperatura ja toqui sostre pel que fa a la setmana, i és que serà el dia més càlid d'aquesta setmana, amb valors que podran arribar fins als 40 graus o bé fins i tot superar-los a diversos municipis de l'interior del territori. De fet, ja partim de valors molt elevats, valors de 24, 25, 26 graus. Sí que cap a la zona del Pirineu la temperatura és una miqueta més agradable, però en general l'ambient és càlid. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera que vagin arribant força núvols als mitjans i fins i tot podran deixar alguna gotellada cap a la zona del litoral, prelitoral, de cara a la tarda, sobretot cap a, de cara al final del dia, i alguna d'aquesta gotellada podrà anar acompanyat de tempesta. De cara a demà s'espera que faci calor, però la temperatura serà més alta que la d'avui. Això és tot de moment.
2: Castelldefels desperta.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels.
3: Us hi esperem.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: Amics de Radio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs recordem que aquest dissabte la plaça de l'Església es convertirà un any més en l'escenari del Dissabte Solidari, una jornada dedicada a la cooperació i a la sensibilització que reunirà a 12 entitats de la ciutat. Al llarg del dia, els assistents podran conèixer els projectes que aquestes organitzacions desenvolupen en l'àmbit de la cooperació internacional i l'ajuda humanitària en una proposta oberta a tota la ciutadania. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, ens explica què trobaran les persones que s'acostin a la plaça. L'escoltem.
1: La bandera verda és un distintiu.
2: És un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: La jornada oferirà activitats pensades per tots els públics i hi haurà tallers infantils, venda d'artesania, degustacions, menjar i begudes de diferents països, així com actuacions musicals en directe que s'aniran succeint durant tot el dia. Una manera de combinar l'oci amb la descoberta de la feina que fan les entitats solidàries a Castelldefels. Ens dona més detalls Ramon Amador.
2: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: Més enllà de l'ambient festiu, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per promoure valors com la cooperació, la convivència, la solidaritat i també per sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món. Tot plegant, posant en relleu la tasca de les entitats desenvolupen durant tot l'any a Castelldefels. Ens ho explica el regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, en Ramon Amador. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Des de l'Ajuntament recorden que la programació completa de la jornada amb els horaris de les activitats es poden consultar tant a les xarxes socials, als panells informatius i també a la pàgina web de l'Ajuntament. Una invitació a participar, una jornada que torna a posar la solidaritat al centre de la vida de Castelldefels.
3: Castelldefels desperta.

0: I aquest cap de setmana, si busques també un bon plan sense sortir de Castelldefels, no només tens aquest dissabte solidari, sinó que també a Castelldefels hi ha una cita molt esperada als barris de la ciutat. Fa només una setmana estàvem parlant de les festes de Lluminetes i ara és el torn de l'Abaixador, que aquest dissabte celebra la seva festa major. I la veritat és que aquestes festes de barri tenen un encant molt especial perquè, més enllà de la programació, són una molt bona excusa per sortir al carrer i retrobar-se amb els veïns i mantenir ben viva una tradició que cada estiu omple els barris d'ambient i convivència. El carrer 514 tornarà a convertir-se en el punt de trobada del veïnat amb una tarda i una nit plenes d'activitats per a totes les edats. La festa començarà a 8:15 del vespre amb un concert infantil de Los Traviesillos, una proposta familiar per donar tret de sortida a la jornada. Tot seguit arribarà un bingo musical que combinarà música, jocs i premis cedits pels comerços del barri, una iniciativa que, a més de passar una bona estona, també serveix per donar suport al comerç de proximitat. I com no podia ser d'altra manera, tampoc hi faltarà el tradicional sopar popular previst a les 9 del vespre. Us recordem que els tiquets es poden comprar de manera anticipada als establiments col·laboradors amb preus especials per a aquells que són socis de l'associació veïnal. La jornada acabarà a partir de 11:15 de la nit amb el concert del grup Sacatofuà, que oferirà un repertori de versions de rock per posar el punt i final a una festa que any rere any continua reunint centenars de persones. Així que, si encara no teniu plans per dissabte, aquesta és una molt bona oportunitat per apropar-vos a l'Abaixador, gaudir de l'ambient i comprovar una vegada més que les festes de barri continuen sent una de les cites més estimades de l'estiu a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

I continuem amb propostes perquè aquesta tarda la Biblioteca Carme Romaní continua omplint les tardes de juliol amb aquestes activitats gratuïtes que combinen lectura, educació ambiental i entreteniment a tocar del mar. La primera cita és aquesta mateixa tarda a les 7 amb una nova sessió de l'Hora del Conte. En aquesta ocasió, la narradora serà la Raquel de Manuel Mur i portarà a la Biblioplatja el conte El vaixell vermell, que és una proposta adreçada als més petits perquè gaudeixin de les històries en un entorn tan especial com la platja. I sense marxar gaire lluny del calendari, demà dijous, també a les 7 de la tarda, arribarà una nova edició de l'Hora del Medi Ambient, una activitat que aquesta setmana porta el títol de La Mar de Plàstics i que anirà a càrrec de l'associació CRAM, una fundació per la conservació i recuperació d'animals marins, CRAM. L'activitat servirà per donar a conèixer

0: Les properes setmanes amb noves sessions dedicades als dofins, les balenes, els taurons, amb l'objectiu d'apropar aquestes espècies al públic familiar i fomentar el respecte pel medi marí. Tant a l'hora del conte com a l'hora del medi ambient són activitats gratuïtes, obertes a tothom, que hi no cal fer inscripció prèvia, així que només cal acostar-se a la Biblioplatja de Carme Romaní i gaudir d'una tarda diferent. Una proposta que demostra que l'estiu també és un bon moment per continuar aprenent, descobrir noves històries i al mateix temps prendre consciència de la importància de cuidar el nostre entorn.
1: Castelldefels desperta.

0: I si sou dels que no sortiu mai de casa sense la càmera o el mòbil a la butxaca, aquesta proposta us pot interessar, perquè ja està oberta una nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc, que aquest any arriba amb la seva 32a edició. El concurs de fotografia Viu al Parc torna a convidar els aficionats a la fotografia a captar la bellesa dels espais naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix. Es tracta d'un certamen consolidat organitzat conjuntament per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castelldefels, amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. De fet, la convocatòria acumula més de 3 dècades d'història i cada any reuneix desenes de participants que immortalitzen paisatges, fauna, patrimoni i moments de vida als parcs naturals. En l'edició de l'any passat, per exemple, es van lliurar premis en 2 modalitats i les fotografies guanyadores van formar part d'una exposició oberta al públic a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El concurs manté 2 categories. La primera és els parcs, està dedicada a qualsevol fotografia que reflexi el patrimoni natural o cultural dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. I la segona és la matinal, que premiarà les imatges que captin durant la matinal Viu al Parc prevista per al pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les modalitats, tant en blanc i negre com en color. En total, el certamen repartirà 1.225 euros en premis. La modalitat als parcs otorgarà un primer premi de 375 euros, un segon de 200 i un tercer de 150 euros. Pel que fa a la categoria la matinal, els guardons seran de 250, 150 i 100 euros respectivament. Les fotografies es podran presentar fins al 20 de novembre abans de les 2 del migdia a la Regidoria de Cultura situada a la Masia de Can Roca de Baix. I com és habitual, el concurs culminarà amb una exposició que reunirà la selecció de les obres participants. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis tindran lloc el 3 de desembre a la Sala Margarida Xirgo de la Biblioteca de Ramon Fernández Jurado. Aquesta serà una bona oportunitat per descobrir diferents mirades sobre alguns dels espais naturals més emblemàtics del nostre entorn.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs recordem que Castelldefels s'ha tornat a sumar en una de les campanyes que venim tots aquests anys sumant-nos. En aquesta campanya és el moviment Banderes Verda d'Ecovidrio, perquè a l'estiu a Castelldefels porta més terrasses, més guinguetes i també més reciclatge. Llavors, aquests mesos són quan es genera la gran part dels envasos de vidre de tot l'any i per això la ciutat torna a participar en aquest moviment. Per començar, escoltem a la Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis, que ens explica en què consisteix aquesta campanya.
1: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeix una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Aquest any hi participen 202 establiments de Castelldefels, entre bars, restaurants, guinguetes i quioscs. I l'objectiu és molt clar, tornar a aconseguir aquesta bandera verda. Un reconeixement que la ciutat ja sap que és guanyar. Escoltem a la Sandra Martínez, que ens ho explica.
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda. I bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com a la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I segurament us preguntareu per què aquesta campanya posa tant de focus en el sector de la restauració, i és doncs perquè precisament durant l'estiu és quan aquests establiments concentren bona part del consum d'envasos i vidre. La Sandra Martínez ens ho explica.
1: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: I no només hi tenen un paper molt important els establiments. També nosaltres, quan reciclem a casa o quan anem a la platja, podem contribuir-hi. Així que recordeu que el contenidor verd només hi van ampolles, pots i flascons de vidre, mentre que la ceràmica o la porcellana o els miralls s'han de portar a la deixalleria.
2: Castelldefels desperta.
0: Doncs ara ja tenim aquí a la nostra companya, l'Estefania González, doncs, que ens porta una mica la informació de què tindrà el contingut que tindrà el seu programa Així Som. O sigui que bon dia, què tal, com estàs, Estefania?
3: Bon dia, Fent, molt bé, molt bé. Estem de celebració aquí a la ciutat, no? Després
0: sí.
3: Del partit d'ahir.
0: Sí, va ser increïble, va ser molt, molt, molt multitudinari i es veu que tothom va gaudir molt.
3: I tindrem de nou pantalla gegant ja el diumenge, a la gran final, a veure amb qui ens toca disputar aquest partit.
0: Sí, no tinc molt clar quan sabrem si és Argentina o Anglaterra, però segur que serà un partidàs.
3: Si també. No m'equivoco, és aquest vespre.
0: Aquest vespre?
3: Si no estic ara equivocada. Doncs amb això que acaba de demostrar clarament que no som gaire de seguidores de futbol, amb aquest
0: esclar
3: dubte,
0: que no.
3: Passem ja al que sí que dominem, que és aquests continguts de l'Així Som d'avui, que de seguida ja estem a la recta final del teu programa, aquest matinal, que acaba a les 10. Ens toca primer fer el butlletí informatiu amb aquest repàs als titulars destacats de cadascuna de les hores. Ja sabeu que ho anem fent aquí a l'Així Som al llarg de les 3 hores del programa. Començarem amb aquest coffee que fem cada dia i que avui, com és dijous... Avui és dijous?
0: No.
3: Avui és dimecres, oi?
0: Dimecres.
3: M'acabo de colar. Avui és dimecres. Sí. Molt bé, Estefania, comencem bé. Doncs avui és dimecres. Per tant, ens visita Movem en Comú Podem i parlarem amb la regidora Sílvia López. Aquest espai, ja sabeu que el tenim de 10:45 fins les 11. Tenim 30 minutets de tertúlia política. A continuació, el que dèiem, aquest butlletí informatiu de nou d'en punt. I avui parlarem d'aquesta campanya ADN Castelldefels que va néixer fa un parell de mesos a la ciutat i hem pogut parlar amb el cap de la secció de comunicació de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que ens explica una miqueta tota aquesta campanya que, com bé diu el seu nom, ADN Castelldefels, el que fa és posar en valor i posar el focus en tot allò que ens identifica com a ciutat, els elements icònics, emblemàtics, doncs, per exemple, el castell, la platja, no? És el primer que et ve al cap, però tenim moltes més coses que ens identifiquen, que marquen els trets de la personalitat de la nostra ciutat. De tot això en parlarem amb Miguel Ángel Vázquez. Avui també, a continuació, tindrem aquest voltant pel comerç, ens aproparem a una llibreria, en aquest cas, a l'Starbucks, que moltíssima gent que ens escolta segur que ha anat ja més vegades a aquesta llibreria de la ciutat, que està a carrer de Pompeu Fabra número 10. I a la darrera hora, després d'aquest nou butlletí informatiu de les 12, ens tocarà parlar de la Biblioplatja. Parlarem amb la directora d'aquest equipament, en realitat de l'equipament de la biblioteca com a tal, però que ara a l'estiu tenen també la Biblioplatja i que avui, dimecres 15 de juliol, ens porta l'Hora del Conte, el vaixell vermell, a càrrec de Raquel de Manuel Mur. Ja saps, fent que al llarg del mes de juliol i agost tenim diverses activitats, totes sempre a les 7 de la tarda, adreçades a tots els públics, en aquest equipament que tenim a la platja de Castelldefels, concretament a Passeig Marítim número 133. I amb això doncs, acabem ja l'Així Som d'avui.
0: Perfecte, en tens moltes coses per explicar-nos. I això de la platja m'encanta. Jo he estat i és meravellós aquest espai. T'ho recomano.
3: Un espai perfecte no només per famílies que tenen totes aquestes activitats, sinó en general també, perquè a més pots apropar-te per agafar en préstec un llibre, per estar una estona allà amb aquest entorn tan idíl·lic que tenim, o fins i tot no només llibres, tenen còmics, tenen jocs de taula,
0: sí.
3: O sigui que fantàstic.
0: Sí, és fantàstic i a més tenen una mica d'ombra que justament és meravellós.
3: És d'agrair.
0: Una estoneta per allà.
3: Correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Estefania, per estar amb nosaltres i haver-nos donat una mica d'informació del que portarà el teu programa.
3: Gràcies a tu, Fen, i molt bon dia. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Castelldefels desperta.

Doncs amb aquest repàs que ens ha fet la nostra companya Estefania González sobre el que comportarà el programa L'Així Som, que ens acompanyarà justament quan nosaltres finalitzem aquest programa, doncs acabem ja el dia d'avui, ja estem arribant als últims segons del nostre programa i us en recordo que el servei tècnic ha estat en Gerard Carreras i us ha parlat la Zeneida Martín. Moltes gràcies per ser-hi allà i tornem demà. Fins demà a les 8 del matí.

0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió. A l'Anoia, el foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte, malgrat la nova situació. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també al PSC fins a finals de legislatura. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli. Els últims 10 dies, Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna. Von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citat per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenars de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà el piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara ahir França per 2-0. Gols de Yarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que ho podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar de Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, en Pogacar refermat en el lideratge, surt de Vichy, s'acaba a Nevers en 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, les temperatures tocaran avui sostre amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol, ambient enterbolit també. A partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de Garbí.
3: Castelldefels, avui,

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Alerta per onada de calor intensa activada a la nostra ciutat pel risc diurn i nocturn. Castelldefels torna a activar el Pla Bàsic d'Emergències Municipal, en aquest cas en fase d'alerta. Es demana extremar la precaució davant l'impacte acumulatiu de les darreres setmanes, potenciar els refugis climàtics i atendre els col·lectius més vulnerables. Davant de les previsions meteorològiques per aquest dimecres 15 de juliol de Castelldefels i tenint en compte la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya, des de Protecció Civil alerten d'aquesta situació que ja s'ha repetit diverses vegades i aquesta successió pot generar una certa sensació de normalitat o cansament. Precisament per aquest motiu, recorden que el fet que la calor sigui habitual aquests dies no significa que el risc sigui menor. Els jocs d'aigua del Centre Cívic de Vista Alegre tornen a estar en funcionament. Aquests jocs d'aigua, ubicats davant del Centre Cívic de Vista Alegre, recordem, centre refugi climàtic de la ciutat, ja tornen a estar plenament operatius després dels treballs de reparació que s'han dut a terme durant les darreres setmanes. I a l'agenda del dia, el Palm Market estrena aquest vespre el Palm Lights amb un homenatge als Beatles a la llum de les espelmes. La plaça de les Palmeres acull aquest dimecres a partir de 9:45 del vespre aquesta primera sessió de Palm Lights, una de les novetats de l'edició d'enguany del Palm Market. La proposta oferirà un concert homenatge de Beatles en un ambient il·luminat amb espelmes dins d'una programació estiuenca que combina música, cinema, espectacles familiars, comèdia, comerç i gastronomia al costat del mar. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Arcels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí. Avui dimecres 15 de juliol encetem un nou magazín Així Som, després d'aquesta tarda tan espectacular que vam viure a la plaça Teresa Claramunt. No sé si heu vist les imatges publicades a l'Instagram de l'Ajuntament. Centenars de persones, encara no tenim la dada concreta aproximada, realment, de persones que es van apropar a aquesta plaça per gaudir de la semifinal i amb aquests bons resultats per part d'Espanya, aquest 2-0 que ens permet situar-nos a la final del Mundial, que viurem també a la plaça Teresa Claramunt amb una gran pantalla aquest diumenge. A l'Així Som, com cada dia m'acompanya el control tècnic el Gerard Carreras, us està parlant Estefania González i de seguida, en 15 minutets, tindrem aquí els estudis a la regidora de Movem en Comú Podem, Sílvia López, per fer el repàs habitual de cada dimecres amb aquest grup polític de Castelldefels que ens porta a la tertúlia política, doncs, una mica de conversa de tota l'actualitat de la ciutat i a la seva perspectiva des de Movem. A continuació, avui parlarem de la campanya ADN Castelldefels, aquesta campanya que ja fa setmanes que estem veient a la ciutat, als diferents mitjans i canals de comunicació de l'Ajuntament. Segurament haureu vist també els opis, aquests elements que tenim als carrers de la ciutat, doncs fotografies, com per exemple una fotografia del castell acompanyada d'aquest ADN, que, com diu la seva paraula, aquesta campanya ADN Castelldefels el que reforça és la identitat pròpia dels castelldefelencs i castelldefelenques. Avui també parlarem de la Biblioplatja, l'equipament d'estiu que ens ofereix la Biblioteca de Castelldefels. En parlarem amb la seva directora, la directora de la Biblioteca, Míriam Huguet. Ens detalla la programació d'aquest equipament d'estiu que tenim ubicat al Passeig Marítim 133 i que les tardes d'aquest juliol i agost ens ofereix un espai amb una pèrgola així agradable per gaudir de les vistes al mar amb una bona lectura, amb un joc de taula o amb la les hores temàtiques que ens ofereix també, algunes de medi ambient, algunes d'hores del conte, com per exemple la que ens arriba aquesta tarda també. I també parlarem de l'espai de lectura a l'Hospital de Viladecans, relacionat també amb la biblioteca, perquè la Biblioteca de Castelldefels ha col·laborat amb aquest Hospital de Viladecans per oferir una sèrie de llibres que es poden consultar, que es poden gaudir mentre estàs a la sala d'espera de l'Hospital de Viladecans. D'això en parlarem amb José Luis Moreno, ell és el cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital i al final del programa d'avui ens explicarà com va néixer aquesta idea de l'espai de lectura, així també com altres iniciatives que van pensant des de l'Hospital de Viladecans per amenitzar també quan ens toca anar a l'hospital en aquestes situacions també complexes. Doncs ara tenim aquest nou espai de lectura, però també, com dèiem, tenen més iniciatives. De tot això en parlarem una mica al final de l'Així Som del dia d'avui. Amb tot això, arribem ja a completar aquestes 3 hores de l'Així Som. Esperem que ens vulgueu fer companyia i us agraïm també que ens trieu un dia més aquí a Ràdio Castelldefels, que gaudiu d'aquest dimecres i de seguida comencem amb aquesta tertúlia política. Us recordo, a 2:15 la tindrem ja. Comencem!

0: El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Castelldefels Coffee.
1: Avui és dimecres i com cada setmana la tertúlia política del Castelldefels Coffee és el torn de conversar amb un representant de Movem en Comú Podem Castelldefels. En aquest cas, ens visita la regidora Sílvia López. Molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Per començar, abans d'entrar ja en detall en política municipal, m'agradaria preguntar-li una mica de valoració sobre aquests darrers dies a la ciutat. Venim d'un cap de setmana amb les festes del mar. L'anterior també teníem el Tour de França i, a més, ja en l'àmbit esportiu, ahir a la tarda vivíem la semifinal a la plaça Teresa Claramunt amb la gran pantalla gegant que s'havia instal·lat des de l'Ajuntament.
2: Sí, ja sabem que quan comencen a pujar les temperatures a Castelldefels sempre comencen les activitats i això es nota molt. A l'estiu viure-la aquí a la platja és molt apetitós. Doncs, bueno, així de les festes del mar, jo crec que han sigut unes bones festes del mar. Crec que la gent és una data que espera molt perquè és cert que, bueno, durant la festa major molts cops doncs la gent marxa de vacances i tal, i doncs aquestes festes solen ser com més viscudes per la gent de la ciutat. I, bueno, jo crec que faig una bona valoració. Les activitats van estar totes plenes, hi va haver bona participació dels diferents grups de cultura i tal de la ciutat, així que, bueno, esperem que això segueixi així i puguem tenir més anys aquestes festes doncs ben organitzades com estan fins ara.
1: Uh-huh. I sobre l'àmbit esportiu, aquesta pantalla gegant que teníem ahir al vespre i que amb la victòria d'Espanya tornarem a tenir el diumenge, quina valoració en fan d'aquest tipus d'iniciatives?
2: Bueno, a nosaltres ens sembla bé perquè entenem pues, que aquestes situacions històriques, no, les que ens trobem, doncs, que Espanya estigui al Mundial i que estigui doncs, a les últimes fases, doncs, no és, fa 16 anys, no, que no passava. Per tant, entenem que sí, que és una cosa que la gent doncs, vol celebrar, vol viure junt i ens sembla bé. Jo sí que tinc algun dubte de que no sé si calia posar la pantalla més gran de tota la comarca, la que fos més cara. La pantalla feia 50 metres quadrats, que és el que feia el meu pis, on vivia jo fins fa 2 mesos. No sé si era necessari aquesta despesa tan gran en aquesta pantalla. Però, bueno, a banda d'això, creiem que sí que és el que calia fer i trobar, doncs, generar aquests espais de trobada perquè la gent pugui estar celebrant i tal, que ens sembla una bona idea.
1: Uh-huh. Ja passant a l'actualitat, precisament aquest matí ha sortit una darrera notícia entorn a la possible prohibició de fumar a les platges.
2: Sí, exacte. Nosaltres també ho vam preguntar fa un parell de plens i això ens recorda doncs, que l'any passat ja van dir que aquest govern va dir que no faria, que no posaria dins de les ordenances la prohibició a fumar a la platja, sinó que seria només una recomanació i que posarien cartells informatius però que no farien res. Què passa? Doncs, bueno, doncs amb aquesta negativa a la prohibició a fumar a les platges, doncs el que fem és perdre bastants subvencions al socorrisme i altres activitats de la platja per part de la Diputació de Barcelona, cosa que, bueno, que no entenem per quina raó. A més que ara han dit doncs, que l'any que ve sí que ho faran, sí que ho introduiran dins de les ordenances. Bueno, em semblava que no calia retrasar aquesta decisió quan el que estem fent és que la ciutat perdi diners d'altres institucions per fer les activitats doncs, que ja fem a la platja normalment. Aquesta, no ens sembla lògic, diguem, és una mica incoherent, però bueno.
1: Uh-huh. I també ara recuperant breument un dels temes que es van presentar al darrer ple, al ple de juny, de fet ara ja estem a tocar també el de juliol, ja la setmana vinent, el divendres.
2: Sí.
1: Doncs al darrer ple Movem, juntament també amb Partit Socialista i Esquerra Republicana, presentàveu una proposta relacionada amb l'habitatge, que finalment va decaure. Tot plegat, quin era l'objectiu, que és el que preocupa especialment i com van sentir aquest rebuig per part del govern municipal?
2: Doncs aquesta moció va venir impulsada per un informe que ens van presentar a la mesa d'habitatge al gener del 26 i aquest informe el que deia és que, segons l'estudi que havien fet, era possible que hi hagués 1.115 pisos buits a la ciutat. Això s'havia de revisar, s'havia de fer les inspeccions, però és possible que aquests pisos buits estiguin a la nostra ciutat. I nosaltres el que reclamàvem, també de la mà del sindicat de llogateres, que també és el que ha tingut doncs, molta iniciativa en aquesta petició, és que, bueno, que aquests pisos es posin al mercat, és a dir, o que es posin en lloguer assequible o que l'Ajuntament doncs, doni alguna subvenció perquè aquests pisos es puguin rehabilitar i d'aquesta forma doncs, que estiguin com a lloguer assequible per la gent, perquè jo crec que això també s'entén millor si donem una altra dada. Fa uns mesos ja va haver un decret al Congrés, es va votar un decret al Congrés que va decaure per culpa de PP, Vox i Junts, i era la moratòria dels desnonaments. És a dir, des del 2020 fins fa uns mesos no es podia desnonar ningú a Espanya, però amb la caiguda d'aquest decret ara ja sí que es poden desnonar gent al nostre país. I això, segons les dades que tenim, ens diu que des d'ara fins al novembre hi ha 70 i pico famílies que estan en risc de desnonament, que els hi han comunicat que els desnonaran de casa seva. I clar, si poses les dues dades juntes, doncs és flamant, no? Vull dir, si aquestes 70 i pico famílies estan buscant un lloc on poder viure aquí a Castelldefels i nosaltres tenim la informació de que és possible que hi hagin 1.115 pisos buits a la nostra ciutat, doncs creiem que l'Ajuntament hauria de fer més feina, de posar-hi més hores de treball per veure si quins són els pisos que realment aquests estan buits, encara que siguin, bueno, mira, és que si només que fossin 100 ja serien suficients perquè aquestes famílies que estan en aquest risc de desnonament poguessin trobar un lloc on viure mentre troben un altre lloc o que es quedin aquí a Castelldefels per sempre. Bueno, aquesta situació ja es podria mirar, no? Però em sembla la situació és aquesta ara mateix i el fet de que votessin en contra de la nostra moció ens sembla increïble perquè és no saber quines són les problemàtiques de la nostra ciutat, de la gent que ho està passant pitjor i no donar cap ni una solució. I pensar que Castelldefels és només una ciutat d'aparador per fer els grans esdeveniments, aquests que dèiem abans, que estan molt bé, però és que no podem deixar ningú enrere. No podem deixar ningú enrere.
1: Uh-huh. I sumat a aquesta reivindicació que fan des de Movem en Comú Podem, també, precisament durant les darreres hores, en el seu Instagram oficial, publicava una story amb declaracions de l'alcalde relacionades que feia entorn a la política municipal contra el Top Manta. És un tema que torna cada estiu, de fet, fa poques setmanes teníem un gran dispositiu també a la platja. Quina valoració fan de la gestió que s'està duent a terme en aquest sentit?
2: Nosaltres seguim pensant el mateix que hem pensat sempre. Quan la Candela López era alcaldessa d'aquesta ciutat, òbviament també existia el Top Manta, no? Aquestes persones que es posen a la platja a vendre el seu material. I la solució quina va ser? Va ser portar policia, va ser portar porres, va ser intentar fer-los fora? No, va ser dialogar amb ells, perquè al final és que això és cert. O sigui, per molt que els facis fora, sempre tornen. Sempre tornen. Ja sabem que no és l'idili, no és el model de comerç, el millor que a nosaltres ens agradaria, però és una realitat i hem de saber gestionar-la. I sabem que només amb porres i amb policia no se soluciona aquesta situació. Per tant, nosaltres el que demanem i el que seguim demanant sempre és que es dialogui amb aquesta gent, que si us plau s'arribi a un acord, que veiem quines són les zones de les que es poden posar, quines són les zones que no es poden posar i si us plau que no taquem aquesta situació amb racisme, perquè al final és la part el que hi ha al fons de tot aquest moviment. Ens molesta que hi hagi persones negres al passeig marítim venent coses i jo crec que això és el que és intolerable. Bueno, ja hem vist, no, les declaracions del president Rajoy respecte a la selecció francesa, dient que, bueno, que com eren negres doncs no eren francesos i bueno, nosaltres creiem que l'alcalde Reyes no sé si pensarà molt diferent això, però hem d'intentar que tot el racisme estigui fora de les nostres institucions.
1: Uh-huh. I un altre tema també que els preocupa especialment, el tema de l'ampliació de l'aeroport. Uh-huh. Precisament la setmana passada, també en aquest entorn del COFI de Ràdio Castelldefels, parlàvem amb el seu company, Javier Martín, sobre aquesta ampliació, sobre aquest no rotund per part també de Movem en Comú Podem, i vostè mateixa havia participat juntament amb Candela López en unes jornades al Parlament Europeu reivindicant aquest no a l'ampliació. Què hi van anar a explicar aquestes jornades?
2: Doncs aquestes jornades es van crear, es van generar gràcies al Jaume Asens, el nostre eurodiputat allà al Parlament Europeu, i era una trobada a diferents municipis d'aquí de l'Alt Delta, no? Que estàvem al Prat, Viladecans, nosaltres, i també altres entitats ecologistes que estan fent una feina també de treball per argumentar i posar les raons sobre la taula de per quina raó no es pot ampliar l'aeroport del Prat. Nosaltres ara mateix tenim un entorn, Barcelona per suposat, però l'entorn més proper també ho nota, absolutament massificat de turisme. I jo crec que aquí és on nosaltres ens hem de parar. Hem de parar i hem de dir no podem assumir 20 milions de passatgers més l'any. No, no és possible, les nostres ciutats

0: la pista d'aquests, sí que són només 500 metres, però sí, aquí als 500 metres és on està l'estany de la Ricarda, que és absolutament valuós a nivell mediambiental, i si seguim trinxant d'aquesta manera el nostre territori, al final acabarem vivint en un sacarral, incapaços de generar vida, i nosaltres el que estem dient només és protegim-nos perquè és que els beneficis no són aquests, no són tants. A més que si nosaltres volem que es generin altres vols de fet, pues per generar negoci, perquè considerem que, bueno, és que tampoc estem pensant que això sigui una cosa que Barcelona pugui perdre capacitat econòmica, perquè a més tenim els aeroports de Girona, de Reus i també en altre estadi, el de Lleida, que estan infrautilitzats, que no tenen les operacions, no tenen els vols, que el límit de vols pels que estan preparats per utilitzar. I per tant, si aquests aeroports els fiquem dins del sistema realment i els utilitzem com perquè rebin aquests vols que són tan necessaris com diuen, a més el que farem segur és millorar les infraestructures de tren, que seran els que aquests persones de negocis o qui siguin utilitzaran per venir a Barcelona, si els que els cal, i a més també aquestes infraestructures són les que utilitzaran les persones que vivim aquí per estar millor connectades entre nosaltres. Per tant, pensem que és una millora per tothom i sense cap prejudici. Per tant, nosaltres tenim un no a l'aeroport absolutament, no a l'ampliació de l'aeroport absolutament rotund, però que això no vol dir que estem en contra pues, ni de que hi hagi negoci, ni de que hi hagi turisme, ni res, només que fem-ho equilibrat, si us plau.
1: Mm-hmm. També fa pocs dies, des de l'Ajuntament, recordem que es compta amb l'OMSICA, l'Oficina Municipal de Seguiment. Com valoren la feina que està fent aquesta oficina? Perquè fa pocs dies presentaven al·legacions per aquest ús de la pista que ocasiona més soroll a la ciutat.
0: Clar, és que, bueno, és que tothom estem en la mateixa línia, perquè al final la línia és la del sentit comú. O sigui, l'oficina està fent una feina ingent des de fa molt temps i crec que és fonamental que nosaltres com a ciutat també doncs, tinguem aquestes oficines amb suport institucional perquè facin aquesta feina, perquè bueno, quantes més dades i quantes més persones estiguem empenyent cap al sentit comú, espero que al final aconseguim que tothom ho vegi.
1: Uh-huh. Amb aquest tema de medi ambient passem a una altra també de la mateixa àrea, perquè aquesta setmana, precisament el dilluns, es prohibia temporalment l'ús de material pirotècnic davant l'elevat risc d'incendi. Com valoren aquesta decisió?
0: Bueno, a nosaltres ens sembla bé tot el que sigui prevenció i que sigui doncs no posar en risc el nostre entorn, creiem que és una bona decisió. De fet, com comentàvem, no? fa un parell de setmanes veiem l'incendi aquest a Gavà, que una de les opcions era que hagués sigut provocat per un petardo, no? Ens sembla que sí, si tenim aquest risc, si la crisi climàtica aquesta que tenim a sobre ens està recalentant els boscos i els carrers i tot, doncs ens sembla fonamental que hi posem mesures de prevenció. El que no em sembla tan lògic és que el PP segueixi amb aquesta negació del canvi climàtic, tot i que faci les mesures perquè aquests incendis doncs, no es generin, però bueno, això ja és un altre tema.
1: Amb això passem ja a un tema més agraït, un tema d'alegria pels barris, perquè estem arribant a la recta final de les festes del barri. Aquest dissabte celebrem la festa major del Baixador, mm-hmm. Ja només ens quedarà la de setembre amb els canyars, i a més, aquest cap de setmana tenim també al Pal Market. Quin paper creuen que tenen totes aquestes activitats dins del barri de fer ciutat?
0: A mi em sembla que la feina que fan les associacions de veïns organitzant aquestes festes majors de cada barri és un tresor, perquè porta moltíssima, moltíssima, moltíssima feina i jo, bueno, nosaltres els hi volem agrair, perquè aquests espais de comunitat, aquesta ciutat viva, autèntica, no? Que al final la gent que vivim aquí doncs, gaudim dels nostres espais de trobar-nos, de ballar, de dinar junts o sopar junts, em sembla que és d'un valor al·lucinant. I a més, pues això comporta tantíssima feina, doncs és com d'agrair més encara. Respecte al Pal Market i això, sí, nosaltres l'altre dia ho comentàvem, realment doncs, em sembla que és interessant tenir allà a la plaça de les Palmeres algun, doncs, aquesta dinamització i tenir doncs, activitats. El que sí que ens agradaria potser doncs, que aquesta dinamització comptés una miqueta més

0: amb les entitats de la ciutat, amb els negocis de la ciutat, que estigués una mica més arrelada perquè al final no sigui com sempre, no? Que els de fora venen a veure una foto bonica i els beneficis d'això doncs, només se'l queden gent també que no és de la ciutat. Si aquests beneficis poguessin arrelar a la ciutat i quedar-se en els seus negocis, doncs ens semblaria millor.
1: Mm-hmm. Amb això ja arribem a la part final d'aquest Coffee, on també li voldria preguntar, perquè estem en aquesta recta final del govern municipal, de Partit Popular i Som Castelldefels, quin és el balanç que fan d'aquests 3 anys de govern per part d'aquests 2 grups polítics municipals?
0: Bueno, crec que no sorprendrà ningú, però no és positiu aquest balanç de govern. Crec que, sobretot, el que ens falla és aquesta reacció a la crisi habitacional que estem vivint a la nostra ciutat. I és el primer problema que tenim els veïns de Castelldefels, és el primer problema que tenim els veïns de Catalunya i també d'Espanya. I aquest govern està fent 0 propostes, 0 mesures en aquest sentit. I és una cosa que no entenem. Bueno, no entenem, o sí, entenem que el que ells volen, entenem que el seu model és que, bueno, que aquí visqui qui s'ho pugui permetre i qui no s'ho pugui permetre que marxi perquè no ens interessa, no? I, òbviament, doncs és un model que nosaltres no compartim de cap manera, perquè així és com fem que les ciutats perdin identitat, perdin la seva gent, deixem gent al darrere, no? I crec que no és el que han de fer les institucions públiques. Per altra banda, doncs, a nivell mediambiental, a nivell de cura del nostre espai, dels nostres carrers, tampoc creiem que estiguin fent una bona feina. Però bueno, tenim un any ara per presentar les nostres propostes i aquestes seran les que espero que facin que aquest govern doncs, ja no estigui més temps aquí a la nostra ciutat.
1: Mm-hmm. I quines són ara mateix les principals prioritats que tenen sobre la taula a Movem en Comú Podem?
0: Nosaltres el primer prioritari que tenim sobre la taula és iniciar la construcció dels 100 pisos que estan ja projectats aquí al carrer Arcadi Balaguer, que aquests pisos, que la primera mesura que va fer el govern de Manu Reyes va ser decidir que volien fer una modificació del planejament per construir-hi un supermercat. Una qüestió que em sembla absolutament fora de lògica, perquè no només estàs perdent una oportunitat per construir aquests 100 pisos que la ciutat necessita, sinó que a més el que estàs fent és fer competència a la resta de comerços locals de l'entorn. Bueno, no sé, és una idea que no crec que tingui cap sentit i que està tot fora de tota lògica. Després, una altra mesura que nosaltres també estem intentant, bueno, estem treballant i veient quina seria la millor opció, però creiem que és molt necessari, són qüestions de mobilitat sostenible. Creiem que els nostres barris no estan ben connectats. Sí, és cert que vam augmentar fa uns anys doncs, la segona línia, no? el CF2, que té doncs, més parades i un altre recorregut que connecta la ciutat, però encara hi ha barris d'aquesta ciutat que estan bastant desconnectats i nosaltres la nostra proposta des de fa ja uns anys és intentar introduir microbusos, no? Busos que siguin més petits, que tinguin més capacitat de moure's per aquests barris que, bueno, que els carrers a lo millor són més estrets o més difícils de circular perquè puguin tenir doncs, aquestes connexions, perquè tenim gent gran vivint a llocs molt allunyats del centre, diguem, de la nostra ciutat, que no poden sortir de casa seva, que no poden arribar al centre i això, òbviament, afecta a la seva salut i no creiem que hagi de ser així. Una altra mesura, per exemple, és incrementar un altre cop els quilòmetres de carril bici, com ja vam fer quan ja nosaltres estàvem al govern en el seu moment fa bastants anys. I la nostra idea és això, doncs, intentar connectar els trossos i els trams de carril bici que hi ha a la ciutat fer circuits que tu amb la bicicleta doncs, puguis seguir normalment. No hagis d'estar ara per un carril, ara pujo la cera, ara he d'anar per la carretera perquè no tinc res. I, òbviament, aquests quilòmetres que ells diuen que han fet de carrils bici, però que són tots compartits amb vehicles a la calçada, no ens sembla que sigui la línia, diguem, que haguem de seguir, perquè això ofereix una inseguretat que, clar, si una persona adulta, bueno, pues a lo millor pot anar, però un nen o una nena petit, doncs és inviable que el fiquis allà enmig amb tots els cotxes. No sé, aquestes serien unes quantes, però ja anirem traient, ja anirem dient quines són.
1: Molt bé, Sílvia, doncs amb això arribem al final ja d'aquest Coffee, si no hi ha algun altre tema més més per afegir. Ja ens acomiadem per aquest dimecres 15 de juliol i el dimecres de la setmana vinent tornarem a tenir aquest espai de tertúlia política a Movem en Comú Podem. Sílvia López, regidora d'aquest grup municipal, gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres i molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. Bon dia a tothom.

0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. És un foc que hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Coincidint avui amb el pic de l'onada de calor, més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salell, es confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra Republicana l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte. Malgrat la nova situació, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Salell es creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també amb el PSC fins a final de la legislatura. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citada per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. Últims preparatius per l'arrencada de l'Esvaiola, Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. A partir de demà i fins diumenge, el festival programa més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers.
1: 3CAT Info. Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara França per 2-0, gols d'Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. El Barça, De Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll, que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casador deixa oberta la porta a marxar del club, si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, amb Pogacar refermat en el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba a Nevers i amb 161 quilòmetres pràcticament plans, favorable als velocistes.
0: I el temps, com us dèiem, les temperatures tocaran sostre avui amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país i fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa, amb domini del sol i ambient enterbolit. A partir d'ara al migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de garbí.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment de repassar el context informatiu local. Fem esport als barris Jove duplica les places en la seva estrena a la platja. Aquesta nova proposta gratuïta d'activitat funcional adreçada a joves d'entre 16 a 25 anys s'ha ampliat la seva capacitat davant la bona acollida. Va començar a principis d'aquest mes de juliol amb 15 places i ara ja s'han duplicat a 30 places disponibles a antrapolis.com. Les sessions es fan els dimecres i els divendres de juliol a la platja de Castelldefels amb inscripció prèvia per fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la joventut. Aquest vespre també hi haurà aquesta activitat a un quart de vuit del vespre a la platja amb aquesta nova sessió de Fem Esport als barris Jove. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang a Castelldefels. En horari partit de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català, davant la biblioteca. Aquesta nova campanya de donació de sang arriba emmarcada en la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, amb aquesta crida a la donació de sang. I en l'àmbit de manteniment de la via pública, les parelles de la Brigada Municipal han dut a terme un total de 13 actuacions de millora entre els dies 6 i 10 de juliol dins del programa setmanal d'intervencions que l'Ajuntament impulsa per garantir el bon estat, la seguretat i l'accessibilitat dels espais públics de la ciutat. Entre les actuacions destacades de la darrera setmana, sobresurten els treballs vinculats a la millora de l'accessibilitat a la zona de la platja. En aquest sentit, s'està treballant per disposar d'un itinerari accessible des de les parades d'autobús situades a la confluència del Passeig de la Marina amb el carrer 17 fins a la Sorra, l'objectiu de facilitar l'accés de tota la ciutadania al nostre litoral. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
3: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: parlem de la campanya ADN Castelldefels, que posa en valor els elements que formen part de la nostra identitat de municipi. I per conèixer millor aquesta nova campanya, saludem ara a Miguel Ángel Vázquez, cap de secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia, Estefania.
0: Doncs moltes gràcies per atendre'ns aquest matí de dimecres aquí a Castelldefels. Per començar, expliquem-ho fàcil. Què és exactament això de la campanya ADN Castelldefels?
1: Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament, cada cert temps, anem fent una campanya d'imatge, una campanya d'orgull de ciutat, de pertinença, per recordar a tota la nostra ciutadania quins són els valors que identifiquen Castelldefels i que identifiquen la seva ciutadania amb la nostra ciutat. I en aquesta ocasió el resultat és aquesta campanya ADN, on volem posar de manifest doncs, quin és l'ADN de la ciutat. No? I ho fem a través de diferents imatges que són molt representatives de la nostra ciutat. No hi ha tan sols d'espais i llocs representatius, sinó també d'actituds de la nostra ciutadania davant diferents coses, com per exemple els actes festius, els actes culturals, etc.
0: Imagino que darrere d'aquest tipus de campanya, i quan parlem de l'ADN d'una ciutat, és un nom força potent, hi ha d'haver una reflexió prèvia. Què és el que diferencia aquest especial ADN nostre respecte a altres ciutats?
1: Bueno, hi ha moltes coses, no? Castelldefels està marcat pel sol i té un caràcter turístic que històricament aquí al nostre entorn és la capital turística del Baix Llobregat, i això és un caràcter ja que marca molt la recepció, de benvinguda, d'acollir a tot el que ve. Tenim una oferta gastronòmica que ja coneixem que és molt àmplia i estrella a la nostra comarca, però hi ha moltíssimes altres coses. No? Jo crec que aquest clima tan diferent i tan especial que nosaltres tenim ens marca. No? I és un clima que fins i tot aquí a l'Ajuntament alguna vegada hem comentat que és el fet d'estar entre muntanya i mar, que és una cosa que no molts municipis poden comentar, ens dona un ecosistema propi. Aquest ecosistema és, bueno, jo crec que és molt representatiu. És una ciutat acollidora, aquí hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen sense cap tipus de problema. És una ciutat on amb una qualitat de vida molt alta, on els seus ciutadans crec que viuen molt bé, i per això doncs, que cada cop més és una ciutat molt demandada per viure-hi, i és una ciutat amb molts espais per gaudir de forma còmoda i del teu territori. No? Jo crec que aquests serien els trets fonamentals del que és la nostra ciutat.
0: Bueno, com estaves comentant, aquí en el cas de la nostra ciutat crec que hi ha una combinació molt curiosa, que estaves reforçant també aquest missatge, Miguel Ángel. Tenim natura, tenim patrimoni, tradicions, però també és una ciutat molt viva. De fet, s'hi organitzen moltes activitats diferents. Teníem el passat cap de setmana les Jornades de les Dones, que tot i la pluja, les persones es van apropar a la plaça de l'Església, i també tenim molta gent que hi ha arribat a viure en els últims anys. Tot això forma part també d'aquest ADN, no?
1: Sí. Fixa't que nosaltres tenim també, crec que més d'un centenar d'entitats, d'associacions a la nostra ciutat. Això també fa que marqui molt el nostre caràcter, un caràcter molt associatiu, molt de conviure, molt de compartir al carrer, i nosaltres tenim una ciutat per viure al carrer. Pràcticament tots els caps de setmana hi ha una ciutat. Això és un dels trets més significatius i també de més difícil gestió quan treballes a l'Ajuntament, perquè estem donant una oferta d'oci molt àmplia, oci de tot tipus, turístic, cultural, als nostres carrers, a la nostra ciutadania. Això genera un esforç important per part dels recursos municipals. La gent viu al carrer, la gent viu en col·lectivitat i ho fa en harmonia. Això jo crec que és el més important de Castelldefels. Després, clar, és que nosaltres tenim una ciutat per gaudir-la, una ciutat que té 5 quilòmetres de platja, que té el Parc Natural del Garraf, i que a més té una sèrie d'equipaments a la nostra ciutat que fan doncs, que convidi a viure-la en harmonia i, com deia, en col·lectivitat.
0: I un altre aspecte interessant, si no crec que el que més, és que aquesta campanya no està pensada només per promocionar la ciutat cap enfora, sinó que s'ha posat la lupa també per fer-ho cap endins, entre la ciutadania. Per què considereu des de l'Ajuntament que és important reforçar aquest orgull de ciutat?
1: De fet, està més pensada per un consum intern que no per exportar-la fora. No? Quan hem fet alguna campanya turística, diguem-ne que els missatges són diferents. Aquí el que li estem recordant a la gent és com som els castellers lents, no? Perquè estem orgullosos de viure en aquesta ciutat i perquè ens agrada viure en aquesta ciutat, no? I perquè molta gent vol venir a viure aquí a aquesta ciutat. Doncs, mira, els missatges que tenim, per exemple, és perquè tenim patrimoni històric com és el castell, l'emblema i l'edifici que dona nom a la ciutat, la plaça. Tenim relacions entre entitats contínues i tenim un clima doncs, que no tothom té. O sigui, ja et deia que el fet d'estar aquí en aquesta vaguada que estem entre Parc Natural del Garraf i platja, doncs ens delimita molt la nostra forma de ser. En aquest cas, amb aquesta campanya, doncs el que fem és dir-li a la gent tot això que tenim és nostre i per això ens agrada Castelldefels i per això hem d'estar orgullosos de la nostra ciutat, no? De l'evolució que ha tingut en els darrers 50-60 anys la nostra ciutat.
0: Mm-hmm. Des d'un punt de vista de comunicació institucional, em sembla que explicar la identitat d'una ciutat no és gens fàcil. Què creieu que és el més difícil, triar els missatges o fer que la gent s'hi senti identificada?
1: Diria que quan planifiques tampoc penses tant, no? El que tu, quan planifiques davant d'un foli en blanc, és a dir, nosaltres què volem dir, què volem destacar de la nostra ciutat, què creiem que hem de destacar, quins són els atributs més importants de la nostra ciutat, es posa tot en un foli i a partir d'aquí van sorgint idees, no? I aquí ho vam tenir molt, molt fàcil, aquesta campanya, que la vam treballar tant a nivell tècnic com a nivell polític amb l'alcalde directament. És molt senzilla. Recorda quin és el nostre ADN, quines són les nostres característiques, per què vivim en Castelldefels i què ens agrada de la nostra ciutat. Del que no ens agrada, doncs anem treballant contínuament per intentar millorar-lo, però hem de recordar també moltes vegades, no, això de que, hòstia, que el món s'està tornant moig, que tenim aquí un racó que és Castelldefels, que és un racó de pau, de tranquil·litat, d'harmonia, i doncs el posem en valor, els nostres atributs, perquè bueno, és la nostra ciutat i l'estimem.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara, Miguel Ángel, que al final és un component purament emocional, no? Perquè es tracta que la gent, quan vegi aquests missatges, aquestes imatges que heu dissenyat des de l'àrea de comunicació, doncs que et vingui al cap un, ostres, que és veritat, que això també és Castelldefels, que hem de marxar del focus al que deies, que hi ha coses que sempre caldrà millorar i que sempre estan en constant evolució, però també hem de recordar aquelles figures emblemàtiques que formen part intrínseca de la nostra ciutat i de la nostra identitat, no?
1: Totalment. Recordaré a la gent en què li agrada de la nostra ciutat i per què s'ha de sentir orgullós de la nostra ciutat, no? Moltes vegades, quan estem fent turisme, estem visitant espais i doncs, anem a municipis doncs, que tenen potser menys atributs que la nostra ciutat i nosaltres aquí no els valorem, no? I aquí el que estem fent és posar-los en valor. Escolta, vius a Castelldefels i Castelldefels té moltíssimes coses que quan vas fora estàs valorant. Aquí potser el fet de tenir-lo tan a prop, de tenir-lo de forma quotidiana, d'estar acostumat a tots aquests atributs, doncs fa que no els hi donem la importància que tenen, però hem de veure només quanta gent ens visita cada any, no? Que són milers i milers i milers i milers de persones que venen aquí. El turisme està basat en viatjar i conèixer llocs on la qualitat de vida és alta, on t'agradaria viure. Doncs aquí tenim centenars de milers de visites cada any. Això significa que la gent li agrada Castelldefels. I estem recordant això, escolta, aquesta és la teva ciutat, això és teu, això és nostre, això ho compartim i per això ens agrada viure aquí a Castelldefels.
0: Sí, és aquest tema que mencionaves ara, Miguel Ángel, és un dels que sempre anem escoltant, no? De que no valorem el que tenim a casa nostra i al final sempre intentem marxar molt lluny, quan aquí a prop tenim tots els beneficis que podem somiar, perquè tenim platja, tenim muntanya, tenim el castell. Des d'aquí, des del Desperta, també hem anat parlant de totes les activitats que s'estan organitzant ara, per exemple, al castell, amb les jornades, per exemple, de portes obertes el primer diumenge de cada mes. O sigui que la veritat és que tenim un ampli repertori, no només d'aquest tipus d'activitats, sinó també de tots els actes que arriben des de l'Ajuntament, com estàvem comentant. I amb això arribo...
1: Ah, sí, digue'm. Tenim una ciutat que ha evolucionat, que no és la mateixa ara que fa 50 anys, ni que fa 40, ni que fa 30, ni és la mateixa que tindrem d'aquí 10, d'aquí 20 i d'aquí 30. Anem evolucionant. I el que estem aconseguint també en els darrers anys és treure-hi profit a tots els nostres atractius. És a dir, nosaltres tenim una sèrie d'atractius que potser no estaven sent explotats com o els estem traient el màxim profit, no? Parlo, per exemple, del castell. Doncs el castell, mica en mica, amb el pas del temps, s'ha anat obrint cada cop més fins al moment actual i fins i tot et diria que fins al moment futur, perquè en uns mesos tindrem els jardins remodelats, amb un projecte de bar, o sigui, anem aconseguint millorar i obrir i donar més servei en aquests serveis que són atractius no només pels que es visiten, sinó també sobretot pels que estem aquí, no? I parlaria del castell, però parlaria de l'evolució del canal olímpic, de la platja, no és la mateixa platja ara que fa 50 anys, dels nostres carrers, de les nostres activitats, de les nostres entitats, hi ha hagut una evolució, no? I tot això també es posa en manifest en aquesta campanya. Tot això que veus, que t'agrada, és fruit d'una evolució i és fruit d'una feina, d'un treball de tots, conjunt, perquè aquí treballa tothom. Treballa l'Ajuntament, treballa la ciutadania, treballa les associacions, treballen els clubs esportius, treballa tothom i tothom fa aquest Castelldefels. I aquest Castelldefels que estem construint entre tots és el que nosaltres estem posant en valor. Tot això que veus és la teva ciutat.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara que, òbviament, la campanya no arriba en un moment qualsevol, sinó que és que la ciutat està plenament ficada en moltes obres, molts projectes, el que comentaves també, aquest canvi que, del castell amb aquesta concessió, amb aquesta gestió ara directa per part de l'Ajuntament i tots els canvis que estan arribant. Parlàvem de les portes obertes, hem estat parlant també aquí al programa del Castelldefels Desperta amb la coordinadora d'activitats, la Meritxell Cerveto, que també ens parlava d'altres noves tipus d'activitats que arriben, que són una mica un format, hi ha dos tipus, un pensat per famílies, un per tot el públic en general, que són una mica així com un escape room amb enigmes, o sigui, estan havent una sèrie de canvis i en els propers mesos estaran tots ja més visibles o amb inici d'obres que arriben al setembre també, o sigui que això, que realment la campanya està arribant en un moment clau per la ciutat amb tots aquests canvis que anirem veient.
1: És que... Quan tu portes un temps treballant a l'Ajuntament, t'adones d'una cosa, no? La complexitat i dels esforços que has de posar per anar actualitzant la ciutat a tots els nivells. És que quan parlem d'inversió municipal, per exemple, només parlem d'obra, però sí, hi ha molta obra, no? En aquest moment doncs, tenim diria que desenes d'obres en aquests moments a la ciutat que estan començant o que estan executant, per actualitzar la ciutat, no? Pavillons nous, asfaltat, equipaments, espais ciutadans... La inversió municipal és molt alta a nivell d'obres. Però no només en obres, és que s'inverteix en tot. S'inverteix en cultura, s'inverteix en activitats, s'inverteix en qualitat de vida, s'inverteix també en anar prenent decisions que milloren la ciutat. És que fins i tot l'ordenació comercial que decideix des de l'Ajuntament incideix en quin tipus de ciutat. On deixes que es posin comerços, on deixes que posin restaurants, tot això incideix en com estàs configurant la ciutat. I aquesta feina és contínua. Contínua no ara, sinó contínua de tots els equips de govern que han passat des de l'arribada de la democràcia. És anar conformant una ciutat de la que jo, com a castelldefelenc de cuna, perquè jo vaig néixer aquí, en aquesta ciutat, em sento orgullós perquè és la meva ciutat i conec la ciutat doncs, molt bé en detall. I he vist l'evolució que ha tingut i ara jo crec que ens podem sentir orgullosos del que hi ha. Què és millorable? Tot és millorable i es treballa per millorar-ho. Però sí que és cert que tenim una ciutat doncs, que a la gent de fora li agrada. I a la gent de dins jo crec que també, perquè estem aquí gaudint de la ciutat. Nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, hem d'actualitzar el que estem fent en l'àrea pública i obra, etc. Tots els serveis, perquè millorar la ciutat també és intentar aconseguir que el servei ferroviari, d'autobús, etc. també funcioni bé. I tot això genera una ciutat amb un ADN molt marcat, que és el que hem recordat en aquesta campanya, que quan es vegin amb totes les imatges, doncs es veurà, doncs sí, això és la meva ciutat. La meva ciutat és aquest castell, és aquesta platja, és aquesta activitat d'oci a la plaça de l'Església, o és aquesta activitat cultural a la biblioteca, o és fer esport al canal, o és fer esport a la platja, o fins i tot passejar pel Parc Natural de la Garraf. Totes aquestes coses són Castelldefels. I nosaltres recordem que és Castelldefels perquè a vegades se'ns oblida.
0: Sí, molt interessant el que estaves comentant perquè sí, posa el focus en aquest orgull de ciutat i entenc que al final amb aquest orgull individual també s'arriba a un orgull que és cohesionat, que ens generarà un sentiment de comunitat més fort.
1: Sí, total, total, total, total. A més, pensa també quina ha estat l'evolució a nivell de població. O sigui, el que arriba a Castelldefels no vol marxar habitualment. Hi ha una situació ara, tenim un problema molt important a nivell general amb el preu de l'habitatge, de la vivenda, i Castelldefels no escapa d'aquest problema, i Castelldefels, que és un lloc amb una alta qualitat de vida, doncs té molta demanda per viure aquí, no? La gent no vol marxar de Castelldefels, ningú vol marxar, i nosaltres treballem des d'aquí perquè ningú hagi de marxar, però que el fet que ningú vulgui marxar parla molt bé del que és la nostra ciutat.
0: De la nostra qualitat de vida. De fet, ara recordo, no fa molt va sortir un estudi sobre la qualitat de vida i Castelldefels doncs, sempre aconsegueix una bona posició en aquest sentit i no és d'estranyar. I ara arribo a la pregunta pràctica, perquè això, estem parlant d'aquesta nova campanya que tot just anunciàveu el dilluns i, de fet, aquesta setmana a les cases de Castelldefels està arribant la revista d'aquest mes de l'Ajuntament amb aquesta portada també d'ADN Castelldefels. On més veurem aquesta campanya? Perquè imagino que no només serà al carrer o impresa, sinó també canals digitals.
1: Sí, ara a partir d'ara doncs, farem ja el desenvolupament habitual d'una campanya d'aquest tipus, amb tots aquests suports, tant físics com digitals, que tenim a la nostra ciutat i al nostre abast, també als mitjans de comunicació, i a més serà una campanya que es desenvoluparà durant uns mesos. Intentarem cada cert temps, no sé si serà de forma mensual o cada un número de setmanes, anirem traient una de les imatges, recordant amb cada imatge doncs, diferents aspectes i escenaris del que és la nostra ciutat. Això doncs, el podrem veure doncs, a la revista municipal, als OPIs, a tota la nostra infraestructura digital, o sigui, perfils de xarxes socials, web, etc. I també serà imatge segurament en molts dels escenaris i de les activitats que es facin al carrer, doncs també utilitzarem aquesta nova campanya, que serà una campanya doncs, que tindrà un desenvolupament al llarg del temps bastant llarg, perquè tenim moltes coses que mostrar de l'ADN de Castelldefels.
0: I ja com a tancament, si haguessis de definir l'ADN de Castelldefels en poquetes paraules, quines triaries?
1: Això va molt, molt en funció de la relació que tu tens amb la ciutat i de com consumeixes la ciutat, no? I jo no podria dir, perquè jo tinc la sort de tenir una... al treballar aquí a l'Ajuntament, de tenir una imatge molt general de tot el que succeeix a la ciutat, no? Jo crec que el que més marca la ciutat és el sol. I que el sol ens dona un caràcter molt definit, no? Diuen que les ciutats estan marcades pel seu clima, no és el mateix viure a Castelldefels que a Londres, per exemple, en l'àmbit del clima i de com configurar el caràcter del clima. A mi el sol i la platja em sembla que serien els dos atributs que jo destacaria, però també estan molt vinculats amb la meva relació amb la ciutat. L'esport també per mi jo crec que seria un altre dels atributs de la ciutat, el verd del Parc Natural del Garraf. I la majestuositat del castell, no? El fet de on està construït el castell, el caràcter que dona a la ciutat, un castell que quan estàs arribant per l'autopista o l'autovia des de molts quilòmetres o des de 4 o 5 quilòmetres enrere ja estàs veient el teu castell, estàs veient la referència de la teva ciutat, estàs arribant a casa teva. Tot això seria per mi el que jo destacaria. Però, clar, tot això és molt, diguem-ne, molt íntim de la persona a qui li preguntis. Això és meu per la meva relació. Però no sé, per exemple, quina seria la teva visió o els atributs que tu destacaries de la ciutat.
0: Bueno, a mi el que m'encanta, i també com a persona de tota la vida d'aquí de Castelldefels, a mi el que em va passar abans d'entrar a treballar aquí a Ràdio Castelldefels i conèixer totes les activitats que s'hi organitzen, és precisament això, és que jo desconeixia molt. Per tant, precisament jo quan vaig veure el dilluns aquesta campanya d'ADN Castelldefels, vaig pensar, és que és molt necessari que obrim la mirada a tota la gran activitat i la gran sort que tenim de tenir sempre activitats, perquè jo tinc amistats d'altres ciutats que quan parlem de si fem alguna cosa a la seva ciutat, doncs no tenim opcions, però en canvi aquí sempre hi ha opcions i sempre que parlo amb algú li dic, doncs mira, aquest cap de setmana podem fer això, o òbviament el que tu deies també, Miguel Ángel, quan arriba l'estiu, la primavera, sempre ve de gust venir aquí a la platja. És que tenim molta sort, i amb les jornades de portes obertes del castell, un altre element que és completament identitari i que Jo, per exemple, jo quan faig viatges amb cotxe i sempre em fixo també en ciutats o pobles i dius, ostres, mira que maca l'església que tenen, mira que maco el castell. És una cosa que tu veus des de la carretera. No cal, potser no ho tenies com a punt de visita, no? Però tu t'hi fixes. I aquí a Castelldefels tenim, és que tenim, ho tenim tot. Llavors jo em quedaria amb tot això, sí.
1: Sí, fins i tot fixa't que també en les últimes dècades, també tot l'aspecte acadèmic, l'aspecte d'investigació, és que tenim un campus de referència, però no només de referència a nivell català o a nivell espanyol, a nivell mundial. O sigui, tenim un Institut de Ciències Fotòniques, per exemple, que és referència mundial. Bueno, i que fins i tot molts investigadors, per dues coses, pels centres que tenim aquí, investigadors mundials de tot el món, per, no només pels centres als que volen venir, sinó pel lloc al que venen, doncs estan atrets i acaben venint aquí a Castelldefels de passar uns anys fent les seves investigacions. O sigui que, diguem-ne que el ventall d'oferta, de possibilitats, d'atributs que generen aquest ADN és molt ampli, és molt ampli. No, la veritat és que, bueno, jo crec que vivim en una ciutat en la qual ens podem sentir orgullosos.
0: Sí, estava pensant ara també...
1: És millorable, eh? Sempre. És millorable, i per això es treballa des de l'Ajuntament, per millorar aquesta qualitat de vida d'aquesta ciutat, però crec que ens podem sentir orgullosos.
0: Sí, i tant que sí. Estava pensant ara també al teixit empresarial, perquè mencionaves tot el teixit universitari, òbviament, amb el gran campus que tenim aquí a Castelldefels, però el teixit empresarial no s'atura. A part de des de tota la feina que es fa de l'àrea de comerç i fomentar el comerç local, però a nivell d'empreses potents que tenim aquí a la ciutat de l'àmbit de tecnologia, òbviament vinculat amb la UPC, però d'altres àmbits també. La setmana passada teníem aquí organitzat un cafè amb l'associació CEC de Comerç Empresa del municipi. Teníem també una conferència per part de l'alcalde també per fer aquest networking amb el teixit empresarial. O sigui, és que realment, si posem la lupa, al final no sé com de gran haurà de ser la lupa per tots els atributs que tenim per destacar. Em sembla que sí.
1: Fixa't que no tenim tampoc una zona industrial gran, com sí que poden tenir doncs, la Bau o Viladecans. La nostra zona industrial és petita, però sí que concentra un nombre important d'empreses. I també a nivell comercial la nostra oferta és brutal, és molt àmplia. És que la gent, sobretot de fora, es queda amb el centre comercial en la clau, però és que si vens al centre trobes històricament una oferta comercial molt important en tot el centre urbà. És una ciutat molt completa, sota el meu punt de vista, on pots trobar-ho tot sense haver d'anar ni a Barcelona ni haver d'anar a grans ciutats, no, a buscar-lo. És que tenim una gran ciutat aquí, una gran ciutat que es tradueix en tot allò que dèiem. No? L'oferta comercial és molt àmplia, molt àmplia. L'oferta empresarial és molt àmplia. L'oferta de restauració, d'hoteleria, és de molta qualitat. Bueno, no sé, jo crec que s'ha anat conformant. També és cert que jo crec que tot aquest caràcter ha estat en gran part degut a l'exigència tant de ciutadania, ja, els ciutadans cada cop són més exigents amb el que nosaltres volem, i la gent de Castelldefels és cert que és molt exigent i ens demana una actualització contínua de tots els serveis, i també de la gent que ve de fora, que vol tenir un servei i que si tu vols que la gent vingui de fora has d'adaptar el teu servei. I aquí s'ha de posar també i s'ha d'agrair tot l'esforç que s'ha fet a nivell empresarial i privat per actualitzar tots els serveis, perquè jo insisteixo molt, aquesta feina és conjunta, no només està fet perquè l'Ajuntament fa una planificació urbanística, una planificació de serveis, una planificació econòmica dels recursos generals que tenim a la ciutat, però és que la part privada és fonamental. Les inversions que han fet a Castelldefels en les darreres dècades per actualitzar tot el nostre equipament comercial, restauració, hoteler, etcètera, és molt, molt alta. Les inversions que fan a Castelldefels no són res barates, són molt cares i s'estan fent, i les grans empreses o corporacions estan apostant per Castelldefels i estan invertint a Castelldefels. Aquesta inversió, juntament amb l'administració municipal i amb la feina de la ciutadania i de les entitats i les associacions, ha conformat aquesta ciutat, no? Per això et dic que, sobretot, no és un logro de l'Ajuntament. No, aquí hem col·laborat tots, perquè si la part privada no hagués fet les inversions que ha fet a Castelldefels, la ciutat no cridaria l'atenció que fa ara en aquest moment, ni seria tan atractiva per viure-hi com és en l'actualitat.
0: Perfecte, Miguel Ángel. Doncs Miguel Ángel Vázquez, cap de secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta nova campanya ADN Castelldefels i tota la resta de context que hem pogut comentar en aquesta estoneta que ens has dedicat.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident a tocar de les vies del tren també afecta el trànsit ferroviari. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i de la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. Commoció a Manlleu per la mort tot a punt accidental de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre s'ha convocat un minut de silenci. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula de negociació. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna, von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina.
1: Esports.
2: L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial de Futbol, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Van marcar Oyarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. Al Barça avui li faran noves proves a Frenkie de Jong, que va tornar del Mundial amb una greu lesió al genoll i podria estar mitja temporada de baixa. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour de 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogačar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I el temps, les temperatures avui tocaran sostre, valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit, i a partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral, amb l'enfortiment del vent de Garbí.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem les principals notícies d'aquesta hora, Castelldefels. El dispositiu especial de seguretat garanteix una semifinal del Mundial sense incidències a la nostra ciutat. Centenars de persones van seguir ahir al vespre la victòria d'Espanya davant França a la pantalla gegant instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El dispositiu especial desplegat per la policia local, amb controls d'accés, restriccions de material pirotècnic, talls de trànsit i el punt lila ofert en col·laboració amb l'àrea d'igualtat, va permetre que la celebració es desenvolupés en un ambient festiu i sense incidències destacables. Torna el dissabte solidari, aquest dissabte a la plaça de l'Església. La gran festa de la solidaritat, una nova edició oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. Es viurà aquesta jornada aquest dissabte, 18 de juliol, a la plaça de l'Església. I a l'agenda d'aquesta tarda destaquem que de 6 a 8 de la tarda l'Espai del Mar ofereix una sessió de pilates oberta a tots els nivells. Està inclosa dins de la programació d'estiu. Els dimecres ens posem en marxa. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa i d'agenda de la nostra ciutat. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 9:15.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria del medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres, i també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, Medulis i bueno, amb d'altres també companys amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs, en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres, evidentment el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té un bon tapat, una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com dient obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 9:15, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 9:15 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs, Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirà enguany la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per fi, ja he acabat els exàmens. Quina tortura.
2: I tant, jo també els he acabat. I tu, Pau?
3: A mi encara me'n queda un. I com ha anat?
1: Doncs bastant bé, però no estem segures de com els puntuaran, perquè no sabem si aquesta nota fa mitjana amb els treballs del curs, oi, Anna?
2: Sí, la veritat és que no ho tinc clar.
3: Home, encara que no faci mitjana, estic segur que aprovareu.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula mitjana és el resultat de dividir la suma de diverses quantitats pel nombre exacte. Per exemple, la nota final s'obté calculant la mitjana entre l'examen i els treballs de curs. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels, així som.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.

0: Quan pensem en un hospital, el primer que ens ve al cap són consultes, proves mèdiques o tractaments, però també hi ha moltes hores d'espera, moments d'incertesa i emocions a flor de pell, tant per als pacients com ara per a les seves famílies. Precisament per fer més amable aquesta experiència, l'Hospital de Viladecans ha impulsat una iniciativa que uneix salut i cultura. Ha creat espais de lectura a les sales d'espera, amb llibres cedits gràcies a la col·laboració amb les biblioteques com la de Castelldefels, també Vega, Sant Climent i Viladecans. Per conèixer aquesta iniciativa i parlar també del concepte d'humanització dels hospitals, avui ens acompanya José Luis Moreno Bella, cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans. José Luis, molt benvingut a Ràdio Castelldefels, bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs comencem pel principi. Com neix aquesta iniciativa de crear espais de lectura dins de l'Hospital de Viladecans?
1: Bé, des del punt de vista del posicionament estratègic de la nostra gerència, que compartim, sabeu, amb el Bitxe, l'Hospital de Bellvitge, que fa un parell d'anys, hem volgut recuperar aspectes d'humanització, tant des del punt de vista de l'atenció en el tracte com des del punt de vista estructural. Podem humanitzar de moltes formes l'atenció. Tot part de la premissa d'una atenció centrada en el pacient, d'una medicina basada en valor. I llavors, doncs no sé si sabeu que, per exemple, a nivell estructural, tota la nova zona assistencial que vam inaugurar el 2024, cadascuna de les plantes, per exemple, està ambientada, decorada amb una de les poblacions de l'àmbit de referència. Llavors, dins de, per una altra banda, tant l'augment de la tecnologia com la pandèmia, que ara, de parlar de la pandèmia, considero que ens vam deshumanitzar una miqueta a tots plegats, a la societat en general. Llavors, la intenció, si unim el posicionament clar estratègic i aquesta gerència amb aquesta intenció de tornar a recuperar els valors d'un servei com és l'assistencial, doncs, a partir d'aquí neixen un seguit d'accions, d'entre elles la que ens ocupa avui, que és procurar llibres a les sales d'espera, vale, per humanitzar aquests espais assistencials, perquè un llibre pot ajudar a reduir l'ansietat, a fer més agradable l'espera i a reforçar la connexió entre l'hospital i la comunitat i els pacients.
0: Mm-hmm. Per tant, pel que ens expliques, José Luis, els llibres són només una part d'un projecte més ampli de l'Hospital de Viladecans, amb tota aquesta feina que feu des de la unitat que lideres, aquesta unitat d'atenció a la ciutadania i participació.
1: Exacte. Estem, com he dit abans, intentant tocar tots els àmbits. Una part és l'estructural, podem humanitzar a través de la senyalística, a través de la comoditat de les habitacions, podem humanitzar amb les sales d'espera, però també hem d'avançar en la humanització, amb el tracte, en aquell tu a tu, face to face. Hem de recordar que darrere una cita, una prova o un ingrés hospitalari, hi ha una persona que, a més de biologia, és biografia, hi ha uns familiars i uns acompanyants, i que normalment les persones recordem més com ens han fet sentir que no pas el que ens han fet. Vale, d'acord. I penso que el valor de la humanització, que és un tema que s'ha debatut molt a nivell de la gent d'atenció de la ciutadania de tot el sistema de salut català, no, pensàvem, com podem tornar a parlar d'humanització quan realment estem parlant de metges, d'infermeres, de professionals que forma part del seu nucli, la humanització. Però sí, bueno, estem en aquesta acció. D'altres accions que s'estan realitzant a nivell d'empresa, un projecte Soñón per millorar el descans dels pacients a la nit, deixar de fer coses com, per exemple, despertar un pacient per donar-li la pastilla per dormir. Eren coses que passaven abans. També durant les rondes, fer unes rondes de seguiment en atenció a uns punts com el dolor, com el confort, i són rondes proactives, entre d'altres.
0: Doncs ja veiem que realment s'estan fent molts canvis, o sigui que, i també en aquest cas ens centrem en petits gestos que poden marcar una gran diferència, perquè realment posaves alguns exemples que potser ja eren coses que s'havien establert, però que ara amb aquesta unitat i amb aquesta mirada específica a pacients, també als acompanyants de pacients i també, òbviament, a tots els professionals que donen aquest servei, permeten assolir canvis. I tornant, voldria tornar concretament a la novetat. Concretament, no sé si fa pocs dies que ho vau començar a fer, aquest servei amb aquests espais de lectura, les sales d'espera, o ja portava més temps cuint-se aquest projecte?
1: Bueno, començava a portar uns dies aquest projecte, uns mesos, diria. La veritat és que de forma efectiva podríem parlar que vam començar fa uns dos mesos. I des d'aquí també vull agrair a totes les biblioteques comunitàries dels diferents municipis perquè esteu i estan col·laborant. Ha estat una cosa molt participada. Els professionals hem aportat llibres, però també les biblioteques municipals de la zona. Com que, per exemple, també havíem començat una iniciativa que era donar xerrades a les diferents biblioteques del territori, per la població en general, xerrades d'educació sanitària, de consells de salut, doncs aquest coneixement, aquesta sinergia, també ens va facilitar. I la veritat és que diria que són un parell de mesos que hem començat físicament, hem hagut de pensar també en una comissió, perquè clar, no tot llibre val, bueno, els revisem una mica per sobre, ens encarreguem que hi hagi rotació, i la veritat és que està funcionant força. Jo ara mateix estic a la sala d'espera. He volgut atendre-us des de la sala d'espera i bueno, hi ha diferents familiars a la sala d'espera d'una unitat d'hospitalització que s'està utilitzant.
0: I, José Luis, la col·lecció de quants exemplars compta allà?
1: L'AN no sabia dir-te, però tenim 1, 2, 3, 4 punts, estic veient, no sé. De moment tenim uns 400 llibres.
0: Uns 400. Clar, i tot això, com ens comentaves, fruit d'aquesta col·laboració amb biblioteques com la de Castelldefels, també la de Vegas, Sant Climent i Viladecans, amb la que heu fet aquesta col·laboració, i vosaltres també des de l'Hospital de Viladecans feu aquesta selecció de llibres de manera col·laborativa.
1: És correcte, és així. També vam fer una campanya aprofitant el Nadal, que ja t'he dit que ja s'estava covant la idea. Aprofitant Sant Jordi, la diada, perquè els professionals que volguessin també hi aportessin el seu granet de sorra.
0: Doncs per acabar ja amb l'entrevista, José Luis, si haguessis, no sé si ara has tingut l'ocasió, com ens deies que ens estaves atenent des de una de les sales d'espera on hi ha aquests punts, aquests espais de lectura, si has tingut ocasió de donar un cop d'ull als llibres, si hi ha alguna recomanació, perquè precisament aquí a Ràdio Castelldefels venim ara que hem estat parlant amb un comerç local, una llibreria, i ens feia recomanacions també d'estiu. No sé si aquí, de la selecció que he fet, o explicar una miqueta cap a on heu tirat i què és el que recomanes consultar si ens hem d'apropar a l'Hospital de Viladecans?
1: Home, tenim una miqueta de tot. Tenim monogràfics que hem portat d'arquitectura, però sobretot tenim literatura catalana, castellana, europea, estic veient per aquí Pilar Prim, per exemple, el Narcís Oller. Veient el Vaevictus de l'Albert Sánchez Pinyol, entre d'altres. Llavors fem una selecció àmplia per tots els gustos, per tots els públics, que diríeu, no? I sí, tenim Federico Moccia, exemple, veient aquí.
0: Molt bé, José Luis. I com comentaven, aquest espai de lectura està pensat no només per als pacients, sinó també per familiars i acompanyants perquè puguin fer-ne ús, perquè al final aquest espai, com ens explicaves, un llibre o també hi ha altres opcions, no? Música agradable, un espai que estigui pensat de manera acollidora, com també ens explicaves d'aquestes feines que esteu fent d'humanitzar tot l'Hospital de Viladecans, poden ajudar a reduir l'ansietat.
1: Sí, disposem també d'un col·laboració.
0: S'ha tallat, se'm sembla que s'ha tallat.
1: Tenim un piano al pol.
0: José Luis, em sembla que estem tenint problemes de connexió. Sí, s'ha tallat aquesta part final.
1: Sentiu ara?
0: No s'escolta gaire bé. José Luis, si et sembla, jo crec que el que podem fer és que, com estàvem parlant d'aquest espai de lectura que heu creat a l'Hospital de Viladecans, d'aquesta col·lecció de llibres, i a mi se'ns ha avançat una miqueta a tots aquests projectes que teniu des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació, jo des d'aquí us convido a tu, José Luis, com a cap d'aquesta unitat d'atenció, a visitar-nos un dia aquí a Ràdio Castelldefels i que puguem entrar més en detall en tots els projectes i que comparteixis tota aquesta informació amb nosaltres aquí en directe. No sé ben bé si ara ja m'està escoltant, però amb això... Acaba de sonar també un so així que s'ha colat de la trucada, aquesta dificultat que estem tenint tècnica. Doncs, José Luis, em sap greu, tallem aquí l'entrevista i ja tornarem a recuperar en un altre moment i entrem molt més en detall, d'acord?
1: Entomo el teu oferiment.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest temps i ben aviat tornem a estar en contacte. Fins a una propera ocasió. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

No, haga, haga.

Ja és moment d'acomiadar-nos, però no és un adeu definitiu, eh? No penseu que demà tornarem de nou aquí al magazín de Ràdio Castelldefels. Estarem aquí al llarg de tot el matí, de 10 a 1 del migdia. Ja sabeu que ens podeu trobar a Ràdio Castelldefels, a la part web també, a radiocastelldefels.org, o en directe al 98 FM, també si teniu una ràdio a casa. Avui, com cada dia, hem tingut també la tertúlia política. En aquesta ocasió Movem en Comú Podem. Hem parlat amb la regidora Sílvia López. Demà serà el torn de parlar amb el Partit Socialista. Recordem que la setmana vinent ens arriba ja al ple, així que els cofis de la setmana vinent estaran marcats per aquest context d'actualitat de l'Ajuntament. Al llarg del dia d'avui hem fet, com cada dia, els butlletins informatius repassant les principals notícies destacades, els actes d'agenda que ens arriben al llarg d'aquesta tarda i els propers dies a la ciutat. Hem parlat d'una campanya de comunicació de l'Ajuntament, aquesta campanya ADN, que posa en valor els trets, la personalitat pròpia de la nostra ciutat i ciutadania, amb els espais emblemàtics i el que ens defineix com a ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Hem fet el nostre voltant pel comerç i en aquesta ocasió ens hem apropat a Starbucks, que també ens ha fet recomanacions de llibres per aquest estiu. De llibres també hem parlat amb la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, en concret sobre l'espai Biblioplatja, que tenim en marxa a les tardes d'aquest mes de juliol i també a l'agost, ja sabeu, al Passeig Marítim. I de llibres també hem acabat parlant amb l'Hospital de Viladecans, perquè han engegat un espai de lectura a les seves sales d'espera i d'hospitalització. Ho han fet en col·laboració de diverses biblioteques, entre elles la Biblioteca de Castelldefels, que ha cedit exemplars per ajudar a aquest procés d'humanització dels hospitals. I ara ja sí, amb aquest darrer repàs ens podem acomiadar, us diem un fins aviat i us recomanem que ens també recupereu tot allò que us hagi interessat a radiocastelldefels.org. Demà més, i si és possible, encara millor, aquí amb la companyia de Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, us donarem la benvinguda demà de nou, ara que acabeu de passar un bon dimecres, 15 de juliol, a la nostra estimada ciutat. Adeu, adeu!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 15 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Èxit de convocatòria a Castelldefels per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per la final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents 2026 estrenen la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a posar per talent emergent de la ciutat i que guanyi incorpora com a principal novetat una nova modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaça presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaça donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'Arts Escèniques. Comencem.

0: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local. Amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un pont lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
1: Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué el Ayuntamiento ha decidido organizar estas pantallas gigantes para seguir la semifinal?
2: Bueno, la verdad es que desde el primer día que va a comenzar el Mundial son muchas las personas que se han adreçado missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta en el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinal posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
1: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
2: Jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
1: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
2: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
1: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
2: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai, és un espai que l'entre del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
0: Des de la plaça, Sebastián Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
1: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
3: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
1: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels y se reúnen en un encuentro como este.
3: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente y entonces esperamos sobre todo que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
0: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Canameric, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
4: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, ese que se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
0: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
4: Castelldefels es un municipio muy rico y es lo que tenemos que seguir manteniendo todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Canamerí con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estem més concienciats en la naturaleza i en proteger nuestro medio.
0: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
4: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para los inicios de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que tiene más cerca, que es el Antonio Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo, de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, con será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
0: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
4: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que esas son, tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
0: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuïn avançant durant els pròxims mesos amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una nova modalitat dedicada a la dansa. Les semifinals tindran lloc els dies 17 i 18 de juliol als Jardins del Castell de Castelldefels. En aquesta edició hi participen 18 propostes artístiques amb 11 participants en la categoria musical i 7 en la nova categoria de dansa. Els guanyadors de cada modalitat rebran un premi de 1.000 euros i actuaran a la Festa Major d'estiu. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, destaca l'alt nivell dels participants i explica les principals novetats d'aquesta edició. L'escoltem.
5: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
0: L'any passat, la cantant Conchi Moreno es va proclamar guanyadora del certamen. Des d'aleshores, ha participat en diverses activitats culturals de la ciutat. Un dels objectius que persegueix aquest concurs és donar visibilitat als artistes locals i facilitar-los noves oportunitats. Així ens ho explica el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal.
5: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
6: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
5: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell.
0: Undamal també posa en valor l'ambient de col·laboració que es genera entre els participants i recorda que el concurs s'ha consolidat com un espai de trobada entre els joves creadors de la ciutat. L'escoltem.
5: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La compatibilitat no és dolenta, diguem, que és molt, hi ha bon joc entre ells. Realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Pel que fa a la gran final, està prevista per aquest 19 de juliol, però tant l'horari com l'espai definitiu encara estan pendents de confirmació, ja que l'organització els està adaptant a la coincidència amb la final del Mundial de Futbol. L'Ajuntament informarà properament dels detalls definitius de la gala. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
5: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaza, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
0: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inajena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrena la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Estem ja immersos en la temporada d'estiu i això significa que milers de persones s'estan preparant o potser ja estan gaudint de les seves vacances. Reservem hotels, apartaments, vols, trens, cotxes de lloguer, però també és l'època de l'any en què apareixen més dubtes i incidències. Quins drets tenim si ens cancel·len un vol? Què passa si l'hotel no és el que havíem contractat o si la maleta no ens arriba? Per respondre a aquestes preguntes, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg amb recomanacions molt pràctiques per a les persones consumidores. Ens acompanya ara per telèfon Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels, Daniel.
1: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Doncs, quin és exactament el servei que oferiu des del Servei de Suport a les Polítiques de Consum?
1: Bàsicament, dos línies. Suport a aquells ajuntaments que tenen oficina pròpia constituïda, ciutats grans, tenen suport econòmic i suport tècnic per part de la Diputació. I en aquells ajuntaments de menys població, aquells municipis on pel volum de població no es poden permetir tenir una oficina pròpia, la Diputació de Barcelona actua de manera finalista i dona el servei d'atenció al consumidor, un servei complet.
0: I quan una persona té un conflicte amb una empresa durant unes vacances, quin és el primer pas que hauria de fer?
1: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer, intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
0: Les vacances suposo que són l'època de l'any en què rebeu o hi ha un increment notori de consultes. Quins són els problemes més habituals que us arriben?
1: En temes de vacances, serveis turístics, pues, el més habitual és no rebre allò que un esperava aconseguir. O sigui, que l'allotjament no és el que em suposava, que aquella aventura o aquell servei que he contractat no respon a les meves expectatives. Això és, en temes de vacances, el més habitual. En temes de transport, doncs, tema de retards, pèrdua d'equipatge... Aquestes serien les més habituals. Ja, mira, ara, disculpa, em ve al cap, darrerament hem tingut forces reclamacions, o forces, un molt important de reclamacions, per temes de robatoris en allotjaments turístics.
0: I llavors heu decidit publicar aquest decàleg just ara perquè és el moment de preventiu, abans que comencin encara a incrementar-se més aquests problemes.
1: Correcte. Sempre apostem per una ciutadania informada. Quan algú coneix quins són els seus drets i com funciona el sistema, doncs és molt més difícil que tingui problemes.
0: Acompanyant aquest decàleg, aquestes 10 recomanacions sobre viatges i serveis turístics, també expliqueu que s'ha aprovat una nova directiva europea. Què canviarà respecte al que tenim ara?
1: Home, déu-n'hi-do. Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, doncs en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia. Per aquí anaven una miqueta els tiros. El que passa que m'agradaria, i després Un altre tema és que s'han incrementat moltíssim les contractacions per internet. Llavors, la normativa anterior feia una diferència important entre el que era un viatge combinat i un viatge vinculat. Tot això no feia més que generar confusió i la nova directiva tot això ho treu per donar més facilitats, eh?
0: I encara, això sí, hem d'incidir que encara no ha entrat en vigor aquí a l'estat espanyol. Mentrestant, quina és la normativa que ens protegeix?
1: La que tenim en vigor ara, la llei de viatges combinats, com si no hagués passat res. Les directives europees disposen d'un temps per transposar-les. Transposar-les vol dir que cada país ha de fer una llei pròpia on reculli tots aquests principis. En aquest cas, la directiva d'aquesta de viatges combinats, la Unió Europea ha donat 28 mesos per transposar-la. 28 mesos més 6 d'adaptació, amb la qual tranquil·lament això no entrarà en vigor fins a l'any 2028, inclús a principi del 2029. I ara mateix la normativa que tenim doncs, és la de viatges combinats, que si vols en parlem una miqueta. En especial m'agradaria que la gent o els vostres oients entenguessin clarament quina és la diferència entre comprar un paquet sencer amb una agència de viatges, viatge complet, a comprar de manera individualitzada, o sigui, a contractar uns bitllets d'avió, en un portal, en un altre portal contractar un hotel i en un altre portal pues, contractar una experiència. El sistema i els drets canvien molt si ho fem d'una manera o d'una altra.
0: I llavors, d'aquesta manera, això és el que suposa aquesta normativa de viatges combinats, quan comencem a fer compres de diferents portals amb diferents requisits.
1: Sí, ara mateix això seria un viatge vinculat. Llavors, la gran diferència és que són contractes independents i cadascú el tindrem de tractar d'una manera. Mira, m'explico, perquè veig un exemple molt clar. Jo contracto amb una agència de viatges un paquet sencer, un viatge, ens ho inventem, eh? I vaig a Budapest, vale? I contracto un viatge on hi ha uns bitllets d'avió, un hotel i, no sé, i una visita a la ciutat. Si passa qualsevol cosa, si jo vaig a l'aeroport i tinc un problema perquè hi ha overbooking o perquè passa el que sigui, el responsable de tot el servei és l'agència de viatges, és qui respon. I és qui em solucionarà el problema. Buscarà parlar amb l'hotel, em buscarà un altre dia o solucionarà el tema com li sembli convenient perquè és qui respon. Si jo he contractat de manera separada aquests serveis, evidentment tindré un dret a que l'aerolínia m'indemnitzi per aquest retard o perquè no m'ha deixat embarcar o per el que sigui. Però, evidentment, l'hotel no té cap responsabilitat en aquest sentit i perdria, per exemple, la nit que no pogués arribar a temps, per posar un exemple, o l'activitat que tenia contactada aquell dia.
0: Clar, doncs aquí, efectivament, jo, per exemple, ja tenia una confusió, perquè jo pensava que si hi havia algun retard o alguna cancel·lació amb un vol o el que mencionaves justament, a un cas d'overbooking, per exemple, si això m'implicava que perdia una nit d'un hotel, jo pensava que sí que hi hauria també una compensació econòmica en aquest sentit.
1: T'explico, sí que hi ha una compensació econòmica. Si efectivament és responsabilitat de la companyia, i es pot acreditar que és responsable de la companyia, hi ha una indemnització econòmica que va entre els 250 euros i els 600 euros, en funció del destí, de les hores. Però això no implica el que hi hagi després. Tu et donaran aquests diners, aquesta indemnització que cobraràs després, i els tractes que tinguis amb l'hotel, o si has perdut l'allotjament, o el que vingui darrere, això no està lligat. Són dos contractes diferents que s'han detectat de manera diferenciada.
0: Efectivament. I, clar, i tot el que implica després, també estava pensant en els mals de cap, perquè per molt que estiguis preparat, si has contractat també una assegurança, segons les previsions que hagis fet, però igualment després venen totes les gestions. I aquí és on també entreu vosaltres per fer un suport.
1: Correcte, correcte. No només la reclamació, no només gestionar la reclamació si és el cas, sinó donar orientació o ajuda per tramitar tot aquest tipus de temes.
0: I ja que estàvem parlant de retards i cancel·lacions, hem posat aquest exemple
1: Mira.
0: De... Ah, sí, digues.
1: No, digue'm.
0: Ah, vale. No, perdona. Doncs que hem posat aquest exemple dels avions, però em pregunto, si canviem de l'avió i el que estem triant és anar en tren o anar en autocar, també tenim drets? Com és en aquest sentit amb les empreses? Tenen obligacions amb nosaltres?
1: Sí, t'explico. Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea, eh? Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que en transport aeri els retards hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, a partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%, i a més aquí s'acabaria, eh? I hi ha moltes maneres les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
0: Un altre dels mitjans de transport que es fa servir molt a les vacances són els cotxes de lloguer. En aquest sentit, fèieu al vostre decàleg un consell molt pràctic, que és, abans d'agafar un cotxe de lloguer, recomaneu fer fotos o fins i tot un vídeo. Això us ha estalviat moltes reclamacions, moltes gestions amb persones que us demanen suport?
1: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder, doncs, acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial el tema de política de combustible. A veure, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema ple-ple. És el que garanteix el més just, és a dir, jo pagaré el combustible que hagi gastat, ni més ni menys.
0: Sí, aquí també mencioneu de l'import en cas de danys o robatori o també aquesta recomanació de l'assegurança a tot risc addicional. I en aquest sentit, aquí parlàvem d'aquesta recomanació de fins i tot gravar en vídeo els cops, les ratllades i els defectes. I una altra de les coses que també, en general, en totes les recomanacions, sempre ens hem de fer amb proves, amb guardar, per exemple, captures de pantalla quan fem les compres online dels allotjaments, per exemple, o igual passaria també amb un lloguer d'un cotxe. Quan fem el pagament online, aquesta recomanació sempre de guardar les captures.
1: Sí, en general, la publicitat té valor vinculant. Qualsevol cosa que ens anuncien s'ha de complir perquè, si no, això és un engany. Amb la qual cosa, si disposem d'aquestes proves, al moment de reclamar, doncs, es donarà molta més força.
0: I ja per anar a les primeres que hem anat, teniu aquest decàleg, que hem començat bàsicament gairebé pel final, però les dues primeres són les més bàsiques. Informar-nos abans de reservar i sempre, sempre especial atenció als contractes, perquè moltes persones, també en aquest sentit, aquí el que incidíeu és que moltes vegades pensem que un cop paguem ja està tot tancat, però potser ens hem de preguntar si ens poden arribar modificacions.
1: En principi, ensenyo el tema de viatges combinats, eh? Si vaig a una agència de viatges i contracto un paquet. En principi, els preus són tancats. Això funciona com qualsevol cosa quan compreu una cosa. Em diuen un preu, jo pago i s'ha acabat. Val? Què és el que passa amb el tema aquest de viatges combinats? S'han de complir diverses coses, eh? Primer, que amb el... Per això feies bé de comentar el tema de llegir els contractes. Ha d'estar clarament especificat, vale? Amb el contracte, que pot haver-hi un canvi de preu per increment de les tarifes. Quins són aquest tipus d'increments que poden esgrimir? Pues temes de taxes, el canvi bancari, si estem pagant amb una altra divisa, tema de carburants amb avions. Vale? Aquest import, primer, aquests increments han d'estar clarament especificats que l'empresa ho pot fer amb el contracte. Si no estan, no ens ho poden cobrar. Després, aquest increment té un tope, la llei el situa amb el 8%. Més del 8% no poden incrementar el preu. Tampoc es pot incrementar el preu 20 dies abans de la sortida. I encara i així, si m'incrementen el preu, encara que sigui molt poquet, i no m'interessa, perquè hi havia... Bueno, doncs jo m'havia pressupostat unes vacances o un preu determinat. Si és així, sempre puc renunciar sense que hi hagi cap tipus de penalització. Si l'empresa em puja el sou, jo els hi puc dir, mira, el sou, perdona, l'import, jo sempre els hi puc dir, doncs mira, doncs amb aquestes condicions no m'interessen i m'han de tornar qualsevol quantitat que jo hagi avançat sense cap tipus de penalització ni cost.
0: I incidint també en aquest primer, en aquesta primera recomanació d'informar-nos abans de reservar, què hauríem de revisar sempre abans de donar les dades ja de la nostra targeta i fer el pagament?
1: I les condicions s'adapten a les nostres necessitats. No hi ha un viatge allò únic o un servei o un paquet que sigui allò la compra mestra. No? Cadascú tenim doncs, les nostres preferències. És a dir, és llegir una miqueta, és entendre primer tot el que ens estan dient i que allò s'adapti a les nostres necessitats. I si hi ha qualsevol dubte, doncs, consultar-ho. Escolti, miri, aquesta clàusula d'increment de preu no termino d'entendre. Què és el que passa? Hem de tenir clar què és el que estem contractant. Quina serà la informació bàsica, quin serà el viatge, quin dia surto, on vaig, quines necessitats administratives necessito, si surto a l'estranger.

0: una malaltia d'un familiar molt proper. Sí, un familiar molt proper, una malaltia pròpia, un problema molt greu amb la feina, qualsevol cosa d'aquest estil, que són causes més que justificades per suspendre un viatge, hem de ser conscients que no són responsabilitat de l'empresa. Si jo no em presento de l'empresa de viatges o de l'operador turístic, si jo no em presento a aquest viatge, per molt justificat que estigui la meva causa, aquí hi ha una despesa econòmica que algú tindrà que assumir. L'avió sortirà amb un seient buit i l'hotel tindrà una habitació buida i algú tindrà que assumir aquestes despeses. I això no és responsabilitat de l'operador turístic. En aquest cas, aquest tipus de situacions sí que poden donar lloc a penalitzacions. Si no totals, doncs, bueno, parcials en funció del temps d'antelació amb què avisem. Per això, per evitar aquest tipus de situacions, recomanem sempre en viatges, a més, que tenen un import doncs, elevat, contractar una assegurança de viatges que ens pugui garantir doncs, aquest tipus de situacions.
1: I a més d'aquesta recomanació de contractar una assegurança de cancel·lació, la següent també que feu és que si ens trobem amb algun problema, per exemple, arribem a l'hotel i no té res a veure amb les fotografies, doncs la vostra recomanació és que reclamem immediatament.
0: Immediatament, sí. En general, per tots els sectors. La normativa de consum és una normativa de terminis. Primer, i l'avisem el més aviat possible. Primer, perquè ens puguin solucionar el tema al mateix moment i podem gaudir del nostre viatge, de les nostres vacances. I després, perquè quedi constància, perquè si això no es soluciona, després puguem actuar i obtenir algun tipus de rescabalament. És molt important, el tema d'informar de les incidències, el moment que passen, i que ens quedi constància que hem fet aquesta reclamació. Que quedi alguna cosa que després podem acreditar que efectivament vam reclamar el propi hotel o vam reclamar on sigui. Si és, torno a insistir en el que comentàvem al principi, si això ho hem contractat amb una agència de viatges, l'agència de viatges és el responsable i és el que actuarà en nom nostre davant de qui estigui complint, ja sigui l'hotel, ja sigui qui sigui.
1: I a la tornada del viatge ja es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del nostre municipi, que en aquest cas a Castelldefels en comptem, amb una OMIC, una oficina municipal.
0: Sí, sí, correcte. Sí, sí. A Castelldefels teniu un servei força complet. El que estàvem comentant, si hi ha algun problema, primer intentem solucionar-ho de manera amistosa amb l'empresa. Com a màxim, l'empresa té 30 dies per contestar. Si ens contesta, ja s'ha acabat. Si ens contesta i no, el que ens contesta no m'agrada o entenc que no és correcte, ja puc reclamar. I si han passat 30 dies i l'empresa no ha dit res, cap a l'Oficina d'Informació al Consumidor de Castelldefels i expliqueu a les companyes què ha passat i a partir d'aquí, inicialment, habitualment, es proposa a l'empresa una mediació per arribar a algun tipus d'acord amistós i si no és possible aquest acord amistós, però, bueno, ja parlarem quines seran les mesures a prendre.
1: Tornem un moment també a parlar dels aeroports, els avions, perquè aquí hi ha unes sigles molt importants que crec que molta ciutadania desconeixem. Què és el PIR?
0: El PIR, pues és molt important. El PIR és l'abreviatura, en si són sigles en anglès, del part d'irregularitat d'equipatge. T'explico una miqueta. Si nosaltres, amb un trasllat amb avió, al moment de recollir l'equipatge, l'equipatge està danyat o simplement no apareix, ha desaparegut, ens hem d'adreçar a un mostrador del propi aeroport, normalment estan al costat de les cintes on surten les maletes, i demanar aquest PIR. Aquest és un document on diu que hi ha una incidència amb l'equipatge. I a partir d'aquest moment tenim 7 dies per comunicar-nos amb la companyia aèria i explicar-li què és el que ha passat. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, s'entén que ens han tornat a l'equipatge i que aquest està correcte. Amb la qual cosa és molt important no sortir de l'aeroport sense aquest document si és que hi ha hagut alguna incidència en l'equipatge, tant si s'ha perdut com si està danyat.
1: I quan es considera oficialment perduda una maleta?
0: En 21 dies, sí. En 21 dies no te l'han lliurada.
1: I aquí
0: a partir d'aquí ja es considera.
1: I en aquests casos, la indemnització fins a quina quantitat podria arribar?
0: Mira, en principi, això és el conveni de Montreal i en principi es posa una moneda valor que podria

0: i arriba gairebé, disculpa, a 1.500 euros. Però les companyies són molt reàcies a arribar a aquest tipus de quantitats i procurar indemnitzar, evidentment, amb el mínim possible. Quin és el problema? Pues que, el de sempre, el tema de la prova, no podem acreditar què és el que portàvem dintre de la maleta. Si no es fa algun tipus de... Si portem algun producte valuós, s'ha de fer una declaració de valor. És a dir, miri, dintre d'aquesta maleta, en el moment que s'embarca, hi havia, jo què sé, un ordinador portàtil d'aquestes característiques, no sé quantos. Si hi ha algun tipus de declaració de valor, pues, es pot reclamar. En cas contrari, pues, marquen pues, a l'interior dels productes habituals que es pot portar en una maleta d'aquest estil. Les indemnitzacions més habituals que estic veient ara, que estan ofertant les companyies, van entre els 50 i els 100 euros. Que, evidentment, no cobreixen...
1: No cobreixen ni, clar, ni el que portes ni els mals de caps posteriors per la gestió d'aquesta maleta perduda. Clar, i ja no entrem tampoc en comentar que si això et succeeix quan estàs justament arribant a destí, encara pitjor, perquè si és a la tornada, com a mínim ja vas cap a casa, però a destí també són més mals de caps i és una mala manera de començar les teves vacances.
0: Si és a l'anada, encara podem argumentar que si ens han perdut l'equipatge, nosaltres necessitem un mínim de material d'higiene o per vestir, ¿vale? I comprar coses evidentment bàsiques. Estem parlant de coses bàsiques. I en el moment de fer la reclamació, reclamar-li aquests imports a la companyia. Això sí que seria raonable. Sempre que siguin, torno a insistir, temes d'higiene, temes de vestimenta, bàsica, roba interior, doncs, no sé, una blusa, un pantaló, una cosa d'aquest estil.
1: Doncs, Daniel, jo d'aquesta conversa em quedo com a punts clau que sempre abans de fer una contractació de viatges i serveis turístics hem de prestar molta atenció al contracte, a la lletra petita, a aquesta recomanació també de les assegurances de viatge per cobrir-nos en cas de possibles cancel·lacions que haguem de fer, que tot i que per nosaltres puguin ser justificables, com bé ens has explicat, doncs la companyia, l'agència, l'hotel... No té culpa i no ha d'assumir aquesta despesa. També hem parlat d'aquesta necessitat de fer contractacions a llocs que siguin fiables. O sigui, sempre aquesta part nostra, nosaltres hem de ser responsables també com a consumidors i hem de ser responsables també amb aquesta altra gran recomanació que ens feies de fer captures, de si lloguem un cotxe, fer fotografies, fer un vídeo. Sembla que siguem molt desconfiats, però és que és l'única manera que tindrem després de justificar, no? Em sembla que aquests serien com els millors consells.
0: Ho has resumit perfecte, no ho sabria fer millor. Tema de la informació i tema de guardar a prova per si hi ha algun problema després.
1: Doncs, Daniel...
0: Només una coseta.
1: Sí,
0: només
1: digues.
0: Una coseta. Recordar als oients que tot el que hem parlat és normativa europea. Tot això funciona dintre de la Unió Europea. Fora de l'àmbit europeu, pues, la normativa que hi ha en cada país.
1: Doncs, Daniel, ja per acabar, anava a fer aquest recordatori que, com ens explicaves al principi, nosaltres estem parlant amb tu del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació, però des de la Diputació també oferiu als municipis aquestes oficines de consum pròpia i aquí, a Castelldefels en concret, tenim l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, així que per les persones que ens hagin escoltat es poden adreçar directament davant de si tinguessin un problema, que esperem que no, que aquestes vacances vagin molt bé per a tothom que ens està escoltant, per tota la ciutadania de Castelldefels, però que es poden adreçar directament a l'OMIC del nostre municipi.
0: Perfecte. No és corporativisme. És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament i és un servei de moltíssima qualitat. Aprofiteu per si les coses van malament, per una reclamació o simplement per una consulta, per informar-me d'alguna cosa que no m'ha quedat clara, ja sigui en serveis turístics o en qualsevol sector econòmic.
1: Doncs fantàstic, Daniel Cebrián. Ara ja estem més informats i informades i sobretot amb aquesta mirada de prevenció també, perquè estem fent unes reserves de coses que ens fan molta il·lusió, però no ens hem d'accelerar a l'hora de posar la targeta de pagament, a l'hora de contractar, sempre molta atenció i així ens evitarem ensurts futurs i que haguem de recórrer al servei de suport de consum. Amb això, agrair-te molt aquest temps que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels i desitjar-te molt bon dia, Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
1: Igualment, bon dia, adéu.
0: Adéu.

0: A fons.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: RadioCastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
4: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
5: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
6: Risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis de 20 comarques avui que arribem al pic de la tercera onada de calor. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
6: Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
8: Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
9: En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
6: N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
8: Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
6: Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
10: Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
6: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
8: El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
6: I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
11: Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
6: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Espanya, que jugarà la final del Mundial aquest diumenge a Nova York.
12: La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxen el pivot John Nebo. I el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
6: Sapiguem ara com tenim la mobilitat, Clàudia Serra.
13: Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat a aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes. I l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui que hi ha vaga convocada, segons Renfe, amb un seguiment Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%. Aleshores, pujaran al 66%.
6: I ara temps pel temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
15: Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Mar Roig, el Priorat 41 graus i Olot ha sigut la primera població en arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb aquest ambient carregat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs, això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat, fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral, on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta, fruit de la mateixa calor, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre nit podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels 40, però rondarem els 38-39 graus, i sobretot el canvi de temps a la tarda, amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extremar precaucions, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen, però favorablement. Cristian Roldán.
16: A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, al límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
17: Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs, estar una miqueta atents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
16: El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
9: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
16: Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
6: Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia de mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manel Sastre.
18: La trobada ha servit per conèixer de primer primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims tres incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra.
19: Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços. A vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions de les ADFs, que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes fenyes amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
18: Illa i Parlon han conversat amb els alcaldes durant 3/4 d'hora al Pla de Manlleu, molt a prop d'on hi va haver l'últim incendi. Sobre les investigacions per localitzar aquest piròman, el president de la Generalitat s'ha compromès que treballaran el que calgui per detenir-lo.
6: Doncs bé, una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. Aquesta plataforma, que es diu ForestDrought, actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
20: La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven sobretot en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
21: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
20: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior el 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
6: Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
10: Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
22: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal, la vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
10: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
23: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
24: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
10: Avui, a les 8 del vespre, el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
6: I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de Leire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
25: Bon dia. Sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix Leire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
26: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
25: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per Luco, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol. I que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i després ja no parla més amb Leire.
26: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
25: Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de Luco, sí que veu indicis preocupants contra Leire Díaz. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb Leire Díaz. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions el seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
6: Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeaja.
0: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
1: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
2: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
3: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
0: Confíen que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
6: Doncs amb tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
4: Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil, en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé un punt, mentre que Junts recula unes dècimes, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
6: I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
5: Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
7: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
8: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
5: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
6: I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja una dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
11: El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
12: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
11: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
6: Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
13: Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
14: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
13: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera, s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
14: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
13: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
6: I encara parlant de guerra, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Jordi Baró.
15: Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el Mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
11: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
15: Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
6: Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
9: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives, com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
16: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
9: El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, quan facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
6: I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, Xavier Vilà.
17: Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
18: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
17: La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
6: El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després, encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
15: Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat, avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit, i van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
19: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per a aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
15: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició a Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
6: I encara de notícies del món, en llibertat el periodista Ali Enrabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
14: Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, on viu, perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrar d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. L'Enrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
6: 2:02. Amb les temperatures d'aquests dies costa fer-s'hi a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any per primer cop s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tarda als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
10: Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan en residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
20: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
10: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
6: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en història. Sara Canyete.
21: Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se per branques. Salut i enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
22: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
21: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
6: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
23: La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
24: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a escoltar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
23: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
6: Ara passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa per la publicitat. Serà també de 2 minuts i a la tornada a la cultura.
26: Catalunya migdia.
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
28: Molt bé.
27: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Hi ha gent que s'estima més els gats.
31: Els gats realment et donen molt d'amor.
0: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
1: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
0: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
2: Ole! Ai, guapa!
3: Està saludant.
0: Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
4: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
8: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
7: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
25: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Catalunya migdia.
6: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obereda.
26: Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
30: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
26: Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
30: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, mira, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint... Això per mi ha estat el més meravellós.
26: Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmony a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
6: I del Liceu al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
31: Sí, Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
32: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
31: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
6: I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
33: Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
34: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es tenen els espectacles, i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
33: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energia d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'Anella Olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
6: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos. Ens ho explica la Clàudia Roses.
3: El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
9: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en el Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, el pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
3: El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
10: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
3: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
6: I tret de sortida de les Baiolat, demà a Esterri d'Àneu amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi Oriol Riart. En cap a Esterri, Pau Rovira.
11: Les Baiolat torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la guerra civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
12: Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda, sobretot, per part dels particulars, del sense nom, i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
11: Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
0: Catalunya migdia.
6: 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
13: I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina.

0: Mundial de Futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamín, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
1: Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França, des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmoda en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia, i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar als últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
1: I un detall d'ahir, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui. I també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
0: Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final, i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
4: Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política. La revenja de les Malvines, un component que encara es present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol o bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barreja en aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
5: Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarnos sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente
6: bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra. Y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
4: Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser-hi, diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden, per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen, ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel ha admès que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
7: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
8: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina. And for sure in this
4: Argentinian side. Per cert que, sorprenentment, cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
0: Doncs a Sònia, des de l'Anta, no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. Perquè ja amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
9: Bona tarda, Laia.
0: A veure, qui ho té millor per ser a la final? Anglaterra o Argentina?
9: Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí, difícil trobar el favorit. Tot i això, la sensació és que té més recursos a Anglaterra, que

0: intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més d'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi, però defensa amb Messi, que això vol dir defensar amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç. L'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si es tira la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
1: Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornem a parlar amb la Sònia, perquè el preu de les entrades és un dels grans temes d'aquest Mundial. Vam parlar molt abans que comencés el Mundial, perquè eren caríssimes les entrades, però és que ara encara les quantitats s'enfilen més en aquest tram final i en aquests partits de semifinals del Mundial, Sònia.
2: Si parlem, per exemple, d'aquest Anglaterra-Argentina, un partit de futbol, deia Scaloni, però un partit a preu d'or. Els preus oficials de la FIFA han estat dinàmics, van començar ja molt alts, fa mesos, sense saber qui jugaria aquesta semifinal, ja podien costar, aquest partit podia costar ja uns $800, i ara ja són altíssims, superen els $2,000 si algú en troba d'entrada. Tot i així, són molts els aficionats que aspiren a fer-se amb un tiquet avui mateix i disposats a pagar milers de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
3: Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
4: Nosotros la semifinal la sacamos antes. Ahora no sé cómo, cuándo saldrá la final, pero yo calculo que debe estar $4,000, $5,000. Menos de eso no la va a conseguir nadie.
5: Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué $5,000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
6: Estamos esperando que bajen de $2,000. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600. Las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
7: Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest.
8: Alentar nada más.
7: Como enfermos, locos, alentar nada más, a comer choripán.
2: Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anta repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros, la més barata, fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York, a la gran final, on de moment ja hi és la selecció espanyola.
1: Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el tot costa les 7 més Mundial amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya, i a les 11 de la nit, com cada nit, el club de la mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina de Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça, pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa. Ramon Salmurri.
9: I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir, al tot costa del Futbol Club Barcelona. Som plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista cabdal per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
1: I alguns altres temes pendents per resoldre, l'arribada de Dejemi i la sortida de Ter Stegen.
9: Mira, l'arribada de Dejemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Dejemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació del futbolista i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick.
1: Els Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
9: El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits serrells per acabar desaparegant.

0: de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, que en la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre perill i, amb tota probabilitat, Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
1: Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, a l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada, o del Serra.
2: Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
1: Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
3: Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
5: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
8: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
9: Quique Nazaret.
10: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
11: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3 minuts i les 3 de la tarda. Avui el Tour, una etapa per a velocistes i en Pogacar encara més líder.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: En marxa l'onzena etapa. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
16: Ara mateix, més de 100 quilòmetres encara per al final. Una fuga de 4 homes, Lever, Oliveira, Charmig i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup. Però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
1: I avui tenim una nova entrega de Ràdio Volta, amb protagonista destacada, d'aquelles que potser no són tan mediàtiques, però que en canvi són persones importantíssimes.
16: Sí, en efecte, Ràdio Volta, com és habitual, amb l'anàlisi del que ha passat fins ara al Tour i del que pot passar aquests propers dies amb el Joan Antoni Fletxa, però també amb una entrevista llarga a Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. Andorra és el país amb la concentració més alta de ciclistes professionals residint-hi, amb un 160, i això genera tensió en algunes qüestions. Amb ella descobrim com funciona l'agència i abordem mites recurrents. És més flexible la lluita contra el dopatge a Andorra? Es poden encobrir casos positius? Hi ha carta blanca a les farmàcies?
17: Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja ha estat, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
16: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
18: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: I acabem amb el mercat mogut de fitxatges al Barça de bàsquet, Artés Macià.
9: Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació d'un aler pivot, Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, on ha guanyat el triplet. El Hapoel de Jerusalem, l'equip amb pressupost més alt de l'Eurolliga, ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoransky, fins ara base del Barça. El Kitsanas Manresa ha tancat l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants el Cadí a la pista de l'Avenida i les Girona a la de l'Estudiantes.
1: Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra Argentina. I ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.
19: Són les 3.
20: Catalunya Migdia.
19: I fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu Occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora, que més destaquem, Natàlia Ramon?
21: Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver incendis, a Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
22: Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
21: I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades, en aquest cas, per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i el Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i Sant Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica. També a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
19: Ara passen 3 minuts de les 3.
23: Catalunya Migdia, amb Joan Bota.
19: I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
24: Què tal? Hola, bona tarda.
19: Veig que en Joan ja s'escura la gola, eh?
25: Bueno, jo penso en ell, i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
19: Amb ell, per al·lusions, és Santi Villas. que...
0: No, s'ha de demanar perdó, eh?
19: Santi, bona tarda.
0: S'ha de demanar... Bona tarda,
19: s'ha de demanar perdó. Has causat furor amb un cistell blau que portes?
2: Sí, sí, tremendo cistell.
0: És que me l'acabo de buscar, Me l'acabo d'anar a buscar, que és una monada.
4: Però això és per anar a comprar real, eh?
0: Això és per anar a comprar real.
4: Ah, bueno.
0: S'ha de tornar a lo real.
19: Què vol dir anar a comprar real?
0: Ja ho saps, comida real.
4: O sigui, que no sabia si era una performance com de tal, però ja veig que no, que és una cosa que ara es considera moderna.
0: Ara això, perquè vosaltres sou el programa líder de Catalunya i totes aquestes coses que sou vosaltres, però això, ara mateix això, a la, bueno, el que sigui, a la solució o així, foten una foto i ho pengen a xarxes, eh?
19: Es porta...
0: Amb el bolso, tal, sí. Vull dir, fan aquesta cosa que vosaltres no feu tant del 360, saps?
19: Però això està...
0: Per què? Perquè no us cal.
19: però és que tinc molts dubtes. O sigui, en Santi ha aparegut amb un cistell...
0: Bueno, a veure, és que tot s'ha d'explicar.
19: Endavant.
0: Després m'oblidaré de lo de què he de dir.
19: No pateixis,
2: això és igual.
5: La cama mangada aquí davant.
0: Que tinc moltes coses, no. Això ho vaig veure a una botiga. I vaig preguntar, aquesta cistella, a veure, no em diguis a mi per què. Jo sempre vull dir, jo sóc una persona que si m'agrada alguna cosa però no ho necessito per res, o per mi no té cap interès, el meu cap busca per què, o sigui, com buscar un motiu per jo poder-m'ho comprar.
19: Molt bé.
0: Vull dir, per exemple, em vaig comprar una nevera per anar a platja, que jo a la platja no aniré mai a la vida.
2: No t'imagino ni a la platja.
0: Bueno, també. Però vull dir-te... Però,
19: no.
0: Clar, una nevera que la vaig trobar a Londres, tan bonica a Itàlia, vaig pensar que maca, que tal, que qual.
5: Una platja a Londres.
0: No, la venien a una botiga de Londres.
2: Vale.
0: Que, bueno, pues escolta, la gent ja també va amb la...
19: Estem perdent el que no era el tema, que era el cistell.
0: Sí, bueno, però això... Llavors, pues, aquestes coses jo les faig. Jo l'altre dia vaig veure a una botiga, això, li vaig dir que, escolta, això ho veneu? Diu, no, és d'exposició. Ah, dic, pues vaya.
19: Però això d'exposició o és per comprar dintre una botiga?
0: No, estava una botiga de roba, eh? Allà. Hi ha una nevera, hi ha una... Pues aquestes botigues que ara són...
2: Que
0: hi ha
2: de
0: tot. Hi ha una cistella, hi ha un raspall de dents, hi ha una camisa... Però ja està,
5: Santi, li fas una foto, ho penges al xat GPT i li dius on te puc comprar això? I et
0: no, jo el
5: xat
0: GPT no l'empleo, no m'interessa.
5: Ah, no?
0: No l'utilitzo mai. Jo mai.
5: Però
0: millor el màxim que faig amb l'intel·ligència artificial és dir, Siri, posa una alarma a les 7 de la mañana. I ja està. La Siri me la posa i ja està. Bueno, a lo que vaig. I aleshores li vaig dir, que això no ho veneu? No. Ai, diu, i per què ho tens aquí, tal? Dic, pregunta si m'ho venen. I aleshores la noia li vaig deixar el telèfon, la noia em va enviar un missatge, em va dir, sí, t'ho venen. I avui he anat a recollir, però és una persona...
5: I què t'han cobrat per això?
0: Que tu creus, escolta, és que de veritat, sempre parlen de diners. Aquestos de la batuliva seu, o com es digui...
19: Potser és perquè en vol un.
0: No, ja
19: és un... A veure, pels oients...
0: Tu el veus en ell anant a comprar? Tu el veus en ell anant a comprar un cistell?
19: Li aniria de conjunt amb el polo.
0: Ja, segur.
5: Em aniria de conjunt amb el polo.
0: Bueno, ja està, ja la tinc. Ara, per què servirà? No ho sé. No tinc ni idea.
4: Per anar a comprar?
0: Jo crec que per anar a comprar. Clar.
19: Veus, i ara et lliga amb el teu tema, perquè avui vols parlar, entre altres coses, de Mercadona.
0: Bueno, jo avui volia demanar disculpes... Bueno, volia demanar disculpes a Catalunya, perquè tu no ho saps, Oriol, però la setmana passada vaig fer una secció que era una merda.
2: No, sí, us vaig sentir.
0: Et vam cosificar...
2: Sí, a mi això tampoc és que em faci res. Bueno.
19: Es frega les mans, mentre el dius que el vas crucificar.
0: Sí,
2: no.
0: Davant dels teus dos caps, ara, perquè em faltava la Melero, els teus jefes davant d'ells...
2: Molt bé.
0: Vull dir, l'expert en urbanisme va sortir amb la teva defensa.
19: Va ser amb la
4: teva defensa.
0: Va bé, una mica amb la teva i amb la meva.
5: Com es diu l'expert en urbanisme?
0: Alícia. És experta en urbanisme a Parla.
5: A Parla, sí.
0: Que anava
5: a passejar per Parla.
0: Dona, quan acabi allò que està fent a Parla, és hora de convidar a l'inauguració, perquè vindrà hasta una orquestra, ja veuràs.
19: Anava a dir-li a l'Oriol que... va ser cosificat i va ser acusat de que t'agradés que et cosifiquessin.
2: Les dues coses
0: no, acusat tampoc, però vull dir, ja es veu que tampoc, diguéssim... No.
4: Jo ho aturaria.
0: Sí, no?
2: A mi no m'ofèn.
0: També dic una cosa, que quan això es fa, depèn de quin context...
4: Sí.
0: Clar, al ser els líders de Catalunya, vosaltres podem fer el que es doni la gana.
4: Això també tens.
5: L'Alícia i jo, Oriol.
0: Mira, això és que ho feia l'Anna Rosa, que fumava al despatx, i li deien, te van a echar, i deia, no se puede fumar en el despacho, a Telecinco, i feia ella, que me echen.
5: A veure, Santi, tu recordes que l'Alícia i jo vàrem concluir que si els mateixos comentaris de l'Oriol els féssim sobre una noia, acabaríem tots al CAC.
0: No, bueno, això també, estudieu-t'ho una mica...
4: Però que això també és la cosa concreta en el qual qual hi ha més marge a fer-ho els homes perquè no hi ha una càrrega històrica.
0: Exacte. Això també llegiu-tos. Llegiu-tos algun llibre...
4: Però podríem anar acabant.
0: Sí, sí, podríem anar acabant, però tu has d'entendre...
2: Deixem-ho aquí, si voleu. Imagineu-vos que ho acabeu i llavors en Santi hagués de fer el seu tema.
0: Això! És que, clar, jo això... Ja me foto 5 minuts amb això.
2: Per no treballar, no, però és pitjor. Ell treballa, a priori, avui ens ha demanat talls i tot.
0: Bueno, és que vull dir això.
4: Vinga, va, Santi.
0: Jo venia a dir... Que pensava que estava el director general d'aquest programa, l'Òscar Fernández.
2: El president d'informatius.
0: Mira, ara sense cartell, eh? El president dels informatius.
25: Deu estar reunit perquè amb en John John.
0: Jo venia a dir que la setmana passada... Ah, sí? Bueno.
4: Hem d'avançar.
0: No, jo venia a dir que la setmana... Jo crec que el de la setmana passada no l'hauria de cobrar. Perquè va ser una merda.
2: Ja passarem la factura
0: saps
2: inversa.
0: Saps què vull dir? O sigui, crec que no l'hauria de facturar. Jo me'n vaig anar a casa...
25: Pots repartir-ho a terços entre nosaltres tres.
4: Exacte.
2: No, sí, que l'Oriol no hi era.
4: La setmana que ves l'últim dia, podries portar-nos alguna cosa que valgui el que et va costar...
0: És que jo crec que he de parlar amb l'administració. També és veritat que aquí l'administració t'envien la factura que has tardat 6 mesos. Vull dir, perquè me la tregui.
2: Vam quedar l'últim dia que hi havia dades incorrectes en les dades que tu havies passat.
0: Això va dir John Kennedy. És que, ojo, bueno, la cosa és això. Aleshores, jo crec que no m'he de cobrar. Per això avui he portat 2 temes.
2: Molt bé.
0: Perquè així em diuen, no, home, no, cobra-li i tal. Però llavors he portat 2 temes.
2: Molt bé.
0: Però també és veritat que jo, amb tot el que faig al principi, vaig guanyant temps, perquè també són temes molt prims. Vull dir, tampoc és allò que la gent porta aquí, que, no sé, parlen, tenen 4 folios escrits. Jo, com comprovaràs, vinc amb un cistell de plàstic, o sigui...
2: Buits.
0: Vull dir, sí, vaig venir pel carrer pensant, he de dir això, després m'oblido. Vull dir, és que jo ja estic amb una edat, que no et pensis, eh? I llegir tampoc t'ho faria. Bueno, aleshores, perquè tu m'entenguis, avui m'ho havia preparat, en plan, que com a paraigua general, la paraula seria la dignitat.
2: Correcte.
0: La paraigua general.
2: Quin filòsof.
0: Una dèria sobre la dignitat.
4: Molt bé.
0: I aleshores, la primera part de la dignitat, que seria el que cobraria per la secció d'avui, seria el vídeo dels Reis d'ahir, de la victòria d'Espanya i aquell vídeo amb un hotel.
2: Sí.
0: Amb un hotel.
4: Amb una habitació estranya.
0: Amb una habitació estranya, amb una tele quasi més gran que la que hi ha aquí fora la capsa, que he vist una capsa de Philips aquí.
25: A mi em va sorprendre el petit que és el sofà.
0: Les reunions que fa el president de Catalunya dels informatius amb John John li van bé. Vull dir, aquí té una tele aquí, que aquí es pot veure.
2: Això és el lideratge.
0: Exacte. I aleshores, allò...
25: A mi el sofà... Jo he vist el vídeo.
0: El sofà primer que era de 3.
25: Jo he vist
0: de 3 places i entre 4.
4: Estaven apretats.
2: Voldria ser jo qui digui qui, diguéssim, és el més prescindible d'aquella imatge, però dels 4, doncs n'hi ha 2 que ja manen i n'hi ha un que manarà, una, i l'altra, doncs, si
0: ja,
2: són
0: bueno,
2: 3 places...
0: Però,
25: no,
0: jo, sí, tota aquella família, també. Un sofà de 4, que semblava allò Friends.
2: Sí. Sí.
0: Vull dir, apretats.
25: És que era
0: que
25: molt petit,
0: que s'havien d'ajuntar els pobres... Perquè no hi cabia.
2: Sí, sí, sí. Escolta, Santi, hem tret l'àudio...
0: Era paneque?
2: No, hem de... Hem tret l'àudio d'aquest vídeo perquè potser hi ha gent que no n'està pendent.
0: Ah, doncs fixa't tu
2: que jo... Hi ha part de la nostra audiència que no està pendent ni del partit d'Espanya d'ahir ni de les seves...
0: Jo tampoc el vaig veure. Vaig estar veient la bola negra, tu.
4: I què tal?
0: Ja en parlarem, eh?
4: Quines ganes.
0: Això és un altre tema, eh? No, és que, claro, ara me fotré aquí 3 i en cobraré 1.
25: Però a veure, però penses criticar el rei?
2: Escolta'm,
25: ni se t'ocorreixi, eh?
2: No, anem a fer-ho canònic.
0: És que diuen, fixa't tu que
2: dentro vídeo.
0: No, perdona, saps que vinc preparat, que no sabia ni que tenia àudio.
2: Però si els has demanat tu.
0: Però jo ho he sentit sense àudio.
2: Vinga, va, això és el vídeo.
0: Ah, tenia veu i tot.
2: Això és el rei, la reina, la princesa i la infanta mirant el partit. I
0: però i tota aquesta gent ara a aquella habitació?
2: Això són els comentaris. Això és la repressió de futbol.
0: Sí. A la tele.
2: Sí.
0: Pues no havia sentit això.
2: Ells estan fent com copets.
0: Sí, i abraçades.
2: Gestos absolutament espontanis.
0: Gestos que fan com, vinga, ara gravamos. Saps què vull dir? Vinga, mira la tarda.
2: Em recordo un vídeo també de la Casa Reial d'un primer dia d'escola.
0: Sí.
2: Que també...
0: El tema de les xarxes socials d'aquesta gent no pot ser.
4: S'hauria de canviar.
0: S'ha de canviar.
25: Però jo vull la samarreta del rei. Em va molar molt.
4: Per què? Lo
25: de tenir una samarreta que darrere digui Felip VI... Mira, em va flipar.
2: Clar, però, jo... Diguéssim, la teva diria Joan López Alegre.
4: Exactament.
25: No, però jo no, la de Felip VI ja la portaria.
0: Tu vols la de Felip VI.
25: Jo la de Felip VI ja la portaria. A mi aquest tio em sembla sensacional.
0: No, jo no dic que no. Jo l'únic que trobo és que tot això S'ha de fer una mica... O sigui, vull dir que aquesta cosa de que la família real sigui tan humana, jo trobo que això és absurd. La reina d'Anglaterra, quan ha estat humana? Que ara ha fotut... Mai. Tu has de vendre... Tu has de vendre vellut. Vull dir, no, no
2: aquella, volia aquella estar. Aquella sala, jo crec que...
0: Aquella sala, allò, no tenia ni cap ni peus. Aquella, vull dir, aquella tauleta que hi havia davant de la tele, a on vas amb allò? Vull dir, aquella...
5: Saps què més em va cridar l'atenció? Saps el que més em va cridar l'atenció a mi del vídeo? Que no hi havia ni uns panxitos, això, ni unes patates, no hi havia res per picar.
2: Ganchitos, ganchitos.
0: Mesquetos, o algo.
2: Sí, sí, estaves referint a uns snacks, volies dir, efectivament,
5: bueno, home, ganchitos. Ja, ja. Bueno,
2: snacks i no persones, t'estava referint.
0: Ella, sí. Bueno, jo ho vaig trobar tot com desangelat.
2: La dosi, diguéssim, aquesta dosi ja la va gastar Mariano Rajoy. Sí.
0: Ja, llavors jo trobo que això ells ho han d'estudiar. O sigui, han de fer una reflexió...
5: Vos foteu amb Rajoy, que escriveu el meu diari, o sigui...
0: Sí, bueno, un altre també. Ho han d'estudiar. O sigui, jo crec que això, fill meu, no sé.
2: Això no t'ha agradat.
0: Bueno, és que ho he trobat massa... massa proper. Massa.
2: Fa pinta de, ei, anem a molar una mica...
1: Clar.
2: Vinga,
1: posem-nos aquí. Però a ell li agrada més la monarquia, el rotllo Ascot, no? Ascot
0: home, home, per favor, és que... Però on vas? Vull dir...
2: És veritat.
0: Home, vull dir...
1: Tu els vols veure allà amb sombreros de copa, bevent uns gintònics... No, gintònics no. Què deu veure aquesta gent?
0: Bueno, és igual, coses... kombucha. M'és igual, sí, kombucha.
2: No, va portava texans i uns mocassins d'aquests amb civella sense mitjons, que clar, això, clar. Això és un crim.
0: Jo crec que això no es pot posar, diguéssim, a que ho vegi la gent. Perquè no el sofà aquell, vull dir, no hi havia què passa, bueno, ni capitone total, bueno, pues un tema tampoc, ja està.
1: I ara el segon tema.
0: Podeu dir alguna
1: cosa? No, que és que a mi el que faci la Casa
5: que
1: Real m'importa poquíssim.
5: Estic molt a favor de que la família real veiés el partit.
0: No, això a mi em sembla bé.
5: Anaven amb aquesta samarreta blanca, que ho ha patat, anaven guapíssims. Sí, i
2: la trobos... samarreta blanca tira, eh?
0: I ara, per sí, exemple, sí, ja
5: no faré una... L'únic que no vaig entendre és per què no tenien ganchitos i per què el sofà era tan petit.
0: I escolta'm una cosa, per introduir un tema nou, diguéssim, de l'afició cap a la selecció espanyola i aquesta efervescència, tu quina preferiries, la dels Reis o la de Javier Bardem i Penélope Cruz?
5: Jo...
1: Quina pregunta.
0: Posa-li música, posa-li música.
5: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida...
0: Posa-li rever.
5: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida en comú amb Javier Bardem és que, per lo vist, ell vol que guanyi Espanya i jo també. I l'única cosa que puc tenir en comú amb la seva senyora és que ella va sortir a Pirates del Caribe i a mi són unes pel·lícules que m'agraden molt.
0: Pirates del...
5: Tot
0: el més... Aquest acabarà com
5: si... Tot el més és una parella...
0: Què et sembla aquí que vull dir? Tot el més
5: és una parella absolutament detestable.
2: Aquesta, veus, aquí tornem a enllaçar amb l'article de Rajoy i aquella part de que el Roig només havia portat una cosa bona,
0: vale,
2: a Espanya.
0: Ara el Roig aquest. Bueno, després he vist un vídeo, que aquest tinc talls, no?
2: Sí, avui, ara entrem avui, a lo que seria la segona secció del
0: avui
2: dia.
0: Avui he treballat com a mai.
2: Bueno, a veure,
0: i no està, sí, i no està el president dels informatius.
2: Aquests talls no. Te'ls he tret jo, eh?
0: A tu.
1: Ah, no els has fet tu, els talls?
6: Oh, ell deu enviar, dir, traieu-me això.
5: Sí. Mira, ja sé que envia un àudio.
0: És que diu, escric, envia un àudio.
5: És el que també surt l'Anna Patricia?
2: Escolta'm.
5: Sí. Oh, és molt bo.
0: Aquest m'ha agradat molt perquè...
2: Sí, calleu un moment.
0: Ja està tot jo escrivint?
2: No, podreu sentir la metasecció, que és...
0: Què és, el meu vídeo? El meu atall. No em posis, no, per favor.
2: No, no vols?
0: Que se'm notarà molt el canvi de veu de la ràdio al mòbil.
7: Mientras sigo casi viviendo en tres pares, la primera sería cuando diuen que el Mercadona es el Walmart de América.
0: Pero llavors estàs fent spoiler.
2: La primera és el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
0: La història és, després d'aquest vídeo que vaig veure...
2: S'ha comprovat que et sentim en doble reproducció.
1: Sí, rapidíssim.
0: Ah, sí?
2: Sí. Semblaves un pitufo.
0: Tampoc us els envio tan llarg. Bueno, la cosa és, hi ha un vídeo que ha sortit d'un palco d'aquest d'això del Mundial aquest, on estan a Patricia Botín, Joan Roig, que ja estan al palco amb influencers... Vull dir-te que això va de capa caiguda i estan parlant amb un influencer.
2: Sí.
0: Un influencer que jo no sé qui és, que
2: jo
0: és
2: tampoc.
0: Un influencer americà, sí, m'imagino.
5: Sí. És un influencer poc influencer.
0: I aleshores estan allà al palco, és molt famós, però, molt influencer.
2: Però influeix poc aquí.
0: I ja. no es coneix. I aleshores ells, a través d'una amiga, que sempre hi ha una que fa com una mica d'això, d'introducció, es presenten i es defineixen davant de l'influencer que no sap qui són. Tira.
8: Famous entrepreneur in Spain. Oh. In Europe.
10: It's a very famous market.
8: Spain, the same largest company in Spain.
10: Oh, really?
8: Yeah.
10: Yes. I see.
8: Wait, he's Walmart. He's like the Walmart of Spain.
10: Walmart of Spain?
2: Hi ha moltes coses a comentar, sí, començant perquè algú li dius són d'Espanya i algú fa la cotació a Europa.
0: Exacte. Sí, són d'Espanya, sí, a Europa, són molt famosos en Europa i en Espanya també.
2: El president de Mercadona.
0: I aleshores diu, és el president de Mercadona. Clar, aquest pobre home, aquest pobre nen, no sap què és Mercadona.
2: No.
0: I tampoc li han portat una truiteta o unes guiozas. Vull dir, no. O sigui, ells van a pèl. Sí, tampoc. I aleshores li diuen, perquè ell ho entengui, li diu, és com el Walmart, que no.
3: No, ben fet.
25: No és veritat. Bé,
0: si tu has anat al Walmart,
25: és
0: no.
25: Infinitament més glamurós que el Walmart.
0: Què?
4: Què és el Walmart?
2: És un supermercat d'Estats Units, no?
3: Els més
25: bàsics i més cutres.
4: Però Mercadona també és el més bàsic i el més cutre, no?
3: No, però allà pots comprar roba, crec, si no resulta.
0: Home,
3: i
0: armes.
3: I pots comprar una pistola.
0: Clar, sí,
25: pots comprar una caixa amb 500 bales...
0: Igual tot arribarà, però vull dir-te...
3: De moment encara no.
25: Tu aquesta tarda vols comprar un Z-Mei 500 bales, te'n vas a un Walmart a Milwaukee i surts tota posada.
0: O sigui, que de moment com el Mercadona no. Llavors diu que és com el Walmart d'Europa, que aquest noi diu, guau, pues bueno. Després arriba l'altra.
2: L'altra és Anna Botín.
0: Anna Patricia Botín. Anna Patricia Botín també la presenten així.
11: I'm the JP Morgan of Europe, Santander Bank. Two most important people in Europe.
12: Wow.
11: There you go.
13: But you have more followers.
0: És una gente molt important en Europa.
2: A mi m'agrada molt la cotació final de l'amiga que abans li ha dit Espanya està a Europa i ara li diu... Però tu tens més followers.
0: Sí, ara diu, tu tens més followers.
2: Que Botín i Roig.
4: En sèrio?
0: És la més important d'un banc.
4: Però qui és aquest?
0: Santander Bank. És, perdona, que també fa una comparativa.
4: Te'l vaig a buscar.
0: Oi, qui sona?
2: És el teu telèfon, Santi.
25: A veure, jo aquest estiu trobaré a faltar aquesta estona de cada setmana.
0: Anem a incloure aquesta secció. Mira, mon pare.
25: Posa la parentela.
3: Que s'hi posi, home, que s'hi posi. No el porta, el mòbil no el portes al cistell nou, eh?
0: No, no el porto perquè ara el porto aquí.
3: Fixa't que anava agafat molt bé.
0: Porto agafat perquè... Bueno, només
3: no,
0: no feu sortir el camí. On estava? Bueno, li diu això i ell diu... I ella diu...
25: Estaves.
0: És com el JP Morgan de Europa, també. Bueno, escolta, és que també els pares, que pesat són ara ma mare. Bueno, prou. Bueno, és que
3: no sigui
25: proposa-t'hi.
0: A veure, un moment, estic a la ràdio. Me podeu deixar un moment en pau? Adiós.
25: Ja. Ai, pobrets, no està bé,
4: això. Imagina't que ha passat alguna cosa greu. Una cosa, he trobat aquest noi...
2: Àudio per la posteritat.
4: Àudio per la posteritat.
0: Perdó.
4: Una cosa, he trobat aquest influencer a Instagram i realment té 52 milions de seguidors.
0: Sí.
3: Mare
25: de
3: Déu.
25: Però no us esteu quedant amb el més important de tot això que està explicant el Santi.
0: Què?
25: Que és quan la senyora Anna Patricia...
2: Un moment, ara vindrà, ara vindrà.
25: És que és la clau. És el més brutal de tot.
0: Ell vol agafar la ona.
25: No. Segueix.
0: Total. Aquests senyors coneixen l'influencer, l'altre pues ja sap que és el Walmart de tal, i aleshores Anna Patricia Botín
2: sí, endavant,
0: li fa això a l'influencer de 50 milions de seguidors.
14: Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
24: Open Bank?
14: And it pays you great rates. I'm as good as JP Morgan.
24: Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
14: You don't need anything. We pay you 4% for your savings.
24: Oh, really?
14: Online.
24: Oh.
0: Living.
2: No? És que això podria ser excepcional.
0: Un compte d'Open Bank a l'influencer porta a porta. Després tu me diràs si no té tot el dret de ser la millor empresària, perquè ella va i allà te fot una cuenta. No, saps com allò quan t'havies de fer una cuenta al Super 3?
3: Brutal. Sí,
0: pues igual.
3: Jo la tenia.
25: O sigui, aquesta tia a mi m'ha demostrat en aquest vídeo,
0: sí,
25: perquè és una de les dones més riques d'Espanya.
0: Sí.
2: Algú li ha dit,
4: aquest
2: tio té calés i diu, jo tinc un compte al 4%, que això t'interessa.
0: Que això tens tot el tal, que tot o no tal. Bueno, però allà,
25: Però es pot obrir una compte al banc d'aquesta dona, perquè vol dir que et cuidarà com a client. És una passada.
0: Sí, ja ho ha dit, que vull dir, ja té allà l'Open Bank, que és totalment online, perquè ella veu que és influencer i pensa que de l'oficina no pensa anar.
3: No anirà, ni boig.
2: Saps? Ni jo tampoc.
0: Com és influencer. Oh. I aleshores ella li diu, un cop, que bueno, tots els estalvis que tinguis, bé, tindràs una cosa, una meravella, i deixa't estar. Jo, d'ella fa, jo aquí sóc la JP Morgan. Però tu obre't el compte a l'Open Bank.
3: Sí, sí, vine cap aquí. Porta'm la panoja.
0: Bueno, pues escolta, avui envia-li el podcast d'aquest... Bueno, això, com es diu? L'streaming?
2: Bueno, això és la teva secció.
0: Sí, pues envia-li la meva secció al...
2: A l'Òscar?
0: A l'Òscar.
2: Molt bé. Vols que traiem el moment de la trucada del teu pare? I el de la teva mare?
0: No, és que ara s'haurà de trucar, pobres, perquè ara ha quedat com un fill violent, però és que, clar... Ja, ja saps que quan te truquen... Ells no pensen que tu fas coses. Vull dir, per exemple, els meus pares no pensen que jo treballo.
3: Vale. I què pensen?
0: Pues que estic a la ràdio, en aire condicionat, que no fa calor... Saps què vull dir? O sigui, clar, com que ell és del camp i està sol a sol, doncs pues clar, ell troba que jo no jo treballo, treballo. Yeah. Amb aigua fresca, saps què vull dir? Aleshores, clar, llavors ells te truquen...
2: O sigui, que els teus pares consideren que estàs massa a l'ombra a la teva jornada
0: laboral. No, es troba que jo, bueno, pues que jo faig una feina que ojalà, te volví aquí, parlo un rato...
4: Clar, no. Home, en comparació a si pagès té raó.
25: És que tu tens un moreno de Platja de Sant Simó,
0: sí, bueno,
25: de Mataró,
0: jo
25: podria, i ell està blanc de mala manera.
0: Jo ja tinc quasi 50 anys, ja ho has pogut deixar enrere, no, aquest concepte laboral, no trobes? Però, bueno, ja ho has vist. Vull dir,
2: sí, sí, clarament.
0: Ells te truquen quan tu estàs treballant, jo... i si no truca un, te truca l'altre, i hasta que no contestis malament, no paren.
2: Jo t'he de dir que sóc una persona que la vida bàsicament pateix, i el fet de que t'hagin trucat consecutivament...
3: Sí, jo no estic tranquil.
4: Sí. Jo ara sortiria, els trucaria
2: jo
4: ràpid.
2: No, sí.
0: No, perquè jo sé que em truca mon pare, si no li contesto, em truca ma mare.
3: Vale, o sigui, és un concepte automàtic.
0: I aleshores ma mare diu, ton pare diu... Saps?
2: Vale. Vull dir, sí, però vull dir que tu li has penjat el telèfon al teu pare i llavors t'ha trucat la teva mare.
0: Sí, però això sempre és així. Perquè sí. Ells no pensen que quan tu no contestes, a l'altre sí que li contestaràs. Vull dir, és que els raonaments són raros. I com a la meva cistella. Sí, ara anirem a publicitat, perquè això ja s'ha de començar a pagar. Però aquí,
2: home, tu diràs, si s'han de pagar dues
0: aquí
2: seccions avui...
0: Aquí portem 25 minuts a la sopa boba...
25: A més, quan et truca el teu pare, només et diu, nen, et passo a la teva mare.
0: No, en el meu cas
25: anava així.
0: Ma mare és pitjor, perquè ma mare pregunta on estàs, fa calor, d'on vens, a on vas, què has fet, com va el programa, què t'han dit, t'has fet dos anys.
25: I no et truca i et diu, tibis per la tele, ves al barber?
0: Això sempre.
25: Ja està. Doncs,
0: que...
25: La teva mare és una meravella.
0: És que l'altre dia li vaig dir,
25: la teva mare
0: la
25: és una meravella de senyora.
0: Li vaig dir, em vaig treure la barba i semblava la meva àvia. O sigui, la seva mare.
4: Li vas dir, mama, posa la tele, que hi haurà sustos.
0: No. És que em vaig veure...
2: Va ser ell el que va
0: trucar. Una cara, o sigui, entre les ulleres... Bueno, la cara de la meva àvia, morta, per cert. I
2: però és pensar... la cara de la teva àvia quan era viva, espero.
0: I vaig trucar ràpidament... Sí, quan era viva. Sí. Quan era viva. I vaig trucar directament a la Tecnon. Ha aparegut per un lifting.
2: I et van dir, escolta, deixa't barba.
0: Ja tinc el pressupost.
25: Però aquest estiu podem fer alguna espècie de cameo especial algun dia, jo ho trobaré a faltar, això.
0: Jo no, microlifting em faré.
3: Pensava que no et faries aquell que vas explicar al Brad Pitt, que li recol·locaven els músculs.
0: Sí, però aquest es veu que ja és més... Ja és una cosa com ja has d'estar molt malament.
3: No, tu
0: encara bé. Llavors, microlifting encara és poc. I amb aquest aguantes hasta que et mors.
3: Sí, quan ens tornem a veure, si és que ens tornem a veure la temporada vinent,
0: bueno, és que no sé si ho faré. Ara ho faré una mica més per Nadal, saps què vull dir?
3: Ah,
0: perquè a Nadal te fots un sombrero, te fiques una mica una bufanda i ja no es veu res.
3: Aquí semblis la Cristina Tàrrega.
2: Ja tinc ganes de veure't amb barret i bufanda.
0: No, un microlifting no. O sigui, jo no m'injecto res, jo el trec.
3: Vale. És que a mi això em fa patir, Santi.
0: Sí, per què?
3: No, perquè...
0: Aquí, quan tu t'has d'operar, has de treure. Tu no has de posar, tu només treure.
3: Vale.
0: Treure pell, treure greix, treure tot, saps? Posar no, perquè posar t'unfles, llavors és venir flapi.
3: Sí.
0: No, això no.
2: Sí. Santi, dues seccions i unes quantes digressions i un parell de trucades i un repte. Falten 3 minuts per arribar a 2:15, eh?
0: Vols que ho fem hasta i mitja?
2: No sé si quadrarà.
0: No, perdona, vols que parlem hasta i mitja i fem patir els de comercial?
2: Mira, saps què podem fer? Podem parlar, però mentre van sonar els anuncis.
0: Exacte.
2: I així van ser.
0: Que n'hi ha molts? Quants n'hi ha?
2: Mira, tenim un parell de minutets, per tant, si anem ara...
0: No és molt. Per ser programa líder, què està passant?
25: Santi, després ve la paneque.
0: Doncs vinga.
2: Santi Villas, gràcies, bona tarda.
0: Adéu.
2: Publicitat i ara tornem.
23: Catalunya migdia.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
12: Que estrena un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
16: Vine al Gravité Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
23: Catalunya migdia.
17: Qui diu que a l'estiu no passa res?
18: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
17: El mercat del Barça de Flick.
18: La sortida del Tour des de Barcelona.
17: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
18: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
17: La recomposició del Girona segona.
18: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
17: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
18: El sol o a l'ombra.
17: Escolta el Tot Costa.
19: Cada tarda, a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
20: L'estiu és tu.
19: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
21: Som... Fresca.
19: L'estiu ets tu.
20: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
19: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: ...50 segons i seran dos quarts. Això vol dir que encara hem aconseguit, malgrat en Santi Villas, en Cavi, la publicitat on tocava. I aquesta hora el que fem és una substitució, ja que aquests dies estem tan pendents del Mundial. A la cadira de Santi Villas hi apareix ara en Raül Flores, amb un perfil lleugerament diferent.
22: Bona tarda, si anava a dir, perquè si esperes que parli del Mundial serà un analista pèssim.
2: Cap de política de Catalunya Ràdio, perfil potser un pèl més contingut que el d'en Santi.
22: Sí,
2: però...
22: m'ho poses fàcil, també t'ho diré.
2: I l'hem convidat avui perquè demà és un dia clau.
22: Sí.
2: Ens hem acostumat molt a abusar d'aquesta expressió, però demà realment ho és. En aquest cas, per l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i terrorisme, i això afectarà, òbviament, la futura aplicació de l'amnistia tant a l'expresident Carles Puigdemont com a l'expresident Oriol Junqueras, als exconsellers d'aquell govern i també a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Per tant, bàsicament, Raül, demà hi ha dues carpetes sobre la taula que, a més a més, es resoldran de manera independent.
22: Exacte. Demà a les 10 del matí escoltarem primer la resolució, el resum, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre dues carpetes que té obertes de l'amnistia. Són els dubtes que d'un costat li planteja el Tribunal de Comptes sobre delictes de malversació a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a 35 exalts càrrecs de la Generalitat l'any 2017. I de l'altre tindrem els dubtes que també li ha plantejat la justícia espanyola sobre els delictes de terrorisme que tenen 12 persones que van participar en els CDRs en aquell moment. Per tant, sentirem un posicionament ja ferm de la justícia europea sobre l'amnistia, sobretot amb dos aspectes molt concrets. En si la malversació va arribar a afectar els interessos econòmics de la Unió Europea, això d'un costat, i de l'altre, de si hi ha realment un delicte de terrorisme que és amnistiable a ulls de la justícia europea.
2: Per tant, quan tinguem aquest doble pronunciament a partir de les 10 del matí, hi pot haver algú que, en funció del que digui el TJUE, ja directament estigui amnistiat, o la cosa anirà per més llarg?
22: Directament no, perquè al final qui ha d'aplicar l'amnistia és el tribunal on hi ha cadascuna d'aquestes causes, però sí que en alguns punts això pot ser una decisió força ràpida. Per exemple, en terrorisme, si demà hi ha un posicionament molt clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podem veure com relativament ràpid, no m'atreveixo a fixar un termini més amb els mesos en què estem, se'ls pot aplicar l'amnistia en aquestes 12 persones. També hi ha altres casos d'on penja malversació, per exemple, els dels exalts càrrecs d'economia l'any 2017, Jové i Salvador, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que també tenen, entre d'altres, un delicte de malversació, que també hi ha una qüestió prejudicial, dubtes exposats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Unió Europea, i que en aquests casos se'ls hi pot aplicar relativament ràpid l'amnistia, entre d'altres. On la cosa serà molt més lenta és en els casos de Puigdemont i de Junqueras, on aquí hi ha tot un reguitzell de recursos encallats de fa mesos al Tribunal Constitucional que espera resoldre, no de manera immediata, sinó tornant de l'estiu, setembre-octubre, i que aquí no s'acaba la història, perquè aleshores la pilota passarà al Tribunal Suprem, us sonaran els noms, Llarena Marchena, que són els que finalment han de decidir l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, hi ha una part que el procés és molt lent encara.
2: Això és el que passarà a partir de demà. La legislatura va començar amb la llei d'amnistia i acabarà morint també amb la llei d'amnistia encara pendent de resoldre.
3: Sí, sí, bé, l'amnistia diria que es va aprovar l'1 de juny del 2024. Recordem que hi va haver un primer esborrany de la llei, bueno, esborrany no, un projecte de llei d'amnistia, que Junts el va tombar perquè considerava que no era ni prou efectiva, ni era prou ràpida, ni era immediata, ni afectava tothom a qui, en teoria, havia participat en els fets del procés. I acabarem, com dius tu, Joan, que al final estrany serà que Pedro Sánchez acabi la tardor sense haver convocat eleccions, ja sigui per principis d'any, ja sigui per després de les municipals, això ja ho veurem. I és interessant el que dius tu, Raül, sobretot pels casos de Puigdemont i Junqueras, perquè aquí entre que el posicionament del Tejué no serà, potser no és del tot clar, pot delimitar el terreny de joc pel que fa a la malversació, després està subjecte a interpretació del que digui el Tribunal Constitucional, i sobretot pot servir perquè la fotocopiadora de Llarena i de Marchena s'acumulin papers perquè es puguin fumar un puro del tamany de la Torre Eiffel amb la sentència que pugui emetre el Tejué, perquè al final el Suprem ha intentat trobar tots i cadascun dels arguments necessaris per no amnistiar els líders del procés. Sabem que el cos polític de l'amnistia, segurament Pedro Sánchez ja l'ha pagat, però hi ha una part del poder judicial que no vol perdonar a Carles Puigdemont el que va passar el 2017, i que això passa per no perdonar una tornada amb honors a Espanya. A mi em costa de veure tant el jutge Llarena com el jutge Marchena havent portat el conflicte fins on l'han portat, de legitimitats també amb el TC, que això crec que també ho veurem, un xoc, xoc gran de legitimitats i de legalitats entre el Constitucional i el Suprem. A mi em costa molt de veure que Carles Puigdemont, encara que tingui l'aval complet de Luxemburg, pugui venir aquí i no passi unes horetes en un calabós. A mi això em costa molt de veure. Altra cosa és que el Suprem estigui en rebel·lia respecte al que va aprovar el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats. Però crec que el camí és llarg, i sí que és veritat que hi ha casos que en teoria hauria de ser més ràpid que els CDRs o gent que està encausada al TCJC, doncs pugui beneficiar-se d'una llei que no sé jo quines lleis s'han aprovat al Congrés que han trigat 2 anys en ser efectives per casos tan i tan concrets com els que descriu la norma en aquest cas.
4: No, jo crec que l'Oriol ho ha explicat perfecte, la veritat. És veritat que l'amnistia ha marcat aquest mandat i també és molt probable, bueno, veure què passarà amb el Suprem, no? I ara que dèieu com aquest inici, aquest final de mandat marcat per l'amnistia, crec que també entra en joc, no?, com aquest, les declaracions que va fer fa 2 dies Marchena, dient que estava molt preocupat per el poc crèdit que tenia la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Després d'aquestes dades de 40DB, de que el 65% de ciutadans espanyols diuen que creuen que existeix quelcom anomenat lofer, i que, per tant, és algú superdescriptiu d'aquesta legislatura. L'amnistia, a la rebel·lia dels jutges, a lofer contra el govern de Sánchez, i, per tant, bueno, veurem com queda els propers mesos.
25: Jo crec que, efectivament, estic d'acord amb 40DB, i crec que ahir també ho deia Gessop en el periòdico, i tant que hi ha l'ofer, quan la Fiscalia, que de qui en depèn de la Fiscalia, Pedro Sánchez Dixit...
2: Dixit en un context de, precisament de Puigdemont,
25: no,
2: per cert.
25: No demana que es tornin els diners que ha cobrat de forma il·legítima el germà del president del govern a la Diputació de Badajoz. Això és una forma de l'ofer exercida per al govern espanyol, perquè hi ha un fiscal que rep instruccions per no reclamar el retorn dels diners a pesar d'aquesta sentència. Però dit això,
22: algú dirà que amb el Dama passava el mateix, també.
25: Però és diferent, perquè en el cas del Dama hi ha hagut l'aplicació d'un aminorament d'una pena a canvi d'una col·laboració per poder jutjar un cas.
22: Sí, sí, sí.
25: No és el mateix cas. Jo, tu deies, casos en els que es tardi 2 anys en aplicar una llei, la llei de l'ELA, per ficar un exemple. Vale? O sigui, aquest país té un sistema...
2: El que passa és que la llei de l'ELA, el que li faltava era la dotació pressupostària.
4: Exacte, és molt diferent.
25: Però, aplicació de lleis. Doncs, lleis que en aquest país... Aquest és un país que cada any publica 1 milió de pàgines amb normativa. I diré, afortunadament, sort que no s'apliquen totes, però aquest seria un altre debat. Jo només diré dues coses. Una, tot aquest debat no el tindríem si Puigdemont no hagués fugit de la justícia. Aquest és una obvietat, us podeu posar com vulgueu.
3: No, però la querella, crec que la querella arriba 3 dies més tard que Carles Puigdemont, és a dir, unes hores més tard, perdó, Carles Puigdemont marxa, si no recordo malament, 27, la declaració d'independència fallida, 28 dissabte, el 29 marxa des de casa seva a Girona fins a Bèlgica, i en aquell moment el fiscal general de l'Estat, que era aquell senyor que es va morir, el Maza, no havia presentat una querella per rebel·lió.
25: La situació de Puigdemont és, sobretot, responsabilitat personal de Puigdemont. Però jo vull anar a l'important que és. Jo crec que demà, el que dirà el TJUET, com succeeix en el 80% de casos, el mateix que ja va dir en l'informe previ al mes de novembre, per tant...
3: L'advocat general normalment segueix el seu criteri.
25: Alleugirà la situació de Puigdemont i de Junqueras, i tinc la sensació de que no sé si les eleccions seran a la tardor, l'any que ve, jo tendeixo més a pensar que seran el darrer dia que pugui Sánchez, però jo crec que a tothom ja li va bé que tot aquest episodi s'acabi. Li va bé als jutges, li va bé al PSOE, li va bé al PP, que està a les portes de guanyar les eleccions, i que, per tant, que demà surti el TJUE i digui, escolti, les finances malversades no tenen que veure amb legislació europea, per tant, es pot aplicar l'amnistia. Que després Conde Pompidou, per tant, pugui fer una resolució del TC, a la que es pugui agafar a continuació del TC al Suprem per dir, escolti, vostè torni com l'almendro per Nadal i estigui aquí a casa, més tenint en compte que si jo em cregués Tezanos, que no me'l crec, Junts traurà dos diputats al Congrés i, per tant, ell ja és políticament irrellevant per seguir tot el fil de les coses. Jo crec que a tothom li va molt bé que demà el Tejue no ens doni a tots una sorpresa i un susto i que tot tingui el fil que té que tenir i que aquest home torni a casa quan abans, tranquil, sense passar per cap
2: cap. Ara en Joan Raül fixa una mica el que ha de passar si passa el més previsible. Aquí tots estem donant per fet que demà Luxemburg donarà, seguirà aquest dictamen del fiscal general i que, per tant, avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia tant als líders del procés com als CDRs. En el cas dels líders del procés i molt singularment de Carles Puigdemont, qui farà el següent moviment, previsiblement, i ho deies abans, de cara a la tardor, segurament, ha de ser el Tribunal Constitucional. Per què?
22: Perquè té acumulats uns recursos i ell s'ha autoimposat, que això és important, un termini, que és jo no els penso resoldre fins que no tingui una sentència ferma de la justícia europea que m'interpreti la malversació. I aquesta malversació agreujada, que és el punt que ara mateix s'aferra al Tribunal Suprem per no aplicar-los amnistia. Per tant, demà hem d'estar pendents també d'un factor clau, que és la claretat i la contundència en què s'expressi aquesta sentència. I si recull només que això va afectar o no les finances de la Unió Europea, els interessos econòmics de la Unió Europea, o si va una mica més enllà. I fins a quin punt també la sentència de demà és prou clara i contundent com per tancar la porta a possibles futures dilacions per part del Suprem. Dilacions en el sentit de presentar altre cop aquests dubtes davant de la justícia europea, el que tornaria a demorar altre cop l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, més enllà del que digui, els límits fins on vulgui arribar a aquesta sentència seran molt determinants per saber quin pes poden tenir les properes fitxes que s'han d'anar movent en aquesta partida. Que són, recordem, tardor Tribunal Constitucional, i veurem també amb quina força vol actuar el Tribunal Constitucional, si vol arribar a demanar-li directament al Suprem que ha d'aplicar aquella amnistia. I aquí podem veure, és una de les opcions, el que apuntava l'Oriol, que és aquesta situació inaudita, que seria aquest xoc de legitimitats entre el Suprem i el Constitucional. Veurem si això arriba tal, o si també es creuen pel mig el que ara també apuntàvem, no? Que són aquests interessos que comencen a ser compartits en molts sectors de la política espanyola perquè aquesta carpeta es tanqui. Estem en un moment en què totes les enquestes, tret de la del 6 d'avui, apunta que aquí pot haver-hi un canvi de govern a l'estat espanyol i, per tant, és de fàcil deducció que el PP també és una carpeta que no vol acabar gestionant ell. I sobretot quan ha mostrat, anava a dir oposició, segurament la paraula correcta és hostilitat en molts d'aquests casos d'aplicació i de la pròpia existència de la llei d'amnistia. Veurem si això es materialitza o no d'alguna manera, però segurament aquest és un factor nou que fa uns mesos no passava.
25: El PP de Feijó, la imatge de viure només aliat amb Vox no li serà còmoda, i en canvi la imatge d'ahir del sostre de despesa del pressupost, i que jo crec que amb tota seguretat tornem a veure el dia 23, a no ser que algú tingui alguna informació diferent, ja li està bé, i la capacitat de dir, escolta, jo governaré, però un dia parlo amb un i l'altre dia parlo amb l'altre, i per tant que li resolguin el problema de Puigdemont, quan a dintre del propi PP hi ha hagut debat sobre quina mena de relació es té que tenim junts, escolta'm.
22: Però segurament no hi ha diàleg possible sense un retorn amb garanties de Puigdemont. Per tant, aquest és un factor clau que també pot acabar apuntalant o marcant les futures relacions polítiques en la línia que vagin, però entre Junts i també el PP.
3: Sí, només es pot girar full si Carles Puigdemont normalitza la seva situació i si Oriol Junqueras pot ser candidat a la presidència de la Generalitat i que li decaigui la inhabilitació, com sembla que se li acaba el juliol de l'any 2031.
22: 31.
3: Clar, això... sincerament, a Feijó estic molt d'acord amb tu, Joan, que ja li va bé que algú li solucioni el problema. Ens podríem arribar a preguntar si amb el PP el govern aquesta amnistia ja s'hauria aplicat perquè hauria fet servir algun tipus d'interlocució amb la justícia perquè aquesta llei fos més ràpida, fos més efectiva. Però, en tot cas, crec que a nivell polític Sánchez això ho té més que amortitzat. Els casos de corrupció que han proliferat al voltant del PP, del PSOE, perdó, han acabat convertint l'amnistia en una cosa que sembla del Pleistocè, perquè al final sí que hi va haver molt merder al carrer en el seu dia motivat pel PP, però ara ja no se'n parla tant, ni molt menys, i ja veurem què passa. Per mi és prou clar que si el veredicte de la justícia europea ve a donar la raó a qui va aprovar la llei d'amnistia, és també garantia que el Tribunal Constitucional acabarà per avalar del tot el que deia la llei d'amnistia per un argument molt senzill, que és que la llei d'amnistia es va fer en dues taules de negociació, una de política i una de jurídica barra judicial. Tot el que s'estava redactant entre Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, Andreu Benyeneinde, Oriol Junqueras i companyia, en aquell moment també Pere Aragonès hi va estar implicat, es van consultar jutges i també es va consultar Cándido Conde Pompidou, president del Tribunal Constitucional. Per tant, a Pedro Sánchez mai s'hagués arriscat a aprovar una llei al Congrés tan delicada com aquesta sense tenir l'aval del president del Tribunal Constitucional. Per tant, el Constitucional es pot donar per fet que avalarà el que digui la justícia europea, sigui el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb el Suprem, perquè fins ara la veritat és que tant Llarena com Marchena, malgrat que no se n'han sortit en les extradicions, que això també és important, vull dir, aquí també jo entenc el que diu el Joan dels costos personals potser autobuscats de Carles Puigdemont quan, en lloc de implementar la declaració d'independència, decideix marxar. Això és un debat que fa 9 anys que dura i no el resoldrem ara, ni molt menys avui al migdia. Però hi ha una qüestió que també crec que en aquests 9 anys s'ha constatat, que és el fracàs de la justícia espanyola a l'hora d'intentar detenir i portar detingut a Espanya un presumpte pròfug de la justícia espanyola. Vull dir, no se n'han sortit del tot.
2: El desenllaç serà demà a partir de les 10, en programació especial a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell al capdavant, a partir de les 10, que és l'hora en què hem de tenir aquest dictamen, que en quina forma arribarà? Com ho podrem seguir,
1: doncs, això, Raül? Escoltarem una lectura resumida, això, el dictamen, el titular, diguem-ne, de les sentències. Al cap de poca estona rebrem algun tipus també de declaració per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i gairebé en paral·lel rebrem allò que és més substancial, que és el text escrit de la sentència, que aquí és on podrem veure l'envergadura de la història. I fins a quin punt això pot tenir unes derivades o unes altres. Tot això a partir de les 10 en un matí que tindrem intens.
2: Doncs serà una nova sacsejada amb una setmana que ja n'ha tingut una, com a mínim, que és aquesta sentència per prevaricació contra el germà de Pedro Sánchez. D'ahir el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per aquesta plaça a mida, segons l'audiència de Badajoz, i que avui ha tingut una reacció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de que ahir el govern espanyol digués amb total claredat que hi veien intencionalitat política i que encara confiaven en la innocència de David Sánchez i que aconseguís demostrar això, que aquesta innocència, avui Feijóo ha dit això.
5: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: L'autoritari, segons Feijóo, és Pedro Sánchez, i això ho ha dit davant la plana major del PP europeu.
4: Ah. No, a veure, jo crec que aquesta... És que, bueno, és curioses les declaracions de Feijóo. A veure, aquesta sentència, han sortit diversos advocats comentant-ho, jurídicament és fluixa. És difícil de sustentar que hi ha hagut un tràfic d'influències quan no aconsegueixes demostrar qui i què, en quin moment es produeix aquest tràfic d'influències. Per tant, jo honestament crec que s'està expandint la sensació de que hi ha quelcom... Tu deies una definició de l'Ofer, que, bueno, deies que era una altra cosa l'Ofer, però no és gratuït que realment surtin dades de que hi hagi un 65% d'espanyols que diguin que aquí hi ha l'Ofer i avui l'enquesta del CIS plantegi una situació un pèl millor pel PSOE. No és una situació molt victoriosa, eh? Però... Sí que és difícil justificar aquests 9 anys d'inhabilitació, que es creï la plaça d'Oc sense demostrar qui ho fa, com ho fa, per part d'un líder socialista que a més donava suport a Susana Díaz. Bueno, jo estic bastant sorpresa de que haguessin pogut fer una sentència així amb les proves que tenen.
6: A veure, anem a repassar molt ràpidament, eh? El cas de David Sánchez és un cas que denuncia i destapa Podemos.
4: Totalment,
6: element,
4: sí.
6: Element número 1. Podemos ahir surt i diu que aquest és un cas de lawfare, o sigui, Podemos anuncia que ells es dediquen al lawfare. Primer element. Segon element. Aquest és un cas que ha sigut dictaminat per 4 jutges per unanimitat amb una sentència on la part probatòria i la part de resolució té 378 planes. A partir d'aquí, a més, sabem que el cas Cloacas, el cas Leire, una de les parts que s'està investigant en el cas Leire és el cas en el qual, presumptament, el PSOE
25: ha fet coses com que l'Eire i tot l'entorn aquest de clavegueres que ella va muntar anés inclús a l'escola dels fills de la jutgessa per intentar veure com es podia extorsionar i influir sobre la jutgessa perquè ho decaigués el cas de David Sánchez o la sentència fos en un altre sentit. I un senyor que és germà del president del govern, que per cert ha viscut a Moncloa, que ha estat fugint des d'un punt de vista fiscal...
4: Però que quan es queda a la plaça no era president.
25: ...a Portugal, i que és incapaç de dir on està el seu lloc de treball, té un lloc com a director d'uns conservatoris d'una província a la que no coneix, a la que no viu, i una feina a la que no sap ni siquiera l'adreça ni com es diu ningú,
4: Joan,
25: que sigui company seu de feina.
4: Joan, si tens raó, en el

0: el dels socialistes, que encara falten 7 mesos per les primàries contra Susana Díaz, i que el líder dels extremenys, un segon, i que el líder dels extremenys en aquell moment dona suport a Susana Díaz.
1: Però tant, Podemos s'ho ha inventat, la jutja és una fatxa, els altres tres jutges són fatxes, tot és una inventada.
0: Joan, jo puc plantejar que em sembla arriscat que tu facis una sentència dient que hi ha hagut tràfic d'influències i no aconsegueixis dir qui ha parlat amb qui i a on s'ha donat el tràfic d'influències.
1: Se l'ha condenat per prevaricació, no per tràfic d'influències, per prevaricació.
0: O sigui, justificant que hi ha hagut un tràfic d'influències en el qual hi ha hagut un...
2: La sentència parla de prevaricació, no de tràfic d'influències.
1: Sí, de prevaricació. Prevaricació.
0: D'acord, doncs una prevaricació que passava per enxufar algú sense els motius que justificaven per estar en aquell lloc de treball. Jo el que plantejo és que jo no sé quines proves hi ha com per dir que això és 100% així. I jo l'únic que plantejo, Joan, és que això ho puc venir jo a dir aquí una mica així, però que tinguem dades, que la paraula lofer, que fa 10 anys ningú sabia el que volia dir, ara hi hagi, no només els catalans i els bascos, un 65% dels espanyols que pensi que existeix el lofer a Espanya, bueno, alguns ha de fer pensar...
1: Ja t'he dit que jo crec que hi ha lofer i t'acabo de posar l'exemple.
0: No, però lofer per definició...
1: La fiscalia, no. A mi si em pregunten a Espanya hi ha lofer, et diré sí, a Espanya hi ha lofer. Evident. Sí. O sigui, quan...
2: Això no deixa d'estar marcant un altre problema, que és que
1: quan l'exfiscal
2: cada sector de la societat veu que la justícia és de l'altra part.
1: Quan l'exfiscal general de l'Estat, que és un delinqüent, és una persona que utilitza el seu càrrec per utilitzar-lo políticament, per perjudicar la parella d'un adversari, això és una sentència judicial del Suprem. A Espanya hi ha lawfare. Quan la Fiscalia no reclama que David Sánchez torni els diners que ha rebut del sou, que són de tots els espanyols, i que se li va donar una feina, demostrar també
0: per
1: una sentència...
0: Jo sé que tu ara vols ressignificar el concepte lawfare. Jo sé que vols ressignificar el concepte lawfare. Però el concepte lawfare s'ha utilitzat històricament a Amèrica Llatina i ara exportat aquí en un intent per part de la dreta de desacreditar a través de lo judicial a governs progressistes. No, aquesta és la definició històrica. Tu ara vols dir que la corrupció vol dir la pròpia corrupció interna del govern utilitzant elements del govern per dur a terme corrupció? Sí. O sigui, el que feia Rodrigo Rato, llavors també era l'òfer, perquè denunciava...
1: Quan li treu la pena a Chávez i a Griñán, encara que el Constitucional no sigui part del poder judicial, que són els corruptes més importants dineràriament parlant de la història d'Espanya des d'un punt de vista judicial, dades del Consell General del Poder Judicial, fan l'òfer. És una forma de l'òfer.
2: Tindrem ocasió de seguir-ne parlant perquè, òbviament, tot això anirà passant les pròximes setmanes. Tindrem nous episodis. Estem esperant també tot el cas Begoña Gómez, que, per cert, acaba de demostrar que, efectivament, com es podia veure en tot de vídeos, sí que ha anat de viatge a Londres, tot i que no li hagin segellat el passaport perquè ja no es fa. A partir de demà, a les 10, al pròxim capítol, en Raül Flores el seguirem amb en Ricard Ostrell i amb tu també a l'antena per poder interpretar tot el que passa. Ara acabarem amb un tema una mica diferent, però que ja veureu que també té molt de suc. Perquè avui ens hem llevat amb una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. S'han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que després podien revendre fàcilment. Aquesta investigació va començar per denúncies de persones a qui els havien suplantat la identitat amb aquesta documentació robada. A vegades no cal ni que et robin el carnet d'identitat o el passaport, el dones per fer qualsevol tipus de gestió o l'envies per correu electrònic sense més prevencions. A aquesta hora saludem en Bruno Pérez Juncà, que és informàtic forense. Bruno, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I això que diem, no cal ni tan sols que et robin el DNI perquè et puguin acabar suplantant la identitat amb una estructura com aquesta que és notícia avui.
3: Bueno, robar, sí que te'l roben una mica, el que passa que te'l roben del teu telèfon, o te'l roben d'algun WhatsApp d'aquests que tu has enviat, o te'l roben en algun hotel que tu vas confiar i els hi vas deixar que te l'escanegessin. D'aconseguir-ho, ho aconsegueixen. Justament és això, hi ha aquest mercat negre d'aquesta compra-venta de documents. Per això un dels primers ciberconsells que sempre us donem és no podeu portar la fotografia del DNI en el telèfon i menys enviar-la i donar-la lliurement. Per què? Perquè doncs, aquesta gent se n'aprofiten, l'agafen, et fan una suplantació d'identitat i et foten en un merder financer ben gros.
2: Ara mateix a la taula de l'estudi 5 som 4. Quants de vosaltres teniu una fotografia del vostre DNI o de familiars amb el mòbil?
4: Tinc...
2: Jo també en tinc.
0: Sí. Jo el mòbil no, però sí, l'ordinador sí.
4: També,
0: sí.
4: També.
2: Si a tres d'aquests desprovinguts que som a taula, amb Bruno, algú ens entra al telèfon sense que ni ens n'adonem i ens troba aquest...

0: aquesta fotografia del DNI o ens el roben pel carrer, què poden fer?
1: Mira, el primer que faran és faran jocs online, sí? O sigui, fan apostes online en les quals, doncs, teòricament tu ets la persona que tens els beneficis, sí? Perquè per registrar-te necessites un DNI, doncs simplement enviaran el teu DNI, començaran a fer aquest joc online i vull dir, com els hi vagi bé, me n'alegro per ells, però tu, quan facis la declaració de la renta, aquest any no sé si han sigut 48.000 persones han rebut una carta que li deien els seus beneficis del joc online i aquestes persones han dit que no han jugat en sa vida, saps? Ara, de moment t'ho paga, però llavors ja ho demostraràs que no ha sigut, ja hi ha un protocol per poder fer-ho, no? Doncs el primer problema és aquest. El segon que et poden fer, doncs mira, llogar un vehicle, per exemple. Poden llogar un vehicle i com s'estavelli i no passi alguna cosa, ja t'han fotut el merder. La més important de totes, que justament per això és la notícia, doncs es poden contractar serveis financers. Es poden donar d'alta comptes bancaris, sí? A bancs, no cal que siguin d'aquí del país, poden ser d'altres països, i llavors a partir d'aquí comencen a fer una sèrie de moviments que no són gaire lícits, i quan les unitats d'investigació fan la traçabilitat no de la part informàtica, sinó de la part econòmica, la traçabilitat d'aquests comptes, d'on t'ha anat el diner, doncs resulta que el propietari ets tu i llavors et vindran a demanar què has fet amb aquests diners quan tu no sabies ni que existia aquest compte. I els mals de caps hi són. Moltes famílies d'aquí de Catalunya estan patint aquests mals de caps que els estan dient que pertanyen a banda organitzada quan bonament ells no han fet res. I gent gran, no?, que dius, home, ja veus que aquesta senyora de 80 i pico anys poca té una compte granada i no ha fet tots aquests moviments de diners, no? Però de moment el merder ja te l'han fotut. Que per això és molt important que siguem una mica curosos amb aquesta informació, perquè és informació d'alt valor.
0: Què vol dir ser curosos? Què podem fer per evitar que ens passi això, tant si ens aprenen el DNI com si, per exemple, algú que té un problema amb una assegurança i de cop li diuen envia'm el teu DNI per comprovar que ets tu, o algú que vagi a un hotel aquest estiu i li demanin fer una fotocòpia del seu
2: no,
0: carnet?
2: No,
0: contínuament
2: no, no,
0: estem...
2: No, no, no.
1: Que no. Aviam, no es dona, és que no se li dona a ningú. Aviam, que això és que l'Oficina de Protecció de Dades t'està dient que no cal, que no s'ha de donar aquest DNI perquè
0: es faci
1: aquesta... No, a mi em sembla molt bé que te'l demanin. A mi també me'l demanen i jo sempre m'he negat a entregar-lo. Jo no l'entrego, jo m'identifico. Després, que tu vols una còpia... Uita, cap problema, jo te la enviaré, sí? Ja hi ha unes pàgines web molt concretes que te permeten, o tu mateix pots fer-hi una marca d'aigua. Sí? Què és una marca d'aigua? Doncs, guita, agafes el teu DNI, el passes en blanc i negre i li poses unes lletres que vagin de dalt a baix que diguin habitació en hotel. Sí? Prou. I, guita, tu, nen, ja tens el meu document i només serveix per habitació en hotel. M'entens? Però ja no me servirà perquè m'agafin productes financers, perquè me facin, com es diu ara, puguin jugar online, etcètera, etcètera. Ja et dic, ja hi ha pàgines, jo en el meu Insta ja tinc com fer-ho, ja vaig explicar-ho fa molt i molt, molt de temps, perquè realment és de les coses més perilloses, portar el passaport o portar el DNI dels...
0: Sembla que hem perdut el contacte amb en Bruno Pérez Junca, amb aquest informàtic forense. En tot cas, el consell ha quedat claríssim. No doneu el vostre DNI i, si ho heu de fer, fer-li una marca d'aigua i que digui exactament amb quin és el propòsit amb el que l'envieu en algun cas concret. Això avui ha estat del tot pertinent, que hem sabut que els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquesta banda amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Això, amb altres dades, com les que ens deia en Bruno, aquests 48.000 contribuents, cada cop algú els diu vostè està fent apostes online i no n'està fent, doncs demostra que no és un tema anecdòtic ni menor, per tant, molt de compte amb aquests DNIs. Ho haurem de deixar aquí, no sé si és d'aquelles notícies que us deixa freds.
3: Home, després... és que jo dono el DNI a tothom, em dono el DNI, no sé.
0: Aquí hi ha dues vies, una és de dir, ostres, és gravíssim, i intentar-te'n oblidar i continuar fent com sempre, o agafar aquella consciència de cop de dir, jo a partir d'ara...
4: De patir.
3: Un altre patir. Motiu pel patiment.
4: Un altre.
0: La tercera via és el patiment. Ho deixarem aquí. Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de dimecres, amb aquesta doble secció que hem fet avui també amb en Santi Villas. Ens veiem la setmana que ve per acabar de tancar La temporada. Bona tarda. Gràcies, bona tarda. A partir de les 4, els blocs informatius de 3Cat Info i també la tarda de Catalunya Ràdio. Òbviament, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 2, ja amb aquesta decisió que haurà pres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la llei d'amnistia. Fins llavors, que vagi molt bé. Gràcies a tothom.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Alerta per onada de calor intensa activada a la nostra ciutat pel risc diurn i nocturn. Castelldefels torna a activar el Pla Bàsic d'Emergències Municipal, en aquest cas en fase d'alerta. Es demana extremar la precaució davant l'impacte acumulatiu de les darreres setmanes, potenciar els refugis climàtics i atendre els col·lectius més vulnerables. Davant de les previsions meteorològiques per aquest dimecres 15 de juliol de Castelldefels i tenint en compte la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya, des de Protecció Civil alerten d'aquesta situació que ja s'ha repetit diverses vegades i aquesta successió pot generar una certa sensació de normalitat o cansament. Precisament per aquest motiu, recordant que el fet que la calor sigui habitual aquests dies no significa que el risc sigui menor. Els jocs d'aigua del Centre Cívic de Vista Alegre tornen a estar en funcionament. Aquests jocs d'aigua, ubicats davant del Centre Cívic de Vista Alegre, recordem, centre refugi climàtic de la ciutat, ja tornen a estar plenament operatius després dels treballs de reparació que s'han dut a terme durant les darreres setmanes. I a l'agenda del dia, el Palm Market estrena aquest vespre el Palm Lights amb un homenatge als Beatles a la llum de les espelmes. La plaça de les Palmeres acull aquest dimecres a partir de 9:45 del vespre aquesta primera sessió de Palm Lights, una de les novetats de l'edició d'enguany del Palm Market. La proposta oferirà un concert homenatge de Beatles en un ambient il·luminat amb espelmes dins d'una programació estiuenca que combina música, cinema, espectacles familiars, comèdia, comerç i gastronomia al costat del mar. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí. Avui dimecres 15 de juliol encetem un nou magazín Així Som, després d'aquesta tarda tan espectacular que vam viure a la plaça Teresa Claramunt. No sé si heu vist les imatges publicades a l'Instagram de l'Ajuntament. Centenars de persones, encara no tenim la dada concreta aproximada, realment, de persones que es van apropar a aquesta plaça per gaudir de la semifinal i amb aquests bons resultats per part d'Espanya, aquest 2-0 que ens permet situar-nos a la final del Mundial, que viurem també a la plaça Teresa Claramunt amb una gran pantalla aquest diumenge. A l'Així Som, com cada dia m'acompanya el control tècnic el Gerard Carreras, us està parlant Estefania González, i de seguida, en 15 minutets, tindrem aquí els estudis a la regidora de Movem en Comú Podem, Sílvia López, per fer el repàs habitual de cada dimecres amb aquest grup polític de Castelldefels que ens porta a la tertúlia política, doncs, una mica de conversa de tota l'actualitat de la ciutat i a la seva perspectiva des de Movem. A continuació, avui parlarem de la campanya ADN Castelldefels, aquesta campanya que ja fa setmanes que estem veient a la ciutat, als diferents mitjans i canals de comunicació de l'Ajuntament. Segurament haureu vist també els opis, aquests elements que tenim als carrers de la ciutat, doncs fotografies, com per exemple una fotografia del castell acompanyada d'aquest ADN, que, com diu la seva paraula, aquesta campanya ADN Castelldefels el que reforça és la identitat pròpia dels castelldefelencs i castelldefelenques. Avui també parlarem de la Biblioplatja, l'equipament d'estiu que ens ofereix la Biblioteca de Castelldefels. En parlarem amb la seva directora, la directora de la Biblioteca, Míriam Huguet. Ens detalla la programació d'aquest equipament d'estiu que tenim ubicat al Passeig Marítim 133 i que les tardes d'aquest juliol i agost ens ofereix un espai amb una pèrgola així agradable per gaudir de les vistes al mar amb una bona lectura, amb un joc de taula o amb les hores temàtiques que ens ofereix també, algunes de medi ambient, algunes d'hora del conte, com per exemple la que ens arriba aquesta tarda també. I també parlarem de l'espai de lectura a l'Hospital de Viladecans, relacionat també amb la biblioteca, perquè la Biblioteca de Castelldefels ha col·laborat amb aquest Hospital de Viladecans per oferir una sèrie de llibres que es poden consultar, que es poden gaudir mentre estàs a la sala d'espera de l'Hospital de Viladecans. D'això en parlarem amb José Luis Moreno. Ell és el cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital i al final del programa d'avui ens explicarà com va néixer aquesta idea de l'espai de lectura, així també com altres iniciatives que van pensant des de l'Hospital de Viladecans per amenitzar també quan ens toca anar a l'hospital en aquestes situacions també complexes. Doncs ara tenim aquest nou espai de lectura, però també, com dèiem, tenen més iniciatives. De tot això en parlarem una mica al final de l'Així Som del dia d'avui. Amb tot això, arribem ja a completar aquestes 3 hores de l'Així Som. Esperem que ens vulgueu fer companyia i us agraïm també que ens trieu un dia més aquí a Ràdio Castelldefels, que gaudiu d'aquest dimecres i de seguida comencem amb aquesta tertúlia política. Us recordo, a 2:15 la tindrem ja. Comencem!

0: El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Castelldefels Coffee.
1: Avui és dimecres i com cada setmana la tertúlia política del Castelldefels Coffee és el torn de conversar amb un representant de Movem en Comú Podem Castelldefels. En aquest cas, ens visita la regidora Sílvia López. Molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Per començar, abans d'entrar ja en detall en política municipal, m'agradaria preguntar-li una mica de valoració sobre aquests darrers dies a la ciutat. Venim d'un cap de setmana amb les festes del mar. L'anterior també teníem el Tour de França i, a més, ja en l'àmbit esportiu, ahir a la tarda vivíem la semifinal a la plaça Teresa Claramunt amb la gran pantalla gegant que s'havia instal·lat des de l'Ajuntament.
2: Sí, ja sabem que quan comencen a pujar les temperatures a Castelldefels sempre comencen les activitats i això es nota molt. A l'estiu viure-la aquí a la platja és molt apetitós. Doncs, bueno, així de les festes del mar, jo crec que han sigut unes bones festes del mar. Crec que la gent és una data que espera molt perquè és cert que, bueno, durant la festa major molts cops doncs la gent marxa de vacances i tal, i doncs aquestes festes solen ser com més viscudes per la gent de la ciutat. I, bueno, jo crec que faig una bona valoració. Les activitats van estar totes plenes, ja va haver bona participació dels diferents grups de cultura i tal de la ciutat, així que, bueno, esperem que això segueixi així i puguem tenir més anys aquestes festes doncs ben organitzades com estan fins ara.
1: Uh-huh. I sobre l'àmbit esportiu, aquesta pantalla gegant que teníem ahir al vespre i que amb la victòria d'Espanya tornarem a tenir el diumenge, quina valoració en fan d'aquest tipus d'iniciatives?
2: Bueno, a nosaltres ens sembla bé perquè entenem pues, que aquestes situacions històriques, no, les que ens trobem, doncs, que Espanya estigui al Mundial i que estigui doncs, a les últimes fases, doncs, no és, fa 16 anys, no, que no passava. Per tant, entenem que sí, que és una cosa que la gent doncs, vol celebrar, vol viure junt i ens sembla bé. Jo sí que tinc algun dubte de que no sé si calia posar la pantalla més gran de tota la comarca, la que fos més cara. La pantalla feia 50 metres quadrats, que és el que feia el meu pis, on vivia jo fins fa 2 mesos. No sé si era necessari aquesta despesa tan gran en aquesta pantalla. Però, bueno, a banda d'això, creiem que sí que és el que calia fer i trobar, doncs, generar aquests espais de trobada perquè la gent pugui estar celebrant i tal, que ens sembla una bona idea.
1: Uh-huh. Ja passant a l'actualitat, precisament aquest matí ha sortit una darrera notícia entorn a la possible prohibició de fumar a les platges.
2: Sí, exacte. Nosaltres també ho vam preguntar fa un parell de plens i això ens recorda doncs, que l'any passat ja van dir que aquest govern va dir que no faria, que no posaria dins de les ordenances la prohibició a fumar a la platja, sinó que seria només una recomanació i que posarien cartells informatius però que no farien res. Què passa? Doncs, bueno, doncs amb aquesta negativa a la prohibició a fumar a les platges, doncs el que fem és perdre bastants subvencions al socorrisme i altres activitats de la platja per part de la Diputació de Barcelona, cosa que, bueno, que no entenem per quina raó. A més que ara han dit doncs, que l'any que ve sí que ho faran, sí que ho introduiran dins de les ordenances. Bueno, em semblava que no calia retrasar aquesta decisió quan el que estem fent és que la ciutat perdi diners d'altres institucions per fer les activitats doncs, que ja fem a la platja normalment. Aquesta, no ens sembla lògic, diguem, és una mica incoherent, però bueno.
1: Uh-huh. I també ara recuperant breument un dels temes que es van presentar al darrer ple, al ple de juny, de fet ara ja estem a tocar també el de juliol, ja la setmana vinent, el divendres.
2: Sí.
1: Doncs al darrer ple Movem, juntament també amb Partit Socialista i Esquerra Republicana, presentàveu una proposta relacionada amb l'habitatge, que finalment va decaure. Tot plegat, quin era l'objectiu, que és el que preocupa especialment i com van sentir aquest rebuig per part del govern municipal?
2: Doncs aquesta moció va venir impulsada per un informe que ens van presentar a la mesa d'habitatge al gener del 26 i aquest informe el que deia és que, segons l'estudi que havien fet, era possible que hi hagués 1.115 pisos buits a la ciutat. Això s'havia de revisar, s'havia de fer les inspeccions, però és possible que aquests pisos buits estiguin a la nostra ciutat. I nosaltres el que reclamàvem, també de la mà del sindicat de llogateres, que també és el que ha tingut doncs, molta iniciativa en aquesta petició, és que, bueno, que aquests pisos es posin al mercat, és a dir, o que es posin en lloguer assequible o que l'Ajuntament doncs, doni alguna subvenció perquè aquests pisos es puguin rehabilitar i d'aquesta forma doncs, que estiguin com a lloguer assequible per la gent, perquè jo crec que això també s'entén millor si donem una altra dada. Fa uns mesos ja va haver un decret al Congrés, es va votar un decret al Congrés que va decaure per culpa de PP, Vox i Junts, i era la moratòria dels desnonaments. És a dir, des del 2020 fins fa uns mesos no es podia desnonar ningú a Espanya, però amb la caiguda d'aquest decret ara ja sí que es poden desnonar gent al nostre país. I això, segons les dades que tenim, ens diu que des d'ara fins al novembre hi ha 70 i pico famílies que estan en risc de desnonament, que els hi han comunicat que els desnonaran de casa seva. I clar, si poses les dues dades juntes, doncs és flamant, no? Vull dir, si aquestes 70 i pico famílies estan buscant un lloc on poder viure aquí a Castelldefels i nosaltres tenim la informació de que és possible que hi hagin 1.115 pisos buits a la nostra ciutat, doncs creiem que l'Ajuntament hauria de fer més feina, de posar-hi més hores de treball per veure si quins són els pisos que realment aquests estan buits, encara que siguin, bueno, mira, és que si només que fossin 100 ja serien suficients perquè aquestes famílies que estan en aquest risc de desnonament poguessin trobar un lloc on viure mentre troben un altre lloc o que es quedin aquí a Castelldefels per sempre. Bueno, aquesta situació ja es podria mirar, no? Però em sembla la situació és aquesta ara mateix i el fet de que votessin en contra de la nostra moció ens sembla increïble perquè és no saber quines són les problemàtiques de la nostra ciutat, de la gent que ho està passant pitjor i no donar cap ni una solució. I pensar que Castelldefels és només una ciutat d'aparador per fer els grans esdeveniments, aquests que dèiem abans, que estan molt bé, però és que no podem deixar ningú enrere. No podem deixar ningú enrere.
1: Uh-huh. I sumat a aquesta reivindicació que fan des de Movem en Comú Podem, també, precisament durant les darreres hores, en el seu Instagram oficial, publicava una story amb declaracions de l'alcalde relacionades que feia entorn a la política municipal contra el Top Manta. És un tema que torna cada estiu. De fet, fa poques setmanes teníem un gran dispositiu també a la platja. Quina valoració fan de la gestió que s'està duent a terme en aquest sentit?
2: Nosaltres seguim pensant el mateix que hem pensat sempre. Quan la Candela López era alcaldessa d'aquesta ciutat, òbviament també existia el Top Manta, no? Aquestes persones que es posen a la platja a vendre el seu material. I la solució quina va ser? Va ser portar policia, va ser portar porres, va ser intentar fer-los fora? No, va ser dialogar amb ells, perquè al final és que això és cert. O sigui, per molt que els facis fora, sempre tornen. Sempre tornen. Ja sabem que no és l'idili, no és el model de comerç, potser que a nosaltres ens agradaria, però és una realitat i hem de saber gestionar-la. I sabem que només amb porres i amb policia no se soluciona aquesta situació. Per tant, nosaltres el que demanem i el que seguim demanant sempre és que es dialogui amb aquesta gent, que si us plau s'arribi a un acord, que veiem quines són les zones de les que es poden posar, quines són les zones que no es poden posar i si us plau que no taquem aquesta situació amb racisme, perquè al final és la part el que hi ha al fons de tot aquest moviment. Ens molesta que hi hagi persones negres al passeig marítim venent coses i jo crec que això és el que és intolerable. Bueno, ja hem vist, no, les declaracions del president Rajoy respecte a la selecció francesa, dient que, bueno, que com eren negres doncs no eren francesos i bueno, nosaltres creiem que l'alcalde Reyes no sé si pensarà molt diferent això, però hem d'intentar que tot el racisme estigui fora de les nostres institucions.
1: Uh-huh. I un altre tema també que els preocupa especialment, el tema de l'ampliació de l'aeroport. Uh-huh. Precisament la setmana passada, també en aquest entorn del COFI de Ràdio Castelldefels, parlàvem amb el seu company, Javier Martín, sobre aquesta ampliació, sobre aquest no rotund, per part també de Movem en Comú Podem, i vostè mateixa havia participat juntament amb Candela López en unes jornades al Parlament Europeu, reivindicant aquest no a l'ampliació. Què hi van anar a explicar aquestes jornades?
2: Doncs aquestes jornades es van crear, es van generar gràcies al Jaume Asens, el nostre eurodiputat allà al Parlament Europeu, i era una trobada a diferents municipis d'aquí de l'Alt-Delta, no? Que estàvem al Prat, Viladecans, nosaltres, i també altres entitats ecologistes que estan fent una feina també de treball per argumentar i posar les raons sobre la taula de per quina raó no es pot ampliar l'aeroport del Prat. Nosaltres ara mateix tenim un entorn, Barcelona per suposat, però l'entorn més proper també ho nota, absolutament massificat de turisme. I jo crec que aquí és on nosaltres ens hem de parar. Hem de parar i hem de dir no podem assumir 20 milions de passatgers més l'any. No, no és possible, les nostres ciutats petaran, no ho podem assumir. I aquest és el motiu principal, òbviament, pel qual nosaltres diem que no pot ser. Després, hi ha uns altres també molt importants, que és la salut de les persones que vivim aquí a l'entorn. No? Ja sabem que tenir passant avions per sobre nostre ens afecta a la salut, no només pel soroll, i per la dificultat de dormir per les nits, per exemple, o tal, però també, bueno, clar, al final doncs, això va deixant contaminació al nostre entorn i òbviament, doncs, això ens afecta a la salut. I per últim, però no menys important també, hi ha una qüestió ecològica i mediambiental que també és molt important, i és que la previsió de l'ampliació d'aquesta pista, d'aquests, sí que són només 500 metres, però sí, aquests 500 metres és on està l'estany de la Ricarda, que és absolutament valuós a nivell mediambiental, i si seguim trinxant d'aquesta manera el nostre territori, al final acabarem vivint en un sacarral incapaços de generar vida, i nosaltres el que estem dient només és protegim-nos, perquè és que els beneficis no són tants. A més, que si nosaltres volem que es generin altres vols, de fet, pues per generar negoci, perquè considerem que, bueno, és que tampoc estem pensant que això sigui una cosa que Barcelona pugui perdre capacitat econòmica, perquè a més tenim els aeroports de Girona, de Reus i també en altre estadi, el de Lleida, que estan infrautilitzats, que no tenen les operacions, no tenen els vols, que el límit de vols pels que estan preparats per utilitzar. I per tant, si aquests aeroports els fiquem dins del sistema realment i els utilitzem com perquè rebin aquests vols que són tan necessaris com diuen, a més el que farem segur és millorar les infraestructures de tren, que seran els que aquests persones de negocis o qui siguin utilitzaran per venir a Barcelona, si els que els cal, i a més també aquestes infraestructures són les que utilitzaran les persones que vivim aquí per estar millor connectades entre nosaltres. Per tant, pensem que és una millora per tothom i sense cap prejudici. Per tant, nosaltres tenim un no a l'aeroport absolutament, no a l'ampliació de l'aeroport absolutament rotund, però que això no vol dir que estem en contra pues, ni de que hi hagi negoci, ni de que hi hagi turisme, ni res, només que fem-ho equilibrat, si us plau.
1: Mm-hmm. També fa pocs dies, des de l'Ajuntament, recordem que es compta amb l'OMSICA, l'Oficina Municipal de Seguiment. Com valoren la feina que està fent aquesta oficina? Perquè fa pocs dies presentaven al·legacions per aquest ús de la pista que ocasiona més soroll a la ciutat.
2: Clar, és que, bueno, és que tothom estem en la mateixa línia, perquè al final la línia és la del sentit comú. O sigui, aquesta, l'oficina està fent una feina ingent des de fa molt temps i crec que és fonamental que nosaltres com a ciutat també doncs, tinguem aquestes oficines amb suport institucional perquè facin aquesta feina, perquè bueno, quantes més dades i quantes més persones estiguem empenyent cap al sentit comú, espero que al final aconseguim que tothom ho vegi.
1: Uh-huh. Amb aquest tema de medi ambient passem a un altre també de la mateixa àrea, perquè aquesta setmana, precisament el dilluns, es prohibia temporalment l'ús de material pirotècnic davant l'elevat risc d'incendi. Com valoren aquesta decisió?
2: Bueno, a nosaltres ens sembla bé tot el que sigui prevenció i que sigui doncs no posar en risc el nostre entorn, creiem que és una bona decisió. De fet, com comentàvem, no? fa un parell de setmanes veiem l'incendi aquest a Gavà, que una de les opcions era que hagués sigut provocat per un petardo, no? Bueno, em sembla que sí, si tenim aquest risc, si la crisi climàtica aquesta que tenim a sobre ens està recalentant els boscos i els carrers i tot, doncs em sembla fonamental que hi posem mesures de prevenció. El que no em sembla tan lògic és que el PP segueixi amb aquesta negació del canvi climàtic, tot i que faci les mesures perquè aquests incendis doncs, no es generin, però bueno, això ja és un altre tema.
1: Amb això passem ja a un tema més agraït, un tema d'alegria pels barris, perquè estem arribant a la recta final de les festes del barri. Aquest dissabte celebrem la festa major del Baixador, mm-hmm. Ja només ens quedarà la de setembre amb els canyars, i a més, aquest cap de setmana tenim també al Pal Market. Quin paper creuen que tenen totes aquestes activitats dins del barri de fer ciutat?
2: A mi em sembla que la feina que fan les associacions de veïns organitzant aquestes festes majors de cada barri és un tresor, perquè porta moltíssima feina i jo, bueno, nosaltres els hi volem agrair, perquè aquests espais de comunitat, aquesta ciutat viva, autèntica, no? Que al final la gent que vivim aquí doncs gaudim dels nostres espais de trobar-nos, de ballar, de dinar junts o sopar junts, em sembla que és d'un valor al·lucinant. I a més, pues això, com porta tantíssima feina, doncs és com d'agrair més encara. Respecte al Palm Market i això, sí, nosaltres l'altre dia ho comentàvem, realment doncs ens sembla que és interessant tenir allà a la plaça de les Palmeres doncs aquesta dinamització i tenir doncs activitats. El que sí que ens agradaria potser doncs, que aquesta dinamització comptés una miqueta més amb les entitats de la ciutat, amb els negocis de la ciutat, que estigués una mica més arrelada, perquè al final no sigui com sempre, no? Que els de fora venen a veure una foto bonica i els beneficis d'això doncs, només se'n queden gent també que no és de la ciutat. Si aquests beneficis poguessin arrelar a la ciutat i quedar-se en els seus negocis, doncs ens semblaria millor.
1: Uh-huh. Amb això ja arribem a la part final d'aquest coffee, on també li voldria preguntar, perquè estem en aquesta recta final del govern municipal, de Partit Popular i Som Castelldefels, quin és el balanç que fan d'aquests 3 anys de govern per part d'aquests dos grups polítics municipals?
2: Bueno, crec que no sorprendrà ningú, però no és positiu aquest balanç de govern. Crec que, sobretot, el que ens falla és aquesta reacció a la crisi habitacional que estem vivint a la nostra ciutat. I és el primer problema que tenim els veïns de Castelldefels, és el primer problema que tenim els veïns de Catalunya i també d'Espanya. I aquest govern està fent 0 propostes, 0 mesures en aquest sentit. I és una cosa que no entenem. Bueno, no entenem, o sí, entenem que el que ells volen, entenem que el seu model és que, bueno, que aquí visqui qui s'ho pugui permetre i qui no s'ho pugui permetre que marxi perquè no ens interessa, no? I, òbviament, pues, és un model que nosaltres no compartim de cap manera, perquè així és com fem que les ciutats perdin identitat, perdin la seva gent, deixem gent al darrere, no? I crec que no és el que han de fer les institucions públiques. Per altra banda, doncs, a nivell mediambiental, a nivell de cura del nostre espai, dels nostres carrers, tampoc creiem que estiguin fent una bona feina. Però bueno, tenim un any ara per presentar les nostres propostes i aquestes seran les que espero que facin que aquest govern doncs, ja no estigui més temps aquí a la nostra ciutat.
1: Uh-huh. I quines són ara mateix les principals prioritats que tenen sobre la taula a Movem en Comú Podem?
2: Nosaltres, el primer prioritari que tenim sobre la taula és iniciar la construcció dels 100 pisos que estan ja projectats aquí al carrer Arcadi Balaguer, que aquests pisos que, bueno, que la primera mesura que va fer el govern de Manu Reyes va ser decidir que no, que volien fer una modificació del planejament.

0: corregut que connecta la ciutat, però encara hi ha barris d'aquesta ciutat que estan bastant desconnectats, i nosaltres la nostra proposta des de fa ja uns anys és intentar introduir microbusos, no? Busos que siguin més petits, que tinguin més capacitat de moure's per a aquests barris que, bueno, que els carrers a lo millor són més estrets o més difícils de circular, perquè puguin tenir doncs aquestes connexions, perquè tenim gent gran vivint a llocs molt allunyats del centre, diguem, de la nostra ciutat, que no poden sortir de casa seva, que no poden arribar al centre, i això òbviament afecta a la seva salut i no, bueno, no creiem que hagi de ser així. Una altra mesura, per exemple, és incrementar un altre cop els quilòmetres de carril bici, com ja vam fer quan ja nosaltres estàvem al govern en el seu moment fa bastants anys. I la nostra idea és això, doncs, intentar connectar els trossos i els trams de carril bici que hi ha a la ciutat fer circuits que tu amb la bicicleta doncs puguis seguir normalment. No hagis d'estar ara per un carril, ara pujo la cera, ara he d'anar per la carretera perquè no tinc res. I òbviament aquests quilòmetres que ells diuen que han fet de carrils bici, però que són tots compartits amb vehicles a la calçada, no ens sembla que sigui la línia, diguem, que haguem de seguir, perquè això ofereix una inseguretat que, clar, si una persona adulta, bueno, pues a lo millor pot anar, però un nen o una nena petit, doncs és inviable que el fiquis allà enmig amb tots els cotxes. No sé, aquestes serien unes quantes, però ja anirem traient, ja anirem dient quines són.
1: Molt bé, Sílvia, doncs amb això arribem al final ja d'aquest coffee. Si no hi ha algun altre tema més per afegir, ja ens acomiadem per aquest dimecres 15 de juliol, i el dimecres de la setmana vinent tornarem a tenir aquest espai de tertúlia política a Movem en Comú Podem. Sílvia López, regidora d'aquest grup municipal, gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres i molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar el context informatiu local. Fem esport als barris Jove duplica les places en la seva estrena a la platja. Aquesta nova proposta gratuïta d'activitat funcional adreçada a joves d'entre 16 a 25 anys ha ampliat la seva capacitat davant la bona acollida. Va començar a principis d'aquest mes de juliol amb 15 places i ara ja s'han duplicat a 30 places disponibles a antrapolis.com. Les sessions es fan els dimecres i els divendres de juliol a la platja de Castelldefels amb inscripció prèvia per fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la joventut. Aquest vespre també hi haurà aquesta activitat a un quart de vuit del vespre a la platja amb aquesta nova sessió de Fem Esport als barris Jove. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang a Castelldefels. En horari partit de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català, davant la biblioteca. Aquesta nova campanya de donació de sang arriba emmarcada en la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, amb aquesta crida a la donació de sang. I en l'àmbit de manteniment de la via pública, les parelles de la Brigada Municipal han dut a terme un total de 13 actuacions de millora entre els dies 6 i 10 de juliol dins del programa setmanal d'intervencions que l'Ajuntament impulsa per garantir el bon estat, la seguretat i l'accessibilitat dels espais públics de la ciutat. Entre les actuacions destacades de la darrera setmana sobresurten els treballs vinculats a la millora de l'accessibilitat a la zona de la platja. En aquest sentit, s'està treballant per disposar d'un itinerari accessible des de les parades d'autobús situades a la confluència del Passeig de la Marina amb el carrer 17 fins a la Sorra, l'objectiu de facilitar l'accés de tota la ciutadania al nostre litoral. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: parlem de la campanya ADN Castelldefels, que posa en valor els elements que formen part de la nostra identitat de municipi. I per conèixer millor aquesta nova campanya, saludem ara a Miguel Ángel Vázquez, cap de secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia, Estefania.
0: Doncs moltes gràcies per atendre'ns aquest matí de dimecres aquí a Castelldefels. Per començar, expliquem-ho fàcil. Què és exactament això de la campanya ADN Castelldefels?
1: Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament, cada cert temps, anem fent una campanya d'imatge, una campanya d'orgull de ciutat, de pertinença, per recordar a tota la nostra ciutadania quins són els valors que identifiquen Castelldefels i que identifiquen la seva ciutadania amb la nostra ciutat. I en aquesta ocasió el resultat és aquesta campanya ADN, on volem posar de manifest doncs, quin és l'ADN de la ciutat. No? I ho fem a través de diferents imatges que són molt representatives de la nostra ciutat. No hi ha tan sols d'espais i llocs representatius, sinó també d'actituds de la nostra ciutadania davant diferents coses, com per exemple els actes festius, els actes culturals, etc.
0: Imagino que darrere d'aquest tipus de campanya, i quan parlem de l'ADN d'una ciutat, és un nom força potent, hi ha d'haver una reflexió prèvia. Què és el que diferencia aquest especial ADN nostre respecte a altres ciutats?
1: Bueno, hi ha moltes coses, no? Castelldefels està marcat pel sol i té un caràcter turístic que històricament aquí al nostre entorn és la capital turística del Baix Llobregat, i això és un caràcter ja que marca molt la recepció, de benvinguda, d'acollir a tot el que ve. Tenim una oferta gastronòmica que ja coneixem que és molt àmplia i estrella a la nostra comarca, però hi ha moltíssimes altres coses, no? Jo crec que aquest clima tan diferent i tan especial que nosaltres tenim ens marca, no? I és un clima que fins i tot aquí l'Ajuntament alguna vegada hem comentat que és el fet d'estar entre muntanya i mar, que és una cosa que no molts municipis poden comentar, ens dona un ecosistema propi. Aquest ecosistema és, bueno, jo crec que és molt representatiu. És una ciutat acollidora, aquí hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen sense cap tipus de problema. És una ciutat amb una qualitat de vida molt alta, on els seus ciutadans crec que viuen molt bé, i per això doncs, que cada cop més és una ciutat molt demandada per viure-hi, i és una ciutat amb molts espais per gaudir de forma còmoda i del teu que negoci, no? Jo crec que aquests serien els trets fonamentals del que és la nostra ciutat.
0: Mm-hmm. Bueno, com estaves comentant, aquí en el cas de la nostra ciutat crec que hi ha una combinació molt curiosa, que estaves reforçant també aquest missatge, Miguel Ángel. Tenim natura, tenim patrimoni, tradicions, però també és una ciutat molt viva. De fet, s'hi organitzen moltes activitats diferents. Teníem el passat cap de setmana les Jornades de les Dones, que tot i la pluja, les persones es van apropar a la plaça de l'Església, i també tenim molta gent que hi ha arribat a viure en els últims anys. Tot això forma part també d'aquest ADN, no?
1: Sí, sí, sí. Fixa't que nosaltres tenim també, crec que més d'un centenar d'entitats, d'associacions a la nostra ciutat. Això també fa que marqui molt el nostre caràcter, un caràcter molt associatiu, molt de conviure, molt de compartir al carrer, i nosaltres tenim una ciutat per viure al carrer. Pràcticament tots els caps de setmana hi ha una ciutat. Això és un dels trets més significatius i també de més difícil gestió quan treballes a l'Ajuntament, perquè estem donant una oferta d'oci molt àmplia, oci de tot tipus, turístic, cultural, als nostres carrers, a la nostra ciutadania. Això genera un esforç important per part dels recursos municipals. La gent viu al carrer, la gent viu en col·lectivitat i ho fa en harmonia. Això jo crec que és el més important de Castelldefels. Després, clar, és que nosaltres tenim una ciutat per gaudir-la. Una ciutat que té 5 quilòmetres de platja, que té el Parc Natural del Garraf, i que a més té una sèrie d'equipaments a la nostra ciutat que fan doncs, que convidi a viure-la en harmonia i, com deia, en col·lectivitat.
0: I un altre aspecte interessant, si no crec que el que més, és que aquesta campanya no està pensada només per promocionar la ciutat cap enfora, sinó que s'ha posat la lupa també per fer-ho cap endins, entre la ciutadania. Per què considereu des de l'Ajuntament que és important reforçar aquest orgull de ciutat?
1: De fet, està més pensada per un consum intern que no per exportar-la fora, no? Quan hem fet alguna campanya turística, diguem-ne que els missatges són diferents. Aquí el que li estem recordant a la gent és com som els castelldefelencs, no? Perquè estem orgullosos de viure en aquesta ciutat i per què ens agrada viure en aquesta ciutat, no? I per què molta gent vol venir a viure aquí a aquesta ciutat. Doncs, mira, els missatges que tenim, per exemple, és perquè tenim patrimoni històric com és el castell, l'emblema i l'edifici que dona nom a la ciutat, la plaça. Tenim relacions entre entitats contínues i tenim un clima doncs, que no tothom té. O sigui, ja et deia que el fet d'estar aquí en aquesta vaguada que estem entre Parc Natural del Garraf i Platja, doncs ens delimita molt la nostra forma de ser. En aquest cas, amb aquesta campanya, doncs el que fem és dir-li a la gent tot això que tenim és nostre i per això ens agrada Castelldefels i per això hem d'estar orgullosos de la nostra ciutat, no? De l'evolució que ha tingut en els darrers 50-60 anys la nostra ciutat.
0: Mm-hmm. Des d'un punt de vista de comunicació institucional, em sembla que explicar la identitat d'una ciutat no és gens fàcil. Què no. creieu que és el més difícil, triar els missatges o fer que la gent s'hi senti identificada?
1: Diria que quan planifiques tampoc penses tant, no? Que tu, quan planifiques davant d'un foli en blanc, és a dir, nosaltres què volem dir, què volem destacar de la nostra ciutat, què creiem que hem de destacar, quins són els atributs més importants de la nostra ciutat, es posa tot en un foli i a partir d'aquí van sorgint idees, no? I aquí ho vam tenir molt, molt fàcil, aquesta campanya, que la vam treballar tant a nivell tècnic com a nivell polític amb l'alcalde directament. És molt senzilla. Recorda quin és el nostre ADN, quines són les nostres característiques, per què vivim en Castelldefels i què ens agrada de la nostra ciutat. Del que no ens agrada, doncs anem treballant contínuament per intentar millorar-lo, però hem de recordar també moltes vegades, no, això de que, hòstia, que el món s'està tornat moig, que tenim aquí un racó que és Castelldefels, que és un racó de pau, de tranquil·litat, d'harmonia, i doncs el posem en valor els nostres atributs perquè, bueno, és la nostra ciutat i l'estimem.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara, Miguel Ángel, que al final és un component purament emocional, no? Perquè es tracta que la gent, quan vegi aquests missatges, aquestes imatges que heu dissenyat des de l'àrea de comunicació, doncs que et vingui al cap un, ostres, que és veritat, que això també és Castelldefels, que hem de marxar del focus al que deies, que hi ha coses que sempre caldrà millorar i que sempre estan en constant evolució, però també hem de recordar aquelles figures emblemàtiques que formen part intrínseca de la nostra ciutat i de la nostra identitat, no?
1: Totalment. Recordaré a la gent què li agrada de la nostra ciutat i per què s'ha de sentir orgullós de la nostra ciutat, no? Moltes vegades, quan estem fent turisme, estem visitant espais i doncs, anem a municipis doncs, que tenen potser menys atributs que la nostra ciutat i nosaltres aquí no els valorem, no? I aquí el que estem fent és posar-los en valor. Escolta, vius a Castelldefels i Castelldefels té moltíssimes coses que quan vas fora estàs valorant. Aquí potser el fet de tenir-lo tan a prop, de tenir-lo de forma quotidiana, d'estar acostumat a tots aquests atributs, doncs fa que no els hi donem la importància que tenen, però hem de veure només quanta gent ens visita cada any, no? Que són milers i milers i milers i milers de persones que venen aquí. El turisme està basat en viatjar i conèixer llocs on la qualitat de vida és alta, on t'agradaria viure. Doncs aquí tenim centenars de milers de visites cada any. Això significa que la gent li agrada Castelldefels. I estem recordant això. Escolta, aquesta és la teva ciutat, això és teu, això és nostre, això ho compartim i per això ens agrada viure aquí a Castelldefels.
0: Sí, és aquest tema que mencionaves ara, Miguel Ángel, és un dels que sempre anem escoltant, no? De que no valorem el que tenim a casa nostra i al final sempre intentem marxar molt lluny, quan aquí a prop tenim tots els beneficis que podem somiar, perquè tenim platja, tenim muntanya, tenim el castell. Des d'aquí, des del Desperta, també m'ha anat parlant de totes les activitats que s'estan organitzant ara, per exemple, al castell, amb les jornades, per exemple, de portes obertes el primer diumenge de cada mes. O sigui que la veritat és que tenim un ampli repertori, no només d'aquest tipus d'activitats, sinó també de tots els actes que arriben des de l'Ajuntament, com estàvem comentant. I amb això arribo...
1: Ah, sí, digue'm. Tenim una ciutat que ha evolucionat, que no és la mateixa ara que fa 50 anys, ni que fa 40, ni que fa 30, ni és la mateixa que tindrem d'aquí 10, d'aquí 20, ni d'aquí 30. Anem evolucionant. I el que estem aconseguint també en els darrers anys és treure-hi profit a tots els nostres atractius. És a dir, nosaltres tenim una sèrie d'atractius que potser no estaven sent explotats com o s'estaven traient el màxim profit, no? Parlo, per exemple, del castell. Doncs el castell, mica en mica, amb el pas del temps, s'ha anat obrint cada cop més fins al moment actual i fins i tot et diria que fins al moment futur, perquè en uns mesos tindrem els jardins remodelats, amb un projecte de bar, o sigui, anem aconseguint millorar i obrir i donar més servei en aquests serveis que són atractius no només pels que es visiten, sinó també, sobretot, pels que estem aquí, no? I parlaria del castell, però parlaria de l'evolució del canal olímpic, de la platja, no és la mateixa platja ara que fa 50 anys, dels nostres carrers, de les nostres activitats, de les nostres entitats, hi ha hagut una evolució, no? I tot això també es posa de manifest en aquesta campanya. Tot això que veus, que t'agrada, és fruit d'una evolució i és fruit d'una feina, d'un treball de tots, conjunts, perquè aquí treballa tothom. Treballa l'Ajuntament, treballa la ciutadania, treballa les associacions, treballen els clubs esportius, treballa tothom i tothom fa aquest Castelldefels. I aquest Castelldefels que estem construint entre tots és el que nosaltres estem posant en valor. Tot això que veus és la teva ciutat.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara que, òbviament, la campanya no arriba en un moment qualsevol, sinó que és que la ciutat està plenament ficada en moltes obres, molts projectes, el que comentaves també, aquest canvi que, del castell amb aquesta concessió, amb aquesta gestió ara directa per part de l'Ajuntament i tots els canvis que estan arribant, parlàvem de les portes obertes, hem estat parlant també aquí al programa del Castelldefels Desperta amb la coordinadora d'activitats, la Meritxell Cerveto, que també ens parlava d'altres noves tipus d'activitats que arriben, que són una mica un format, hi ha dos tipus, un pensat per famílies, un per tot el públic en general, que són una mica així com un escape room amb enigmes, o sigui, estan havent una sèrie de canvis i en els propers mesos estaran tots ja més visibles o amb inici d'obres que arriben al setembre també, o sigui que això, que realment la campanya està arribant en un moment clau per la ciutat amb tots aquests canvis que anirem veient.
1: És que quan tu portes un temps treballant a l'Ajuntament, t'adones d'una cosa, no? La complexitat i dels esforços que has de posar per anar actualitzant la ciutat a tots els nivells. És que quan parlem d'inversió municipal, per exemple, només parlem d'obra, però sí, hi ha molta obra, no? En aquests moments, doncs, tenim, diria que decenes d'obres en aquests moments a la ciutat que estan començant o que estan executant, per actualitzar la ciutat, no? Pavillons nous, asfaltats, equipaments, espais ciutadans... Bueno, la inversió municipal és molt alta a nivell d'obres, però no només en obres, és que s'inverteix en tot, s'inverteix en cultura, s'inverteix en activitats, s'inverteix en qualitat de vida, s'inverteix també en anar prenent decisions que milloren la ciutat, és que fins i tot l'ordenació comercial que decideix des de l'Ajuntament incideix en quin tipus de ciutat. On deixes que es posin comerços, on deixes que posin restaurants, tot això incideix en com estàs configurant la ciutat. I aquesta feina és contínua. Contínua no ara, sinó contínua de tots els equips de govern que han passat des de l'arribada de la democràcia. És anar conformant una ciutat de la que jo, com a castelldefelenc de cuna, perquè jo vaig néixer aquí, en aquesta ciutat, em sento orgullós perquè és la meva ciutat i conec la ciutat doncs, molt bé en detall. I he vist l'evolució que ha tingut i ara jo crec que ens podem sentir orgullosos del que hi ha. Què és millorable? Tot és millorable i es treballa per millorar-ho. Però sí que és cert que tenim una ciutat doncs, que a la gent de fora li agrada. I a la gent de dins jo crec que també, perquè estem aquí gaudint de la ciutat. Nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, hem d'actualitzar el que estem fent en l'àrea pública i obra, etc. Tots els serveis, perquè millorar la ciutat també és intentar aconseguir que el servei ferroviari, d'autobús, etc. també funcioni bé. I tot això genera una ciutat amb un ADN molt marcat, que és el que hem recordat en aquesta campanya, que quan es vegin amb totes les imatges, doncs es veurà, hosti, doncs sí, això és la meva ciutat. La meva ciutat és aquest castell, és aquesta platja, és aquesta activitat d'oci a la plaça de l'Església, o és aquesta activitat cultural a la biblioteca, o és fer esport al canal, o és fer esport a la platja, o fins i tot passejar pel Parc Natural de Garraf. Totes aquestes coses són Castelldefels. I nosaltres recordem que és Castelldefels, perquè a vegades se'ns oblida.
0: Sí, molt interessant el que estaves comentant, perquè sí, posa el focus en aquest orgull de ciutat i entenc que al final, amb aquest orgull individual, també s'arriba a un orgull que és cohesionat, que ens generarà un sentiment de comunitat més fort.
1: Sí, total, total, total, total. A més, pensa també quina ha estat l'evolució a nivell de població. O sigui, el que arriba a Castelldefels no vol marxar habitualment. Hi ha una situació ara, tenim un problema molt important a nivell general amb el preu de l'habitatge, de la vivenda, i Castelldefels no escapa d'aquest problema, i Castelldefels, que és un lloc amb una alta qualitat de vida, doncs té molta demanda per viure aquí, no? La gent no vol marxar de Castelldefels, ningú vol marxar, i nosaltres treballem des d'aquí perquè ningú hagi de marxar, però que el fet que ningú vulgui marxar parla molt bé del que és la nostra ciutat.
0: De la nostra qualitat de vida. De fet, ara recordo, no fa molt, va sortir un estudi sobre la qualitat de vida i Castelldefels doncs, sempre aconsegueix una bona posició en aquest sentit i no és d'estranyar. I ara arribo a la pregunta pràctica, perquè això, estem parlant d'aquesta nova campanya que tot just anunciàveu el dilluns i, de fet, aquesta setmana a les cases de Castelldefels està arribant la revista d'aquest mes de l'Ajuntament amb aquesta portada també d'ADN Castelldefels. On més veurem aquesta campanya? Perquè imagino que no només serà al carrer o impresa, sinó també canals digitals.
1: Sí, sí, ara a partir d'ara doncs, farem ja el desenvolupament habitual d'una campanya d'aquest tipus, amb tots aquests suports, tant físics com digitals, que tenim a la nostra ciutat i al nostre abast, també als mitjans de comunicació, i a més serà una campanya que es desenvoluparà durant uns mesos. Intentarem cada cert temps, no sé si serà de forma mensual o cada un número de setmanes, anirem traient una de les imatges, recordant amb cada imatge doncs, diferents aspectes i escenaris del que és la nostra ciutat. Això doncs, el podrem veure doncs, a la revista municipal, als OPIs, a tota la nostra infraestructura digital, o sigui, perfils de xarxes socials, web, etc. I també serà imatge segurament en molts dels escenaris i de les activitats que es facin al carrer, doncs també utilitzarem aquesta nova campanya, que serà una campanya doncs, que tindrà un desenvolupament al llarg del temps bastant llarg, perquè tenim moltes coses que mostrar de l'ADN de Castelldefels.
0: I ja com a tancament, si haguessis de definir l'ADN de Castelldefels en poquetes paraules, quines triaries?
1: Uf, això va molt, molt en funció de la relació que tu tens amb la ciutat i de com consumeixes la ciutat, no? I jo no et podria dir, perquè jo tinc la sort de tenir una... al treballar aquí a l'Ajuntament, de tenir una imatge molt general de tot el que succeeix a la ciutat, no? Jo crec que el que més marca la ciutat és el sol. I que el sol ens dona un caràcter molt definit, no? Diuen que les ciutats estan marcades pel seu clima. No és el mateix viure a Castelldefels que a Londres, per exemple, en l'àmbit del clima i de com configurar el caràcter del clima. A mi el sol i la platja em sembla que serien els dos atributs que jo destacaria, però també estan molt vinculats amb la meva relació amb la ciutat. L'esport també per mi jo crec que seria un altre dels atributs de la ciutat. El verd del Parc Natural del Garraf. I la majestuositat del castell, no? El fet de on està construït el castell, el caràcter que dona a la ciutat, un castell que quan estàs arribant per l'autopista o l'autovia des de molts quilòmetres o des de 4 o 5 quilòmetres enrere ja estàs veient el teu castell, estàs veient la referència de la teva ciutat, estàs arribant a casa teva. Tot això seria per mi el que jo destacaria. Però, clar, tot això és molt, diguem-ne, molt íntim de la persona a qui li preguntis. Això és meu per la meva relació. Però no sé, per exemple, quina seria la teva visió o els atributs que tu destacaries de la ciutat.
0: Bueno, a mi el que m'encanta, i també com a persona de tota la vida d'aquí de Castelldefels, a mi el que em va passar abans d'entrar a treballar aquí a Ràdio Castelldefels i conèixer totes les activitats que s'hi organitzen, és precisament això, és que jo desconeixia molt. Per tant, precisament jo quan vaig veure el dilluns aquesta campanya d'ADN Castelldefels, vaig pensar, és que és molt necessari que obrim la mirada a tota la gran activitat i la gran sort que tenim de tenir sempre activitats, perquè jo tinc amistats d'altres ciutats que quan parlem de si fem alguna cosa a la seva ciutat, doncs no tenim opcions, però en canvi aquí sempre hi ha opcions i sempre que parlo amb algú li dic, doncs mira, aquest cap de setmana podem fer això, o òbviament el que tu deies també, Miguel Ángel, quan arriba l'estiu, la primavera, sempre ve de gust venir aquí a la platja. És que tenim molta sort, i amb les jornades de portes obertes del castell, un altre element que és completament identitari i que Jo, per exemple, jo quan faig viatges amb cotxe i sempre em fixo també en ciutats o pobles i dius, ostres, mira que maca l'església que tenen, mira que maco el castell. És una cosa que tu veus des de la carretera. No cal, potser no ho tenies com a punt de visita, no? Però tu t'hi fixes. I aquí a Castelldefels tenim, és que tenim, ho tenim tot. Llavors jo em quedaria amb tot això, sí.
1: Sí, sí, fins i tot fixa't que també en les últimes dècades, també tot l'aspecte acadèmic, l'aspecte d'investigació, és que tenim un campus de referència, però no només de referència a nivell català o a nivell espanyol, a nivell mundial. O sigui, tenim un Institut de Ciències Fotòniques, per exemple, que és referència mundial. Bueno, i que fins i tot molts investigadors, per dues coses, pels centres que tenim aquí, investigadors mundials de tot el món, per, no només pels centres que, als que volen venir, sinó pel lloc al que venen, doncs estan atrets i acaben venint aquí a Castelldefels de passar uns anys fent les seves investigacions. O sigui que, diguem-ne que el ventall d'oferta, de possibilitats, d'atributs que generen aquest ADN és molt ampli, és molt ampli. No, la veritat és que, bueno, jo crec que vivim en una ciutat en la qual ens podem sentir orgullosos.
0: Sí, estava pensant ara també...
1: És millorable, eh? Sempre, sempre és millorable, i per això es treballa des de l'Ajuntament, per millorar aquesta qualitat de vida d'aquesta ciutat, però crec que ens podem sentir orgullosos.
0: Sí, sí, i tant que sí. Estava pensant ara també al teixit empresarial, perquè mencionaves tot el teixit universitari, òbviament, amb el gran campus que tenim aquí a Castelldefels, però el teixit empresarial no s'atura. A part de des de tota la feina que es fa de l'àrea de comerç i fomentar el comerç local, però a nivell d'empreses potents que tenim aquí a la ciutat de l'àmbit de tecnologia, òbviament vinculat amb la UPC, però d'altres àmbits també. La setmana passada teníem aquí organitzat un cafè amb l'associació CEC de Comerç Empresa del municipi. Teníem també una conferència per part de l'alcalde també per fer aquest networking amb el teixit empresarial. O sigui, és que realment si posem la lupa, al final no sé com de gran haurà de ser la lupa per tots els atributs que tenim per destacar. Em sembla que
1: sí. Fixa't que no tenim tampoc una zona industrial gran, com sí que poden tenir doncs, la Bau o Viladecans. La nostra zona industrial és petita, però sí que concentra un nombre important d'empreses. I també a nivell comercial la nostra oferta és brutal, és molt àmplia. És que la gent, sobretot de fora, es queda amb el centre comercial en la clau, però és que si vens al centre trobes històricament una oferta comercial molt important en tot el centre urbà. És una ciutat molt completa, sota el meu punt de vista, on pots trobar-ho tot sense haver d'anar ni a Barcelona ni haver d'anar a grans ciutats, no, a buscar-lo. És que tenim una gran ciutat aquí, una gran ciutat que es tradueix en tot allò que dèiem, no? L'oferta comercial és molt àmplia, molt àmplia. L'oferta empresarial és molt àmplia, l'oferta de restauració, d'hoteleria, és de molta qualitat. Bueno, no sé, jo crec que s'ha anat conformant. També és cert que jo crec que tot aquest caràcter ha estat en gran part degut a l'exigència tant de ciutadania, ja, els ciutadans cada cop són més exigents amb el que nosaltres volem i la gent de Castelldefels és cert que és molt exigent i ens demana una actualització contínua de tots els serveis i també de la gent que ve de fora que vol tenir un servei i que si tu vols que la gent vingui de fora has d'adaptar el teu servei. I aquí s'ha de posar també i s'ha d'agrair tot l'esforç que s'ha fet a nivell empresarial i privat per actualitzar tots els serveis, perquè jo insisteixo molt, aquesta feina és conjunta, no només està fet perquè l'Ajuntament fa una planificació urbanística, una planificació de serveis, una planificació econòmica dels recursos generals que tenim a la ciutat. Però és que la part privada és fonamental. Les inversions que han fet a Castelldefels en les darreres dècades per actualitzar tot el nostre equipament comercial, restauració, hoteler, etcètera, és molt, molt alta. Les inversions que fan a Castelldefels no són res barates, són molt cares i s'estan fent i les grans empreses o corporacions estan apostant per Castelldefels i estan invertint a Castelldefels. Aquesta inversió, juntament amb l'administració municipal i amb la feina de la ciutadania i de les entitats i les associacions, ha conformat aquesta ciutat, no? Per això et dic que sobretot no és un logro de l'Ajuntament. No, aquí hem col·laborat tots, perquè si la part privada no hagués fet les inversions que ha fet a Castelldefels, la ciutat no cridaria l'atenció que fa ara en aquest moment, ni seria tan atractiva per viure-hi com és en l'actualitat.
0: Perfecte, Miguel Ángel. Doncs Miguel Ángel Vázquez, cap de secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta nova campanya ADN Castelldefels i tota la resta de context que hem pogut comentar en aquesta estoneta que ens has dedicat.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem les principals notícies d'aquesta hora, Castelldefels. El dispositiu especial de seguretat garanteix una semifinal del Mundial sense incidències a la nostra ciutat. Centenars de persones van seguir ahir al vespre la victòria d'Espanya davant França a la pantalla gegant instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El dispositiu especial desplegat per la policia local, amb controls d'accés, restriccions de material pirotècnic, talls de trànsit i el punt lila ofert en col·laboració amb l'àrea d'igualtat, va permetre que la celebració es desenvolupés en un ambient festiu i sense incidències destacables. Torna el dissabte solidari, aquest dissabte a la plaça de l'Església. La gran festa de la solidaritat, una nova edició oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. Es viurà aquesta jornada aquest dissabte, 18 de juliol, a la plaça de l'Església. I a l'agenda d'aquesta tarda destaquem que de 6 a 8 de la tarda l'Espai del Mar ofereix una sessió de pilates oberta a tots els nivells. Està inclosa dins de la programació d'estiu. Els dimecres ens posem en marxa. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa i d'agenda de la nostra ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no?, amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 9:15.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria del Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs, en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres, evidentment el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com dient obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 9:15, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 9:15 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs, Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirem guai la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per fi, ja he acabat els exàmens. Quina tortura.
2: I tant, jo també els he acabat. I tu, Pau?
3: A mi encara me'n queda un. I com ha anat?
1: Doncs bastant bé, però no estem segures de com els puntuaran, perquè no sabem si aquesta nota fa mitjana amb els treballs del curs, oi, Anna?
2: Sí, la veritat és que no ho tinc clar.
3: Home, encara que no faci mitjana, estic segur que aprovareu.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula mitjana és el resultat de dividir la suma de diverses quantitats pel nombre exacte. Per exemple, la nota final s'obté calculant la mitjana entre l'examen i els treballs de curs. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Catch the Lefels, així som.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Si sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.

0: Quan pensem en un hospital, el primer que ens ve al cap són consultes, proves mèdiques o tractaments, però també hi ha moltes hores d'espera, moments d'incertesa i emocions a flor de pell, tant per als pacients com ara per a les seves famílies. Precisament per fer més amable aquesta experiència, l'Hospital de Viladecans ha impulsat una iniciativa que uneix salut i cultura. Ha creat espais de lectura a les sales d'espera, amb llibres cedits gràcies a la col·laboració amb les biblioteques com la de Castelldefels, també Vega, Sant Climent i Viladecans. Per conèixer aquesta iniciativa i parlar també del concepte d'humanització dels hospitals, avui ens acompanya José Luis Moreno Bella, cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans. José Luis, molt benvingut a Ràdio Castelldefels. Bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs comencem pel principi. Com neix aquesta iniciativa de crear espais de lectura dins de l'Hospital de Viladecans?
1: Bé, des del punt de vista del posicionament estratègic de la nostra gerència, que compartim, sabeu, amb Bellvitge, l'Hospital de Bellvitge des de fa un parell d'anys, hem volgut recuperar aspectes d'humanització tant des del punt de vista de l'atenció en el tracte com des del punt de vista estructural. Podem humanitzar de moltes formes l'atenció. Tot part de la premissa d'una atenció centrada en el pacient, d'una medicina basada en valor. I llavors, doncs no sé si sabeu que, per exemple, a nivell estructural, en tota la nova zona assistencial que vam inaugurar el 2024, cadascuna de les plantes, per exemple, està ambientada, decorada amb una de les poblacions de l'àmbit de referència. Llavors, per una altra banda, tant l'augment de la tecnologia com la pandèmia, que ara, de parlar de la pandèmia, considero que ens vam deshumanitzar una miqueta, a tots plegats, a la societat en general. Llavors, la intenció, si unim el posicionament clar estratègic i aquesta gerència amb aquesta intenció de tornar a recuperar els valors d'un servei com és l'assistencial, doncs, a partir d'aquí neixen un seguit d'accions, d'entre elles la que ens ocupa avui. Que és procurar llibres a les sales d'espera, vale, per humanitzar aquests espais assistencials, perquè un llibre pot ajudar a reduir l'ansietat, a fer més agradable l'espera i a reforçar la connexió entre l'hospital i la comunitat i els pacients.
0: Per tant, pel que ens expliques, José Luis, els llibres són només una part d'un projecte més ampli de l'Hospital de Viladecans, amb tota aquesta feina que feu des de la unitat que lideres, aquesta unitat d'atenció a la ciutadania i participació.
1: Exacte. Estem, com he dit abans, intentant tocar tots els àmbits. Una part és l'estructural, podem humanitzar a través de la senyalística, a través de la comoditat, de les habitacions, podem humanitzar amb les sales d'espera, però també hem d'avançar en la humanització, amb el tracte, en aquell tu a face to face. Hem de recordar que darrere una cita, una prova, un ingrés hospitalari, hi ha una persona que a més de biologia és biografia, hi ha uns familiars i uns acompanyants, i que normalment les persones recordem més com ens han fet sentir que no pas el que ens han fet. Vale, d'acord. I penso que el valor de la humanització, que és un tema que s'ha debatut molt a nivell de la gent d'atenció a la ciutadania de tot el sistema de salut català, perquè nosaltres pensàvem, com podem tornar a parlar d'humanització quan realment estem parlant de metges, d'infermeres, de professionals que forma part del seu nucli, la humanització. Però sí, bueno, estem en aquesta acció. D'altres accions que s'estan realitzant a nivell d'empresa, un projecte Soñón per millorar el descans dels pacients a la nit, deixar de fer coses com, per exemple, despertar un pacient per donar-li la pastilla per dormir, que eren coses que passaven abans. També durant les rondes, fer unes rondes de seguiment en atenció a uns punts com el dolor, com el confort, i són rondes proactives, entre d'altres.
0: Doncs ja veiem que realment s'estan fent molts canvis, o sigui que, i també en aquest cas ens centrem en petits gestos que poden marcar una gran diferència, perquè realment posaves alguns exemples que potser ja eren coses que s'havien establert, però que ara amb aquesta unitat i amb aquesta mirada específica a pacients, també als acompanyants de pacients i també, òbviament, a tots els professionals que donen aquest servei, permeten assolir canvis. I tornant, voldria tornar concretament a la novetat, que concretament no sé si fa pocs dies que ho vau començar a fer, aquest servei amb, aquestes, amb aquests espais de lectura, les sales d'espera, o ja portava més temps coint-se aquest projecte?
1: Bueno, començava portava uns dies aquest projecte, uns mesos, diria. La veritat és que de forma efectiva podem parlar que vam començar fa uns dos mesos. I des d'aquí també vull agrair a totes les biblioteques comunitàries dels diferents municipis perquè esteu i estan col·laborant. Ha estat una cosa molt participada. Els professionals hem aportat llibres, però també les biblioteques municipals de la zona. Com que, per exemple, també havíem començat una iniciativa que era algunes xerrades a diferents biblioteques del territori, per la població en general, xerrades d'educació sanitària, de consells de salut, doncs aquest coneixement, aquesta sinergia, també ens va facilitar. I la veritat és que diria que és un parell de mesos que hem començat físicament, hem hagut de pensar també en una comissió, perquè clar, no tot llibre val, bueno, el revisem una mica per sobre, ens encarrem que hi hagi rotació, i la veritat és que està funcionant força. Jo ara mateix estic a la sala d'espera. Jo he volgut atendre-us des de la sala d'espera i bueno, hi ha diferents familiars, la sala d'espera d'una unitat d'hospitalització que s'està utilitzant.
0: I, José Luis, la col·lecció de quants exemplars compta allà?
1: A la N no sabia dir-te, però tenim un, dos, tres, quatre punts, estic veient, no sé, de moment tenim uns 400 llibres.
0: Uns 400. Clar, i tot això, com ens comentaves, fruit d'aquesta col·laboració amb biblioteques com la de Castelldefels, també la de Begues, Sant Climent i Viladecans, amb la que heu fet aquesta col·laboració, i vosaltres també des de l'Hospital de Viladecans feu aquesta selecció de llibres de manera col·laborativa.
1: És correcte, és així. També vam fer una campanya aprofitant el Nadal, que ja t'he dit que ja s'estava covant la idea. Aprofitant Sant Jordi, la diada, perquè els professionals que volguessin també hi aportessin el seu granet de sorra.
0: Doncs per acabar ja amb l'entrevista, José Luis, si haguessis, no sé si ara has tingut l'ocasió, com ens deies que ens estaves atenent des de una de les sales d'espera, on hi ha aquests punts, aquests espais de lectura, si has tingut ocasió de donar un cop d'ull als llibres, si hi ha alguna recomanació, perquè precisament aquí a Ràdio Castelldefels venim ara que hem estat parlant amb un comerç local, una llibreria, i ens feia recomanacions també d'estiu. No sé si aquí, de la selecció que he fet, o explicar una miqueta cap a on heu tirat i què és el que recomanes consultar si ens hem d'apropar a l'Hospital de Viladecans?
1: Home, tenim una miqueta de tot. Tenim monogràfics que hem portat per exemple, arquitectura, estic veient, però sobretot tenim literatura catalana, castellana, europea, estic veient per aquí Pilar Prim, per exemple, el Narcís Oller, veient el Vae Victus de l'Albert Sánchez Pinyol, entre d'altres. Llavors fem una selecció àmplia per tots els gustos, per tots els públics, que diríeu, no? I sí, tenim Federico Moccia, exemple, veient aquí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest temps i ben aviat tornem a estar en contacte. Fins a una propera ocasió. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

No.

Ja és moment d'acomiadar-nos, però no és un adeu definitiu, eh? No penseu que demà tornarem de nou aquí al magazín de Ràdio Castelldefels. Estarem aquí al llarg de tot el matí, de 10 a 1 del migdia. Ja sabeu que ens podeu trobar a

tarda i els propers dies a la ciutat. Hem parlat d'una campanya de comunicació de l'Ajuntament, aquesta campanya ADN, que posa en valor els trets, la personalitat pròpia de la nostra ciutat i ciutadania, amb els espais emblemàtics i el que ens defineix com a ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Hem fet el nostre voltant pel comerç i en aquesta ocasió ens hem apropat a Starbucks, que també ens ha fet recomanacions de llibres per aquest estiu. De llibres també hem parlat amb la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, en concret sobre l'espai Biblioplatja, que tenim en marxa a les tardes d'aquest mes de juliol i també a l'agost, ja sabeu, al Passeig Marítim. I de llibres també hem acabat parlant amb l'Hospital de Viladecans, perquè han engegat un espai de lectura a les seves sales d'espera i d'hospitalització. Ho han fet en col·laboració de diverses biblioteques, entre elles la Biblioteca de Castelldefels, que ha cedit exemplars per ajudar a aquest procés d'humanització dels hospitals. I ara ja sí, amb aquest darrer repàs ens podem acomiadar, us diem un fins aviat i us recomanem que ens també recupereu tot allò que us hagi interessat a radiocastelldefels.org. Demà més, i si és possible, encara millor, aquí amb la companyia de Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, us donarem la benvinguda demà de nou, ara que acabeu de passar un bon dimecres, 15 de juliol, a la nostra estimada ciutat. Adeu, adeu!

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 7.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 15 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Èxit de convocatòria a Castelldefels per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per la final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents 2026 estrenen la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a posar per talent emergent de la ciutat i que guanyi incorpora com a principal novetat una nova modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaça presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaça donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'Arts Escèniques. Comencem.

0: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un punt lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
1: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir la semifinal?
2: Pues la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta en el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinal posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
1: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
2: Pues jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
1: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
2: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent, convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i, per tant, que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
1: A nivell de seguretat, ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
2: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai. És un espai que l'entra del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
0: Des de la plaça, Sebastián Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
1: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
3: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
1: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels y se reúnen en un encuentro como este.
3: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente, y entonces esperamos, sobre todo, que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
0: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Can Americ, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
4: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba siendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, ese que se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
0: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
4: Castelldefels es un municipio muy rico y es lo que tenemos que seguir manteniendo, todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Can Americ con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
0: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
4: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para los inicios de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que te hay más cerca, que es el Antoni Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo, de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
0: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
4: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que esas tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
0: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuïn avançant durant els pròxims mesos amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una nova modalitat dedicada a la dansa. Les semifinals tindran lloc els dies 17 i 18 de juliol als Jardins del Castell de Castelldefels. En aquesta edició hi participen 18 propostes artístiques amb 11 participants en la categoria musical i 7 en la nova categoria de dansa. Els guanyadors de cada modalitat rebran un premi de 1.000 euros i actuaran a la Festa Major d'estiu. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, destaca l'alt nivell dels participants i explica les principals novetats d'aquesta edició. L'escoltem.
5: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb més l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat. No?
0: L'any passat, la cantant Conchi Moreno es va proclamar guanyadora del certamen. Des d'aleshores ha participat en diverses activitats culturals de la ciutat. Un dels objectius que persegueix aquest concurs és donar visibilitat als artistes locals i facilitar-los noves oportunitats. Així ens ho explica el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal.
5: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que no, no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a la espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull. No? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
6: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
5: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell.
0: Undamal també posa en valor l'ambient de col·laboració que es genera entre els participants i recorda que el concurs s'ha consolidat com un espai de trobada entre els joves creadors de la ciutat. L'escoltem.
5: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt, hi ha bon joc entre ells. Realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta, on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Pel que fa a la gran final, està prevista per aquest 19 de juliol, però tant l'horari com l'espai definitiu encara estan pendents de confirmació, ja que l'organització els està adaptant a la coincidència amb la final del Mundial de Futbol. L'Ajuntament informarà properament dels detalls definitius de la gala. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
5: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaza, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar. Són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes. Tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
0: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inajena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrenen la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
0: Radio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Fons.
1: Estem ja immersos en la temporada d'estiu i això significa que milers de persones s'estan preparant o potser ja estan gaudint de les seves vacances. Reservem hotels, apartaments, vols, trens, cotxes de lloguer, però també és l'època de l'any en què apareixen més dubtes i incidències. Quins drets tenim si ens cancel·len un vol? Què passa si l'hotel no és el que havíem contractat o si la maleta no ens arriba? Per respondre a aquestes preguntes, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg amb recomanacions molt pràctiques per a les persones consumidores. Ens acompanya ara per telèfon Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels, Daniel.
2: Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Doncs, quin és exactament el servei que oferiu des del Servei de Suport a les Polítiques de Consum?
2: Bàsicament, dos línies. Suport a aquells ajuntaments que tenen oficina pròpia constituïda, ciutats grans, tenen suport econòmic i suport tècnic per part de la Diputació, i en aquells ajuntaments de menys població, aquells municipis on pel volum de població no es poden permetir tenir una oficina pròpia, la Diputació de Barcelona actua de manera finalista i dona el servei d'atenció al consumidor, un servei complet.
1: I quan una persona té un conflicte amb una empresa durant unes vacances, quin és el primer pas que hauria de fer?
2: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer, intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial de queixa, reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
1: Les vacances suposo que són l'època de l'any en què rebeu o hi ha un increment notori de consultes. Quins són els problemes més habituals que us arriben?
2: En temes de vacances, serveis turístics, pues, el més habitual és no rebre allò que un esperava aconseguir. O sigui, que l'allotjament no és el que em suposava, que aquella aventura o aquell servei que he contractat no respon a les meves expectatives. Això és, en temes de vacances, el més habitual. En temes de transport, doncs, tema de retards, pèrdua d'equipatge... Aquestes serien les més habituals. I ara, mira, ara, disculpa, em ve al cap, darrerament hem tingut forces reclamacions, o forces, un molt important de reclamacions, per temes de robatoris en allotjaments turístics.
1: I llavors heu decidit publicar aquest decàleg just ara perquè és el moment de preventiu, abans que comencin encara a incrementar-se més aquests problemes.
2: Correcte. Sempre apostem per una ciutadania informada. Quan algú coneix quins són els seus drets i com funciona el sistema, doncs és molt més difícil que tingui problemes.
1: Uh-huh. Acompanyant aquest decàleg, aquestes 10 recomanacions sobre viatges i serveis turístics, també expliqueu que s'ha aprovat una nova directiva europea. Què canviarà respecte al que tenim ara?
2: Home, déu-n'hi-do. Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses tenien problemes de solvència, hi havia tema de bonos... Això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, doncs en cas de problemes això es podria retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia. Per aquí anaven una miqueta els tiros. El que passa que m'agradaria, i després Un altre tema és que s'han incrementat moltíssim les contratacions per internet. Llavors, la normativa anterior feia una diferència important entre el que era un viatge combinat i un viatge vinculat. Tot això no feia més que generar confusió i la nova directiva tot això ho treu per donar més facilitats, eh?
1: I encara, això sí, hem d'incidir que encara no ha entrat en vigor aquí a l'estat espanyol. Mentrestant, quina és la normativa que ens protegeix?
2: La que tenim en vigor ara, la llei de viatges combinats, com si no hagués passat res. Les directives europees disposen d'un temps per transposar-les. Transposar-les vol dir que cada país ha de fer una llei pròpia on reculli tots aquests principis. En aquest cas, la directiva d'aquesta de viatges combinats, la Unió Europea ha donat 28 mesos per transposar-la. 28 mesos més 6 d'adaptació, amb la qual tranquil·lament això no entrarà en vigor fins a l'any 2028, inclús a principi del 2029. I ara mateix la normativa que tenim doncs, és la de viatges combinats, que si vols en parlem una miqueta. En especial m'agradaria que la gent o els vostres oients entenguessin clarament quina és la diferència entre comprar un paquet sencer amb una agència de viatges, viatge complet, a comprar de manera individualitzada, o sigui, a contractar un... Pues no sé, uns bitllets d'avió, en un portal, en un altre portal contractar un hotel i en un altre portal pues, contractar una experiència. El sistema i els drets canvien molt si ho fem d'una manera o d'una altra.
1: I llavors, d'aquesta manera, això és el que suposa aquesta normativa de viatges combinats, quan comencem a fer compres de diferents portals amb diferents requisits.
2: Sí, ara mateix això seria un viatge vinculat. Llavors, la gran diferència és que són contractes independents i cadascú el tindrem de tractar d'una manera. Mira, m'explico, perquè veig un exemple molt clar. Jo contracto amb una agència de viatges un paquet sencer, un viatge, ens ho inventem, i vaig a Budapest, vale? I contracto un viatge on hi ha uns bitllets d'avió, un hotel i, no sé, i una visita a la ciutat. Si passa qualsevol cosa, si jo vaig a l'aeroport i tinc un problema perquè hi ha overbooking o perquè passa el que sigui, el responsable de tot el servei és l'agència de viatges, és qui respon. I és qui ens solucionarà el problema. Buscarà parlar amb l'hotel, buscarà un altre dia o solucionarà el tema com li sembli convenient perquè és qui respon. Si jo he contractat de manera separada aquests serveis, evidentment tindré un dret a que l'aerolínia m'indemnitzi per aquest retard o perquè no m'ha deixat embarcar o per el que sigui. Però, evidentment, l'hotel no té cap responsabilitat en aquest sentit i perdria, per exemple, la nit que no pogués arribar a temps, per posar un exemple, o l'activitat que tenia contactada aquell dia.
1: Clar, doncs aquí, efectivament, jo, per exemple, ja tenia una confusió, perquè jo pensava que si hi havia algun retard o alguna cancel·lació amb un vol o el que mencionaves justament, a un cas d'overbooking, per exemple, si això m'implicava que perdia una nit d'un hotel, jo pensava que sí que hi hauria també una compensació econòmica en aquest sentit.
2: T'explico, sí que hi ha una compensació econòmica. Si efectivament és responsabilitat de la companyia, i es pot acreditar que és responsable de la companyia, hi ha una indemnització econòmica que va entre els 250 euros i els 600 euros, en funció del destí, de les hores. Però això no implica el que hi hagi després. Tal, tu et donaran aquests diners, aquesta indemnització que cobraràs després, i els tractes que tinguis amb l'hotel, o si has perdut l'allotjament o el que vingui darrere, això no està lligat. Són dos contractes diferents que s'han detectat de manera diferenciada.
1: Efectivament. I, clar, i tot el que implica després també estava pensant en els mals de cap, perquè per molt que estiguis preparat, si has contractat també una assegurança, segons les previsions que hagis fet, però igualment després venen totes les gestions i aquí és on també entreu vosaltres per fer un suport.
2: Correcte, correcte. No només la reclamació, no només gestionar la reclamació si és el cas, sinó donar orientació o ajuda per tramitar tot aquest tipus de temes.
1: I ja que estàvem parlant de retards i cancel·lacions, hem posat aquest exemple Ah, sí, digues.
2: No, digue'm.
1: Ah, vale. No, perdona. Doncs que hem posat aquest exemple dels avions, però em pregunto, si canviem de l'avió i el que estem triant és anar en tren o anar en autocar, també tenim drets? Com és en aquest sentit amb les empreses? Tenen obligacions amb nosaltres?
2: Sí, t'explico. Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea, eh? Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que en transport aeri els retards hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, a partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%, i a més aquí s'acabaria, eh? I hi ha moltes maneres les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: Un altre dels mitjans de transport que es fa servir molt a les vacances són els cotxes de lloguer. En aquest sentit, fèieu al vostre decàleg un consell molt pràctic, que és, abans d'agafar un cotxe de lloguer, recomaneu fer fotos o fins i tot un vídeo. Això us ha estalviat moltes reclamacions, moltes gestions amb persones que us demanen suport?
2: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim agafar el mòbil, fer donar la volta al cotxe i poder, doncs, acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. A veure, no, no, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre. És el que garanteix el més just, és a dir, jo pagaré el combustible que hagi gastat, ni més ni menys.
1: Sí, aquí també mencioneu de l'import en cas de danys o robatori o també aquesta recomanació de l'assegurança a tot risc addicional. I en aquest sentit, aquí parlàvem d'aquesta recomanació de fins i tot gravar en vídeo els cops, les ratllades i els defectes. I una altra de les coses que també, en general, en totes les recomanacions, sempre ens hem de fer amb proves, amb guardar, per exemple, captures de pantalla quan fem les compres online dels allotjaments, per exemple, o igual passaria també amb un lloguer d'un cotxe. Quan fem el pagament online, aquesta recomanació sempre de guardar les captures.
2: Sí, en general, la publicitat té valor vinculant. Qualsevol cosa que ens anuncien s'ha de complir perquè, si no, això és un engany. Amb la qual cosa, si disposem d'aquestes proves, al moment de reclamar, doncs es donarà molta més força.
1: I ja per anar a les primeres que hem anat, teniu aquest decàleg, que hem començat bàsicament gairebé pel final, però les dues primeres són les més bàsiques. Informar-nos abans de reservar i sempre, sempre especial atenció als contractes, perquè moltes persones, també en aquest sentit, aquí el que incidíeu és que moltes vegades pensem que un cop paguem ja està tot tancat, però potser ens hem de preguntar si ens poden arribar modificacions.
2: En principi, ensenyo el tema de viatges combinats, eh? Si vaig a una agència de viatges i contracto un paquet. En principi, els preus són tancats. Això funciona com qualsevol cosa quan compreu una cosa. Em diuen un preu, jo pago i s'ha acabat. Val? Què és el que passa amb el tema aquest de viatges combinats? S'han de complir diverses coses, eh? Primer, que amb el... Per això feies bé de comentar el tema de llegir els contractes. Ha d'estar clarament especificat, vale? Amb el contracte, que pot haver-hi un canvi de preu per increment de les tarifes. Quins són aquest tipus d'increments que poden esgrimir? Pues temes de taxes, el canvi bancari, si estem pagant amb una altra divisa, tema de carburants amb avions. Vale? Aquest import, primer, aquests increments han d'estar clarament especificats que l'empresa ho pot fer amb el contracte. Si no estan, no ens ho poden cobrar. Després, aquest increment té un tope, la llei el situa amb el 8%. Més del 8% no poden incrementar el preu. Tampoc es pot incrementar el preu 20 dies abans de la sortida. I encara i així, si m'incrementen el preu, encara que sigui molt poquet, i no m'interessa, perquè hi havia, bueno, doncs jo m'havia pressupostat unes vacances o un preu determinat. Si és així, sempre puc renunciar sense que hi hagi cap tipus de penalització. Si l'empresa em puja el sou, jo els hi puc dir, mira, el sou, perdona, l'import, jo sempre els hi puc dir, doncs mira, doncs amb aquestes condicions no m'interessen i m'han de tornar qualsevol quantitat que jo hagi avançat sense cap tipus de penalització ni cost.
1: Uh-huh. I incidint també en aquesta primera recomanació d'informar-nos abans de reservar, què hauríem de revisar sempre abans de donar les dades ja de la nostra targeta i fer el pagament?
2: I les condicions s'adapten a les nostres necessitats. No hi ha un viatge allò únic o un servei o un paquet que sigui allò la compra mestra. No? Cadascú tenim doncs, les nostres preferències. És a dir, és llegir una miqueta, és entendre primer tot el que ens estan dient i que allò s'adapti a les nostres necessitats. I si hi ha qualsevol dubte, doncs, consultar-ho. Escolti, miri, aquesta clàusula d'increment de preu no termino d'entendre. Què és el que passa? Hem de tenir clar què és el que estem contractant. Quin serà la informació bàsica, quin serà el viatge, quin dia surto, on vaig, quines necessitats administratives necessito, si surto a l'estranger, he de portar passaport, com ha de ser el passaport, m'he de vacunar, no m'he de vacunar, tot aquest tipus de informació, com serà l'hotel, com serà l'allotjament, les activitats que tindrà fora, això que serà aquest dia, l'altre, i tenir-ho tot això clar. I a partir d'aquí, s'ha de complir allò que hem acordat.
1: I si finalment no podem viatjar, quins drets tenim?
2: Aquest és el tema, probablement, que més problemes o més litigitat ens dona. A veure, com ho explicaríem? Si hi ha alguna causa que, evidentment, està justificada, però és de tipus, diguem-ne, personal, per exemple, una malaltia d'un familiar molt proper, un familiar molt proper, una malaltia pròpia, un problema molt greu amb la feina, qualsevol cosa d'aquest estil, que són causes més que justificades per suspendre un viatge, hem de ser conscients que no són responsabilitat de l'empresa. Si jo no em presento de l'empresa de viatges o de l'operador turístic, si jo no em presento a aquest viatge, per molt justificat que estigui la meva causa, aquí hi ha una despesa econòmica que algú tindrà que assumir. L'avió sortirà amb un seient buit i l'hotel tindrà una habitació buida i algú tindrà que assumir aquestes despeses. I això no és responsabilitat de l'operador turístic. En aquest cas, aquest tipus de situacions sí que poden donar lloc a penalitzacions. Si no totals, doncs, bueno, parcials en funció del temps d'antelació amb què avisem. Per això, per evitar aquest tipus de situacions, recomanem sempre en viatges, a més, que tenen un import doncs, elevat, contractar una assegurança de viatges que ens pugui garantir doncs, aquest tipus de situacions.
1: Uh-huh. I a més d'aquesta recomanació de contractar una assegurança de cancel·lació, la següent també que feu és que si ens trobem amb algun problema, per exemple, arribem a l'hotel i no té res a veure amb les fotografies, doncs la vostra recomanació és que reclamem immediatament.
2: Immediatament, sí. En general, per tots els sectors. La normativa de consum és una normativa de terminis. Primer, i l'avisem el més aviat possible. Primer, perquè ens puguin solucionar el tema al mateix moment i podem gaudir del nostre viatge, de les nostres vacances. I després, perquè quedi constància, perquè si això no es soluciona, després puguem actuar i obtenir algun tipus de rescabalament. És molt important, el tema d'informar de les incidències, el moment que passen i que ens quedi constància que hem fet aquesta reclamació, que quedi alguna cosa que després podem acreditar que efectivament vam reclamar el propi hotel o vam reclamar on sigui. Si és, torno a insistir en el que comentàvem al principi, si això ho hem contractat amb una agència de viatges, l'agència de viatges és el responsable i és el que actuarà en nom nostre davant de qui estigui complint, ja sigui l'hotel, ja sigui qui sigui.
1: I a la tornada del viatge ja es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del nostre municipi, que en aquest cas a Castelldefels en comptem, amb una OMIC, una oficina municipal.
2: Sí, sí, correcte. Sí, sí. A Castelldefels teniu un servei força complet. El que estàvem comentant, si hi ha algun problema, primer intentem solucionar-ho de manera amistosa amb l'empresa. Com a màxim, l'empresa té 30 dies per contestar. Si ens contesta, ja s'ha acabat. Si ens contesta i no, el que ens contesta no m'agrada o entenc que no és correcte, ja puc reclamar. I si han passat 30 dies i l'empresa no ha dit res, cap a l'Oficina d'Informació al Consumidor de Castelldefels i expliqueu a les companyes què ha passat i a partir d'aquí, inicialment, habitualment, es proposa a l'empresa una mediació per arribar a algun tipus d'acord amistós i si no és possible aquest acord amistós, però, bueno, ja parlarem quines seran les mesures a prendre.
1: Tornem un moment també a parlar dels aeroports, els avions, perquè aquí hi ha unes sigles molt importants que crec que molta ciutadania desconeixem. Què és el PIR?
2: El PIR, pues és molt important. El PIR, és l'abreviatura, en segons són sigles en anglès, del part d'irregularitat d'equipatge. T'explico una miqueta. Si nosaltres, amb un

0: que hi ha hagut algun incendi en l'equipatge, tant si s'ha perdut com si està danyat.
1: I quan es considera oficialment perduda una maleta?
0: En 21 dies, sí. En 21 dies no te l'han lliurada.
1: I aquí,
0: aquí ja es considera.
1: I en aquests casos, la indemnització fins a quina quantitat podria arribar?
0: Mira, en principi, això és el conveni de Montreal, i en principi es posa una moneda valor que podria arribar gairebé, disculpa, a 1.500 euros. Però les companyies són molt reàcies a arribar a aquest tipus de quantitats i procurar indemnitzar, evidentment, amb el mínim possible. Quin és el problema? Pues que, el de sempre, el tema de la prova, no podem acreditar què és el que portàvem dintre de la maleta. Si no es fa algun tipus de... Si portem algun producte valuós, s'ha de fer una declaració de valor. És a dir, miri, dintre d'aquesta maleta, en el moment que s'embarca, hi havia, jo què sé, un ordinador portàtil d'aquestes característiques, no sé quantos. Si hi ha algun tipus de declaració de valor, pues, es pot reclamar. En cas contrari, pues, marquen pues, a l'interior de... els productes habituals que es pot portar en una maleta d'aquest estil. Les indemnitzacions més habituals que estic veient ara, que estan ofertant les companyies, van entre els 50 i els 100 euros, que evidentment no cobreixen...
1: Ni el que portes ni els mals de caps posteriors per la gestió d'aquesta maleta perduda. I ja no entrem tampoc en comentar que si això et succeeix quan estàs justament arribant a destí, encara pitjor, perquè si és a la tornada com a mínim ja vas cap a casa, però a destí també són més mals de caps i és una mala manera de començar les teves vacances.
0: Si és a l'anada, encara podem argumentar que si ens han perdut l'equipatge, nosaltres necessitem un mínim de material d'higiene o per vestir, ¿vale? I comprar coses evidentment bàsiques. Estem parlant de coses bàsiques. I en el moment de fer la reclamació, reclamar-li aquests imports a la companyia. Això sí que seria raonable. Sempre que siguin, torno a insistir, temes d'higiene, temes de vestimenta, bàsica, roba interior, una brusa, un pantaló, una cosa d'aquest estil.
1: Doncs, Daniel, jo d'aquesta conversa em quedo com a punts clau que sempre abans de fer una contractació de viatges i serveis turístics hem de prestar molta atenció al contracte, a la lletra petita, a aquesta recomanació també de les assegurances de viatge per cobrir-nos en cas de possibles cancel·lacions que haguem de fer, que tot i que per nosaltres puguin ser justificables, com bé ens has explicat, doncs la companyia, l'agència, l'hotel... No té culpa i no ha d'assumir aquesta despesa. També hem parlat d'aquesta necessitat de fer contractacions a llocs que siguin fiables. O sigui, sempre aquesta part nostra, nosaltres hem de ser responsables també com a consumidors i hem de ser responsables també amb aquesta altra gran recomanació que ens feies de fer captures, de si lloguem un cotxe, fer fotografies, fer un vídeo. Sembla que siguem molt desconfiats, però és que és l'única manera que tindrem després de justificar, no? Em sembla que aquests serien com els millors consells.
0: Ho has resumit perfecte, no ho sabria fer millor. Tema de la informació i tema de guardar a prova per si hi ha algun problema després.
1: Doncs,
0: Daniel... Només una coseta. Recordar als oients que tot el que hem parlat és normativa europea. Tot això funciona dintre de la Unió Europea. Fora de l'àmbit europeu, pues, la normativa que hi ha en cada país.
1: Doncs, Daniel, ja per acabar, anava a fer aquest recordatori que, com ens explicaves al principi, nosaltres estem parlant amb tu del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació, però des de la Diputació també oferiu als municipis aquestes oficines de consum pròpia i aquí, a Castelldefels en concret, tenim l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Així que per les persones que ens hagin escoltat es poden adreçar directament davant de si tinguessin un problema, que esperem que no, que aquestes vacances vagin molt bé per a tothom que ens està escoltant, per tota la ciutadania de Castelldefels, però que es poden adreçar directament a l'OMIC del nostre municipi.
0: Perfecte. No és corporativisme. És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament i és un servei de moltíssima qualitat. Aprofiteu per si les coses van malament, per una reclamació o simplement per una consulta, per informar-me d'alguna cosa que no m'ha quedat clara.

0: ja sigui amb serveis turístics o en qualsevol sector econòmic.
1: Doncs fantàstic, Daniel Cebrián. Ara ja estem més informats i informades i sobretot amb aquesta mirada de prevenció també, perquè estem fent unes reserves de coses que ens fan molta il·lusió, però no ens hem d'accelerar a l'hora de posar la targeta de pagament, a l'hora de contractar, sempre molta atenció i així ens evitarem ensurts futurs i que haguem de recórrer al servei de suport de consum. Amb això, agrair-te molt aquest temps que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels i desitjar-te molt bon dia, Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
1: Igualment.
2: A fons.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Things start to drift.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. You don't need a name and bright

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 15 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Èxit de convocatòria a Castelldefels per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per la final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de Medi Ambient a Castelldefels. Nous talents 2026 estrenen la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a posar per talent emergent de la ciutat i que guanyi incorpora com a principal novetat una nova modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaça presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaça donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'Arts Escèniques. Comencem.

0: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un pont lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
1: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir la semifinal?
2: Bon, la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta amb la resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinal posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
1: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
2: Jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
1: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
2: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent, convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
1: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
2: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai, és un espai que l'entre del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
0: Des de la plaça, Sebastián Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
1: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
3: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
1: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels, si se reúnen en un encuentro como este.
3: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente, y entonces esperamos, sobre todo, que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
0: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Can Americ, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
4: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, ese que se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
0: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
4: Castelldefels es un municipio muy rico y es lo que tenemos que seguir manteniendo, todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Can Americ con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
0: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
4: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para los inicios de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que tiene más cerca, que es el Antoni Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes, y actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo, de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, con será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
0: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
4: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que esas son, tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
0: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuïn avançant durant els pròxims mesos amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una nova modalitat dedicada a la dansa. Les semifinals tindran lloc els dies 17 i 18 de juliol als Jardins del Castell de Castelldefels. En aquesta edició hi participen 18 propostes artístiques amb 11 participants en la categoria musical i 7 en la nova categoria de dansa. Els guanyadors de cada modalitat rebran un premi de 1.000 euros i actuaran a la Festa Major d'estiu. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, destaca l'alt nivell dels participants i explica les principals novetats d'aquesta edició. L'escoltem.
5: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
0: L'any passat, la cantant Conchi Moreno es va proclamar guanyadora del certamen. Des d'aleshores, ha participat en diverses activitats culturals de la ciutat. Un dels objectius que persegueix aquest concurs és donar visibilitat als artistes locals i facilitar-los noves oportunitats. Així ens ho explica el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal.
5: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
6: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
5: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell.
0: Undamal també posa en valor l'ambient de col·laboració que es genera entre els participants i recorda que el concurs s'ha consolidat com un espai de trobada entre els joves creadors de la ciutat. L'escoltem.
5: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La compatibilitat no és dolenta, diguem, que és molt, hi ha bon joc entre ells. Realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Pel que fa a la gran final, està prevista per aquest 19 de juliol, però tant l'horari com l'espai definitiu encara estan pendents de confirmació, ja que l'organització els està adaptant a la coincidència amb la final del Mundial de Futbol. L'Ajuntament informarà properament dels detalls definitius de la gala. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
5: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaza, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
0: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inajena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrena la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: anat tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Radio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org. Ràdio

0: Castelldefels. Programació de nit.
1: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. Alerta per onada de calor intensa activada a la nostra ciutat pel risc diurn i nocturn. Castelldefels torna a activar el Pla Bàsic d'Emergències Municipal, en aquest cas en fase d'alerta. Es demana extremar la precaució davant l'impacte acumulatiu de les darreres setmanes, potenciar els refugis climàtics i atendre els col·lectius més vulnerables. Davant de les previsions meteorològiques per aquest dimecres 15 de juliol de Castelldefels i tenint en compte la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya, des de Protecció Civil alerten d'aquesta situació que ja s'ha repetit diverses vegades i aquesta successió pot generar una certa sensació de normalitat o cansament. Precisament per aquest motiu, recordant que el fet que la calor sigui habitual aquests dies no significa que el risc sigui menor. Els jocs d'aigua del Centre Cívic de Vista Alegre tornen a estar en funcionament. Aquests jocs d'aigua, ubicats davant del Centre Cívic de Vista Alegre, recordem, centre refugi climàtic de la ciutat, ja tornen a estar plenament operatius després dels treballs de reparació que s'han dut a terme durant les darreres setmanes. I a l'agenda del dia, el Palm Market estrena aquest vespre el Palm Lights amb un homenatge als Beatles a la llum de les espelmes. La plaça de les Palmeres acull aquest dimecres a partir de 9:45 del vespre aquesta primera sessió de Palm Lights, una de les novetats de l'edició d'enguany del Palm Market. La proposta oferirà un concert homenatge de Beatles en un ambient il·luminat amb espelmes dins d'una programació estiuenca que combina música, cinema, espectacles familiars, comèdia, comerç i gastronomia al costat del mar. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Si, sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses.

Bon dia, ja tornem a ser aquí. Avui dimecres 15 de juliol encetem un nou magazín Així Som, després d'aquesta tarda tan espectacular que vam viure a la plaça Teresa Claramunt. No sé si heu vist les imatges publicades a l'Instagram de l'Ajuntament. Centenars de persones, encara no tenim la dada concreta aproximada, realment, de persones que es van apropar a aquesta plaça per gaudir de la semifinal i amb aquests bons resultats per part d'Espanya, aquest 2-0 que ens permet situar-nos a la final del Mundial, que viurem també a la plaça Teresa Claramunt amb una gran pantalla aquest diumenge. A l'Així Som, com cada dia m'acompanya el control tècnic el Gerard Carreras, us està parlant Estefania González, i de seguida, en 15 minutets, tindrem aquí els estudis a la regidora de Movem en Comú Podem, Sílvia López, per fer el repàs habitual de cada dimecres amb aquest grup polític de Castelldefels que ens porta a la tertúlia política, doncs, una mica de conversa de tota l'actualitat de la ciutat i a la seva perspectiva des de Movem. A continuació, avui parlarem de la campanya ADN Castelldefels, aquesta campanya que ja fa setmanes que estem veient a la ciutat, als diferents mitjans i canals de comunicació de l'Ajuntament. Segurament haureu vist també els opis, aquests elements que tenim als carrers de la ciutat, doncs fotografies, com per exemple una fotografia del castell acompanyada d'aquest ADN, que, com diu la seva paraula, aquesta campanya ADN Castelldefels el que reforça és la identitat pròpia dels castelldefelencs i castelldefelenques. Avui també parlarem de la biblioplatja, l'equipament d'estiu que ens ofereix la Biblioteca de Castelldefels. En parlarem amb la seva directora, la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Ens detalla la programació d'aquest equipament d'estiu que tenim ubicat al Passeig Marítim 133 i que les tardes d'aquest juliol i agost ens ofereix un espai amb una pèrgola així agradable per gaudir de les vistes al mar amb una bona lectura, amb un joc de taula o amb les hores temàtiques que ens ofereix també, algunes de medi ambient, algunes d'hores del conte, com per exemple la que ens arriba aquesta tarda també. I també parlarem de l'espai de lectura a l'Hospital de Viladecans, relacionat també amb la biblioteca, perquè la Biblioteca de Castelldefels ha col·laborat amb aquest Hospital de Viladecans per oferir una sèrie de llibres que es poden consultar, que es poden gaudir mentre estàs a la sala d'espera de l'Hospital de Viladecans. D'això en parlarem amb José Luis Moreno, ell és el cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital, i al final del programa d'avui ens explicarà com va néixer aquesta idea de l'espai de lectura, així també com altres iniciatives que van pensant des de l'Hospital de Viladecans per amenitzar també quan ens toca anar a l'hospital en aquestes situacions també complexes. Doncs ara tenim aquest nou espai de lectura, però també, com dèiem, tenen més iniciatives. De tot això en parlarem una mica al final de l'Així Som del dia d'avui. Amb tot això, arribem ja a completar aquestes 3 hores de l'Així Som. Esperem que ens vulgueu fer companyia i us agraïm també que ens trieu un dia més aquí a Ràdio Castelldefels, que gaudiu d'aquest dimecres, i de seguida comencem amb aquesta tertúlia política. Us recordo, a 2:15 la tindrem ja.

0: El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Castelldefels Coffee.
1: Avui és dimecres i com cada setmana la tertúlia política del Castelldefels Coffee és el torn de conversar amb un representant de Movem en Comú Podem Castelldefels. En aquest cas, ens visita la regidora Sílvia López. Molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Per començar, abans d'entrar ja en detall en política municipal, m'agradaria preguntar-li una mica de valoració sobre aquests darrers dies a la ciutat. Venim d'un cap de setmana amb les festes del mar. L'anterior també teníem el Tour de França i, a més, ja en l'àmbit esportiu, ahir a la tarda vivíem la semifinal a la plaça a Claramunt amb la gran pantalla gegant que s'havia instal·lat des de l'Ajuntament.
2: Sí, ja sabem que quan comencen a pujar les temperatures a Castelldefels sempre comencen les activitats i això es nota molt. A l'estiu viure'l aquí a la platja és molt apetitós. Doncs, bueno, així de les festes del mar. Jo crec que han sigut unes bones festes del mar. Crec que la gent és una data que espera molt perquè és cert que, bueno, durant la festa major molts cops doncs la gent marxa de vacances i tal, i doncs aquestes festes solen ser com més viscudes per la gent de la ciutat. I, bueno, jo crec que faig una bona valoració. Les activitats van estar totes plenes, ja va haver bona participació dels diferents grups de cultura i tal de la ciutat, així que, bueno, esperem que això segueixi així i puguem tenir més anys aquestes festes doncs ben organitzades com estan fins ara.
1: I sobre l'àmbit esportiu, aquesta pantalla gegant que teníem ahir al vespre i que amb la victòria d'Espanya tornarem a tenir el diumenge, quina valoració en fan d'aquest tipus d'iniciatives?
2: Bueno, a nosaltres ens sembla bé perquè entenem pues, que aquestes situacions històriques, no, les que ens trobem, doncs, que Espanya estigui al Mundial i que estigui doncs, a les últimes fases, doncs, no és, fa 16 anys no, que no passava. Per tant, entenem que sí, que és una cosa que la gent doncs, vol celebrar, vol viure junt i ens sembla bé. Jo sí que tinc algun dubte de que no sé si calia posar la pantalla més gran de tota la comarca, la que fos més cara. La pantalla feia 50 metres quadrats, que és el que feia el meu pis, on vivia jo fins fa 2 mesos. No sé si era necessari aquesta despesa tan gran en aquesta pantalla. Però, bueno, a banda d'això, creiem que sí que és el que calia fer i trobar, doncs, generar aquests espais de trobada perquè la gent pugui estar celebrant i tal, em sembla una bona idea.
1: Uh-huh. Ja passant a l'actualitat, precisament aquest matí ha sortit una darrera notícia entorn a la possible prohibició de fumar a les platges.
2: Sí, exacte. Nosaltres també ho vam preguntar fa un parell de plens i això ens recorda doncs, que l'any passat ja van dir que aquest govern va dir que no faria, que no posaria dins de les ordenances la prohibició a fumar a la platja, sinó que seria només una recomanació i que posarien cartells informatius però que no farien res. Què passa? Doncs, bueno, doncs amb aquesta negativa a la prohibició a fumar a les platges, doncs el que fem és perdre bastants subvencions al socorrisme i altres activitats de la platja per part de la Diputació de Barcelona, cosa que, bueno, que no entenem per quina raó. A més que ara han dit doncs, que l'any que ve sí que ho faran, sí que ho introduiran dins de les ordenances. Bueno, em semblava que no calia retrasar aquesta decisió quan el que estem fent és que la ciutat perdi diners d'altres institucions per fer les activitats doncs, que ja fem a la platja normalment. Aquesta, no ens sembla lògic, diguem, és una mica incoherent, però bueno.
1: Uh-huh. I també ara recuperant breument un dels temes que es van presentar al darrer ple, al ple de juny, de fet ara ja estem a tocar també el de juliol, ja la setmana vinent, el divendres.
2: Sí.
1: Doncs al darrer ple Movem, juntament també amb Partit Socialista i Esquerra Republicana, presentàveu una proposta relacionada amb l'habitatge, que finalment va decaure. Tot plegat, quin era l'objectiu, que és el que preocupa especialment i com van sentir aquest rebuig per part del govern municipal?
2: Doncs aquesta moció va venir impulsada per un informe que ens van presentar a la mesa d'habitatge al gener del 26 i aquest informe el que deia és que, segons l'estudi que havien fet, era possible que hi hagués 1.115 pisos buits a la ciutat. Això s'havia de revisar, s'havia de fer les inspeccions, però és possible que aquests pisos buits estiguin a la nostra ciutat. I nosaltres el que reclamàvem, també de la mà del sindicat de llogateres, que també és el que ha tingut doncs, molta iniciativa en aquesta petició, és que, bueno, que aquests pisos es posin al mercat, és a dir, o que es posin en lloguer assequible o que l'Ajuntament doncs, doni alguna subvenció perquè aquests pisos es puguin rehabilitar i d'aquesta forma doncs, que estiguin com a lloguer assequible per la gent, perquè jo crec que això també s'entén millor si donem una altra dada. Fa uns mesos ja va haver un decret al Congrés, es va votar un decret al Congrés que va decaure per culpa de PP, Vox i Junts, i era la moratòria dels desnonaments. És a dir, des del 2020 fins fa uns mesos no es podia desnonar ningú a Espanya, però amb la caiguda d'aquest decret ara ja sí que es poden desnonar gent al nostre país. I això, segons les dades que tenim, ens diu que des d'ara fins al novembre hi ha 70 i pico famílies que estan en risc de desnonament, que els hi han comunicat que els desnonaran de casa seva. I clar, si poses les dues dades juntes, doncs és flamant, no? Vull dir, si aquestes 70 i pico famílies estan buscant un lloc on poder viure aquí a Castelldefels i nosaltres tenim la informació de que és possible que hi hagin 1.115 pisos buits a la nostra ciutat, doncs creiem que l'Ajuntament hauria de fer més feina, de posar-hi més hores de treball per veure si quins són els pisos que realment en aquests estan buits, encara que siguin, bueno, mira, és que si només que fossin 100 ja serien suficients perquè aquestes famílies que estan en aquest risc de desnonament poguessin trobar un lloc on viure mentre, bueno, doncs mentre troben un altre lloc o que es quedin aquí a Castelldefels per sempre. Bueno, aquesta situació ja es podria mirar, no? Però em sembla la situació és aquesta ara mateix i el fet de que votessin en contra de la nostra moció ens sembla increïble perquè és no saber quines són les problemàtiques de la nostra ciutat, de la gent que ho està passant pitjor i no donar cap ni una solució. I pensar que Castelldefels és només una ciutat d'aparador per fer doncs, els grans esdeveniments, aquests que dèiem abans, que estan molt bé, però és que no podem deixar ningú enrere. No podem deixar ningú enrere.
1: I sumat a aquesta reivindicació que fan des de Movem en Comú Podem, també precisament durant les darreres hores en el seu Instagram oficial publicava una story amb declaracions de l'alcalde relacionades que feia entorn a la política municipal contra el top manta. És un tema que torna cada estiu, de fet fa poques setmanes teníem un gran dispositiu també a la platja. Quina valoració fan de la gestió que s'està duent a terme en aquest sentit?
2: Nosaltres seguim pensant el mateix que hem pensat sempre. Quan la Candela López era alcaldessa d'aquesta ciutat, òbviament també existia el top manta, no? Aquestes persones que es posen a la platja a vendre el seu material. I la solució quina va ser? Va ser portar policia, va ser portar porres, va ser intentar fer-los fora? No, va ser dialogar amb ells, perquè al final és que això és cert. O sigui, per molt que els facis fora, sempre tornen. Sempre tornen. Ja sabem que no és l'idili, no és el model de comerç del millor que a nosaltres ens agradaria, però és una realitat i hem de saber gestionar-la. I sabem que només amb porres i amb policia no se soluciona aquesta situació. Per tant, nosaltres el que demanem i el que seguim demanant sempre és que es dialogui amb aquesta gent, que sisplau s'arribi a un acord, que veiem quines són les zones de les que es poden posar, quines són les zones que no es poden posar i, sisplau, que no taquem aquesta situació amb racisme, perquè al final és la part el que hi ha al fons de tot aquest moviment. Ens molesta que hi hagi persones negres al passeig marítim venent coses i jo crec que això és el que és intolerable. Bueno, ja hem vist, no, les declaracions del president Rajoy respecte a la selecció francesa, dient que, bueno, que com eren negres doncs no eren francesos i bueno, nosaltres creiem que l'alcalde Reyes no sé si pensarà molt diferent això, però hem d'intentar que tot el racisme estigui fora de les nostres institucions.
1: I un altre tema també que els preocupa especialment, el tema de l'ampliació de l'aeroport. Precisament la setmana passada, també en aquest entorn del COFI de Ràdio Castelldefels, parlàvem amb el seu company, Javier Martín, sobre aquesta ampliació, sobre aquest no rotund, per part també de Movem en Comú Podem, i vostè mateixa havia participat juntament amb Candela López en unes jornades al Parlament Europeu, reivindicant aquest no a l'ampliació. Què hi van anar a explicar aquestes jornades?
2: Doncs aquestes jornades es van crear, es van generar gràcies al Jaume Asens, el nostre eurodiputat allà al Parlament Europeu, i era una trobada a diferents municipis d'aquí de l'Alt Delta, no? Que estàvem al Prat, Viladecans, nosaltres, i també altres entitats ecologistes que, bueno, que estan fent una feina també de treball per argumentar i posar les raons sobre la taula de per quina raó no es pot ampliar l'aeroport del Prat. Nosaltres ara mateix tenim un entorn, Barcelona per suposat, però l'entorn més proper també ho nota, absolutament massificat de turisme. I jo crec que aquí és on nosaltres ens hem de parar. Hem de parar i hem de dir no podem assumir 20 milions de passatgers més l'any. No és possible, les nostres ciutats petaran, no ho podem assumir. I aquest és el motiu principal, òbviament, pel qual nosaltres diem que no pot ser. Després, hi ha uns altres també molt importants, que és la salut de les persones que vivim aquí a l'entorn, no? Ja sabem que tenir passant avions per sobre nostra ens afecta a la salut, no només pel soroll, i per la dificultat de dormir per les nits, per exemple, o tal, però també, clar, al final doncs, això va deixant contaminació al nostre entorn i òbviament, doncs, això ens afecta a la salut. I per últim, però no menys important també, hi ha una qüestió ecològica i mediambiental que també és molt important, i és que la previsió de l'ampliació d'aquesta pista, d'aquests, sí que són només 500 metres, però sí, aquests 500 metres és on està l'estany de la Ricarda, que és absolutament valuós a nivell mediambiental, i si seguim trinxant d'aquesta manera el nostre territori, al final acabarem vivint en un sacarral incapaços de generar vida, i nosaltres el que estem dient només és protegim-nos perquè és que els beneficis no són tants. A més, que si nosaltres volem que es generin altres vols, de fet, pues per generar negoci, perquè considerem que, és que tampoc estem pensant que això sigui una cosa que Barcelona pugui perdre capacitat econòmica, perquè a més tenim els aeroports de Girona, de Reus i també en altre estadi, el de Lleida, que estan infrautilitzats, que no tenen les operacions, no tenen els vols, que el límit de vols que estan preparats per utilitzar. I per tant, si aquests aeroports els fiquem dins del sistema realment i els utilitzem com perquè rebin aquests vols que són tan necessaris com diuen, a més, el que farem segur és millorar les infraestructures de tren, que seran els que aquests persones de negocis o qui siguin utilitzaran per venir a Barcelona, si els que els cal, i a més també aquestes infraestructures són les que utilitzaran les persones que vivim aquí per estar millor connectades entre nosaltres. Per tant, pensem que és una millora per tothom i sense cap prejudici. Per tant, nosaltres tenim un no a l'aeroport absolutament, no a l'ampliació de l'aeroport absolutament rotund, però que això no vol dir que estem en contra pues, ni de que hi hagi negoci, ni de que hi hagi turisme, ni res, només que fem-ho equilibrat, si us plau.
1: Mm-hmm. També fa pocs dies, des de l'Ajuntament, recordem que es compta amb l'OMSICA, l'Oficina Municipal de Seguiment. Com valoren la feina que està fent aquesta oficina? Perquè fa pocs dies presentaven al·legacions per aquest ús de la pista que ocasiona més soroll a la ciutat.
2: Clar, és que tothom estem en la mateixa línia, perquè al final la línia és la del sentit comú. O sigui, l'oficina està fent una feina ingent des de fa molt temps i crec que és fonamental que nosaltres com a ciutat també doncs, tinguem aquestes oficines amb suport institucional perquè facin aquesta feina, perquè quantes més dades i quantes més persones estiguem empenyent cap al sentit comú, espero que al final aconseguim que tothom ho vegi.
1: Uh-huh. Amb aquest tema de medi ambient passem a un altre també de la mateixa àrea, perquè aquesta setmana, precisament el dilluns, es prohibia temporalment l'ús de material pirotècnic davant l'elevat risc d'incendi. Com valoren aquesta decisió?
2: Nosaltres ens sembla bé tot el que sigui prevenció i que sigui no posar en risc el nostre entorn, creiem que és una bona decisió. De fet, com comentàvem, no? fa un parell de setmanes veiem l'incendi aquest a Gavà, que una de les opcions era que hagués sigut provocat per un petardo, no? Ens sembla que sí, si tenim aquest risc, si la crisi climàtica aquesta que tenim a sobre ens està recalentant els boscos i els carrers i tot, doncs ens sembla fonamental que hi posem mesures de prevenció. El que no em sembla tan lògic és que el PP segueixi amb aquesta negació del canvi climàtic, tot i que faci les mesures perquè aquests incendis doncs, no es generin, però això ja és un altre tema.
1: Amb això passem ja a un tema més agraït, un tema d'alegria pels barris, perquè estem arribant a la recta final de les festes del barri. Aquest dissabte celebrem la festa major del Baixador, ja només ens quedarà la de setembre amb els canyars, i a més aquest cap de setmana tenim també al Pal Market. Quin paper creuen que tenen totes aquestes activitats dins del barri de fer ciutat?
2: A mi em sembla que la feina que fan les associacions de veïns organitzant aquestes festes majors de cada barri és un tresor, perquè porta moltíssima, moltíssima, moltíssima feina i jo, bueno, nosaltres els hi volem agrair, perquè aquests espais de comunitat, aquesta ciutat viva, autèntica, no? Que al final la gent que vivim aquí doncs, gaudim dels nostres espais, de trobar-nos, de ballar, de dinar junts o sopar junts, em sembla que és d'un valor al·lucinant. I a més, pues això, com porta tantíssima feina, doncs és com d'agrair més encara. Respecte al Palm Market i això, sí, nosaltres l'altre dia ho comentàvem, realment doncs ens sembla que és interessant tenir allà a la plaça de les Palmeres doncs aquesta dinamització i tenir doncs activitats. El que sí que ens agradaria a lo millor doncs que aquesta dinamització comptés una miqueta més amb les entitats de la ciutat, amb els negocis de la ciutat, que estigués una mica més arrelada, perquè al final no sigui com sempre, no? Que els de fora venen a veure una foto bonica i els beneficis d'això doncs només se'n queden gent també que no és de la ciutat. Si aquests beneficis poguessin arrelar a la ciutat i quedar-se en els seus negocis, doncs ens semblaria millor.
1: Uh-huh. Amb això ja arribem a la part final d'aquest Coffee, on també li voldria preguntar, perquè estem en aquesta recta final del govern municipal, del Partit Popular i Som Castelldefels, quin és el balanç que fan d'aquests 3 anys de govern per part d'aquests 2 grups polítics municipals?
2: Bueno, crec que no sorprendrà ningú, però no és positiu aquest balanç de govern. Crec que, sobretot, el que ens falla és aquesta reacció a la crisi habitacional que estem vivint a la nostra ciutat. I és el primer problema que tenim els veïns de Castelldefels, és el primer problema que tenim els veïns de Catalunya i també d'Espanya. I aquest govern està fent 0 propostes, 0 mesures en aquest sentit. I és una cosa que no entenem. Bueno, no entenem, o sí, entenem. Entenem que el que ells volen, entenem que el seu model és que, bueno, que aquí visqui qui s'ho pugui permetre i qui no s'ho pugui permetre que marxi perquè no ens interessa, no? I, òbviament, pues, és un model que nosaltres no compartim de cap manera, perquè així és com fem que les ciutats perdin identitat, perdin la seva gent, deixem gent al darrere, no? I crec que no és el que han de fer les institucions públiques. Per altra banda, doncs, a nivell mediambiental, a nivell de cura del nostre espai, dels nostres carrers, tampoc creiem que estiguin fent una bona feina. Però bueno, tenim un any ara per presentar les nostres propostes i aquestes seran les que espero que facin que aquest govern doncs, ja no estigui més temps aquí a la nostra ciutat.
1: Uh-huh. I quines són ara mateix les principals prioritats que tenen sobre la taula a Movem en Comú Podem?
2: Nosaltres el primer prioritari que tenim sobre la taula és iniciar la construcció dels 100 pisos que estan ja projectats aquí al carrer Arcadi Balaguer, que aquests pisos que, bueno, que la primera mesura que va fer el govern de Manu Reyes va ser decidir que no, que volien fer una modificació del planejament per construir-hi un supermercat. Una qüestió que em sembla absolutament fora de lògica, perquè no només estàs perdent una oportunitat per construir aquests 100 pisos que la ciutat necessita, sinó que a més el que estàs fent és fer competència a la resta de comerços locals de l'entorn. Bueno, és una idea que no crec que tingui cap sentit i que està tot fora de tota lògica. Després, una altra mesura que nosaltres també estem intentant, bueno, estem treballant i veient quina seria la millor opció, però creiem que és molt necessari, són qüestions de mobilitat sostenible. Creiem que els nostres barris no estan ben connectats. Sí, és cert que vam augmentar fa uns anys doncs, la segona línia, no? el CF2, que té doncs, més parades i un altre recorregut que connecta la ciutat, però encara hi ha barris d'aquesta ciutat que estan bastant desconnectats i nosaltres la nostra proposta des de fa ja uns anys és intentar introduir microbusos, no? Busos que siguin més petits, que tinguin més capacitat de moure's per aquests barris que, bueno, que els carrers a lo millor són més estrets o més difícils de circular perquè puguin tenir doncs, aquestes connexions, perquè tenim gent gran vivint a llocs molt allunyats allunyats del centre, diguem, de la nostra ciutat, que no poden sortir de casa seva, que no poden arribar al centre, i això, òbviament, afecta a la seva salut i no, bueno, no creiem que hagi de ser així. Una altra mesura, per exemple, és incrementar un altre cop els quilòmetres de carril bici, com ja vam fer quan ja nosaltres estàvem al govern en el seu moment fa bastants anys. I la nostra idea és això, doncs, intentar connectar els trossos i els trams de carril bici que hi ha a la ciutat fer circuits que tu amb la bicicleta doncs, puguis seguir normalment. No hagis d'estar ara per un carril, ara pujo la cera, ara he d'anar per la carretera perquè no tinc res. I, òbviament, aquests quilòmetres que ells diuen que han fet de carrils bici, però que són tots compartits amb vehicles a la calçada, no ens sembla que sigui la línia, diguem, que haguem de seguir, perquè això ofereix una inseguretat que, clar, si una persona adulta, bueno, pues a lo millor pot anar, però un nen o una nena petit, doncs és inviable que el fiquis allà enmig amb tots els cotxes. No sé, aquestes serien unes quantes, però ja anirem traient, ja anirem dient quines són.
1: Molt bé, Sílvia, doncs amb això arribem al final ja d'aquest coffee. Si no hi ha algun altre tema més per afegir, ja ens acomiadem per aquest dimecres 15 de juliol i el dimecres de la setmana vinent tornarem a tenir aquest espai de tertúlia política Movem en Comú Podem. Sílvia López, regidora d'aquest grup municipal, gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres i molt bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Castelldefels Coffee. A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar el context informatiu local. Fem esport als barris Jove duplica les places en la seva estrena a la platja. Aquesta nova proposta gratuïta d'activitat funcional adreçada a joves d'entre 16 a 25 anys s'ha ampliat la seva capacitat davant la bona acollida. Va començar a principis d'aquest mes de juliol amb 15 places i ara ja s'han duplicat a 30 places disponibles a antrapolis.com. Les sessions es fan els dimecres i els divendres de juliol a la platja de Castelldefels amb inscripció prèvia per fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la joventut. Aquest vespre també hi haurà aquesta activitat a un quart de vuit del vespre a la platja amb aquesta nova sessió de Fem Esport als Barris Jove. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang a Castelldefels.

0: en horari partit de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català, davant la biblioteca. Aquesta nova campanya de donació de sang arriba emmarcada en la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, amb aquesta crida a la donació de sang. I en l'àmbit de manteniment de la via pública, les parelles de la Brigada Municipal han dut a terme un total de 13 actuacions de millora entre els dies 6 i 10 de juliol dins del programa setmanal d'intervencions que l'Ajuntament impulsa per garantir el bon estat, la seguretat i l'accessibilitat dels espais públics de la ciutat. Entre les actuacions destacades de la darrera setmana, sobresurten els treballs vinculats a la millora de l'accessibilitat a la zona de la platja. En aquest sentit, s'està treballant per disposar d'un itinerari accessible des de les parades d'autobús situades a la confluència del Passeig de la Marina amb el carrer 17 fins a la Sorra, l'objectiu de facilitar l'accés de tota la ciutadania al nostre litoral. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: parlem de la campanya ADN Castelldefels, que posa en valor els elements que formen part de la nostra identitat de municipi. I per conèixer millor aquesta nova campanya, saludem ara a Miguel Ángel Vázquez, cap de secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia, Estefania.
0: Doncs moltes gràcies per atendre'ns aquest matí de dimecres aquí a Castelldefels. Per començar, expliquem-ho fàcil. Què és exactament això de la campanya ADN Castelldefels?
1: Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament, cada cert temps anem fent una campanya d'imatge, una campanya d'orgull de ciutat, de pertinença, per recordar a tota la nostra ciutadania quins són els valors que identifiquen Castelldefels i que identifiquen la seva ciutadania amb la nostra ciutat. I en aquesta ocasió el resultat és aquesta campanya ADN, on volem posar de manifest doncs, quin és l'ADN de la ciutat. No? I ho fem a través de diferents imatges que són molt representatives de la nostra ciutat. No hi ha tan sols d'espais i llocs representatius, sinó també d'actituds de la nostra ciutadania davant diferents coses, com per exemple els actes festius, els actes culturals, etc.
0: Imagino que darrere d'aquest tipus de campanya, i quan parlem de l'ADN d'una ciutat, és un nom força potent, hi ha d'haver una reflexió prèvia. Què és el que diferencia aquest especial ADN nostre respecte a altres ciutats?
1: Bueno, hi ha moltes coses, no? Castelldefels està marcat pel sol i té un caràcter turístic que històricament aquí al nostre entorn és la capital turística del Baix Llobregat, i això és un caràcter ja que marca molt de recepció, de benvinguda, d'acollir a tot el que ve. Tenim una oferta gastronòmica que ja coneixem que és molt àmplia i estrella a la nostra comarca, però hi ha moltíssimes altres coses. No? Jo crec que aquest clima tan diferent i tan especial que nosaltres tenim ens marca. No? I és un clima que fins i tot aquí l'Ajuntament alguna vegada hem comentat que és el fet d'estar entre muntanya i mar, que és una cosa que no molts municipis poden comentar, ens dona un ecosistema propi. Aquest ecosistema és, bueno, jo crec que és molt representatiu. És una ciutat acollidora, aquí hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen sense cap tipus de problema. És una ciutat amb una qualitat de vida molt alta, on els seus ciutadans crec que viuen molt bé, i per això doncs, que cada cop més és una ciutat molt demandada per viure-hi, i és una ciutat amb molts espais per gaudir de forma còmoda i del teu que negoci. No? Jo crec que aquests serien els trets fonamentals del que és la nostra ciutat.
0: Mm-hmm. Bueno, com estaves comentant, aquí en el cas de la nostra ciutat crec que hi ha una combinació molt curiosa que estaves reforçant també aquest missatge, Miguel Ángel. Tenim natura, tenim patrimoni, tradicions, però també és una ciutat molt viva. De fet, s'hi organitzen moltes activitats diferents. Teníem el passat cap de setmana les Jornades de les Dones, que tot i la pluja, les persones es van apropar a la plaça de l'Església, i també tenim molta gent que hi ha arribat a viure en els últims anys. Tot això forma part també d'aquest ADN, no?
1: Sí. Fixa't que nosaltres tenim també, crec que més d'un centenar d'entitats, d'associacions a la nostra ciutat. Això també fa que marqui molt el nostre caràcter, un caràcter molt associatiu, molt de conviure, molt de compartir al carrer, i nosaltres tenim una ciutat per viure al carrer. Pràcticament tots els caps de setmana hi ha una ciutat. Això és un dels trets més significatius i també de més difícil gestió quan treballes a l'Ajuntament, perquè estem donant una oferta d'oci molt àmplia, oci de tot tipus, turístic, cultural, als nostres carrers, a la nostra ciutadania. Això genera un esforç important per part dels recursos municipals. La gent viu al carrer, la gent viu en col·lectivitat i ho fa en harmonia. Això jo crec que és el més important de Castelldefels. Després, clar, és que nosaltres tenim una ciutat per gaudir-la. Una ciutat que té 5 quilòmetres de platja, que té el Parc Natural del Garraf, i que a més té una sèrie d'equipaments a la nostra ciutat que fan doncs, que convidi a viure-la en harmonia i, com deia, en col·lectivitat.
0: I un altre aspecte interessant, si no crec que el que més, és que aquesta campanya no està pensada només per promocionar la ciutat cap enfora, sinó que s'ha posat la lupa també per fer-ho cap endins, entre la ciutadania. Per què considereu des de l'Ajuntament que és important reforçar aquest orgull de ciutat?
1: De fet, està més pensada per un consum intern que no per exportar-la fora. No? Quan hem fet alguna campanya turística, diguem-ne que els missatges són diferents. Aquí el que li estem recordant a la gent és com som els castelldefelencs, no? Perquè estem orgullosos de viure en aquesta ciutat i per què ens agrada viure en aquesta ciutat, no? I per què molta gent vol venir a viure aquí a aquesta ciutat. Doncs, mira, els missatges que tenim, per exemple, és perquè tenim patrimoni històric com és el castell, l'emblema i l'edifici que dona nom a la ciutat, la plaça. Tenim relacions entre entitats contínues i tenim un clima doncs, que no tothom té. O sigui, ja et deia que el fet d'estar aquí en aquesta vaguada que estem entre Parc Natural del Garraf i Platja, doncs ens delimita molt la nostra forma de ser. En aquest cas, amb aquesta campanya, doncs el que fem és dir-li a la gent tot això que tenim és nostre i per això ens agrada Castelldefels i per això hem d'estar orgullosos de la nostra ciutat, no? De l'evolució que ha tingut en els darrers 50-60 anys la nostra ciutat.
0: Mm-hmm. Des d'un punt de vista de comunicació institucional, em sembla que explicar la identitat d'una ciutat no és gens fàcil. Què no. creieu que és el més difícil, triar els missatges o fer que la gent s'hi senti identificada?
1: Diria que quan planifiques tampoc penses tant, no? El que tu, quan planifiques davant d'un foli en blanc, és a dir, nosaltres què volem dir, què volem destacar de la nostra ciutat, què creiem que hem de destacar, quins són els atributs més importants de la nostra ciutat, es posa tot en un foli i a partir d'aquí van sorgint idees, no? I aquí ho vam tenir molt, molt fàcil, aquesta campanya, que la vam treballar tant a nivell tècnic com a nivell polític amb l'alcalde directament. És molt senzilla. Recorda quin és el nostre ADN, quines són les nostres característiques, per què vivim en Castelldefels i què ens agrada de la nostra ciutat. Del que no ens agrada, doncs anem treballant contínuament per intentar millorar-lo, però hem de recordar també moltes vegades, no, això de que, hòstia, que el món s'està tornat moig, que tenim aquí un racó que és Castelldefels, que és un racó de pau, de tranquil·litat, d'harmonia, i doncs el posem en valor els nostres atributs perquè, bueno, és la nostra ciutat i l'estimem.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara, Miguel Ángel, que al final és un component purament emocional, no? Perquè es tracta que la gent, quan vegi aquests missatges, aquestes imatges que heu dissenyat des de l'àrea de comunicació, doncs que et vingui al cap un, ostres, que és veritat, que això també és Castelldefels, que hem de marxar del focus al que deies, que hi ha coses que sempre caldrà millorar i que sempre estan en constant evolució, però també hem de recordar aquelles figures emblemàtiques que formen part intrínseca de la nostra ciutat i de la nostra identitat, no?
1: Totalment. Recordaré a la gent què li agrada de la nostra ciutat i per què s'ha de sentir orgullós de la nostra ciutat, no? Moltes vegades, quan estem fent turisme, estem visitant espais i doncs, anem a municipis doncs, que tenen potser menys atributs que la nostra ciutat i nosaltres aquí no els valorem, no? I aquí el que estem fent és posar-los en valor. Escolta, vius a Castelldefels i Castelldefels té moltíssimes coses que quan vas fora estàs valorant. Aquí potser el fet de tenir-lo tan a prop, de tenir-lo de forma quotidiana, d'estar acostumat a tots aquests atributs, doncs fa que no els hi donem la importància que tenen, però hem de veure només quanta gent ens visita cada any, no? Que són milers i milers i milers i milers de persones que venen aquí. El turisme està basat en viatjar i conèixer llocs on la qualitat de vida és alta, on t'agradaria viure. Doncs aquí tenim centenars de milers de visites cada any. Això significa que la gent li agrada Castelldefels. I estem recordant això, escolta, aquesta és la teva ciutat, això és teu, això és nostre, això ho compartim i per això ens agrada viure aquí a Castelldefels.
0: Sí, és aquest tema que mencionaves ara, Miguel Ángel, és un dels que sempre anem escoltant, no? De que no valorem el que tenim a casa nostra i al final sempre intentem marxar molt a lluny, quan aquí a prop tenim tots els beneficis que podem somiar, perquè tenim platja, tenim muntanya, tenim el castell. Des d'aquí, des del Desperta, també m'ha anat parlant de totes les activitats que s'estan organitzant ara, per exemple, al castell, amb les jornades, per exemple, de portes obertes el primer diumenge de cada mes. O sigui que la veritat és que tenim un ampli repertori, no només d'aquest tipus d'activitats, sinó també de tots els actes que arriben des de l'Ajuntament, com estàvem comentant. I amb això arribo...
1: Ah, sí, digue'm. Tenim una ciutat que evolucionat, que no és la mateixa ara que fa 50 anys, ni que fa 40, ni que fa 30, ni és la mateixa que tindrem d'aquí 10, d'aquí 20 i d'aquí 30. Anem evolucionant. I el que estem aconseguint també en els darrers anys és treure-hi profit a tots els nostres atractius. És a dir, nosaltres tenim una sèrie d'atractius que potser no estaven sent explotats com o els estaven traient el màxim profit, no? Parlo, per exemple, del castell. Doncs el castell, mica en mica, amb el pas del temps, s'ha anat obrint cada cop més fins al moment actual i fins i tot diria que fins al moment futur, perquè en uns mesos tindrem els jardins remodelats, amb un projecte de bar, o sigui, anem aconseguint millorar i obrir i donar més servei en aquests serveis que són atractius no només pels que es visiten, sinó també sobretot pels que estem aquí, no? I parlaria del castell, però parlaria de l'evolució del canal olímpic, de la platja, no és la mateixa platja ara que fa 50 anys, dels nostres carrers, de les nostres activitats, de les nostres entitats, hi ha hagut una evolució, no? I tot això també es posa de manifest en aquesta campanya. Tot això que veus, que t'agrada, és fruit d'una evolució i és fruit d'una feina, d'un treball de tots, conjunts, perquè aquí treballa tothom. Treballa l'Ajuntament, treballa la ciutadania, treballa les associacions, treballen els clubs esportius, treballa tothom i tothom fa aquest Castelldefels. I aquest Castelldefels que estem construint entre tots és el que nosaltres estem posant en valor. Tot això que veus és la teva ciutat.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara que, òbviament, la campanya no arriba en un moment qualsevol, sinó que és que la ciutat està plenament ficada en moltes obres, molts projectes, el que comentaves també, aquest canvi que, del castell amb aquesta concessió, amb aquesta gestió ara directa per part de l'Ajuntament i tots els canvis que estan arribant, parlàvem de les portes obertes, hem estat parlant també aquí al programa del Castelldefels Desperta amb la coordinadora d'activitats, la Meritxell Cerveto, que també ens parlava d'altres noves tipus d'activitats que arriben, que són una mica un format, hi ha dos tipus, un pensat per famílies, un per tot el públic en general, que són una mica així com un escape room amb enigmes, o sigui, estan havent una sèrie de canvis i en els propers mesos estaran tots ja més visibles o amb inici d'obres que arriben al setembre també, o sigui que això, que realment la campanya està arribant en un moment clau per la ciutat amb tots aquests canvis que anirem veient.
1: És que quan tu portes un temps treballant a l'Ajuntament, t'adones d'una cosa, no? La complexitat i dels esforços que has de posar per anar actualitzant la ciutat a tots els nivells. És que quan parlem d'inversió municipal, per exemple, només parlem d'obra, però sí, hi ha molta obra, no? En aquest moment doncs, tenim, diria que desenes d'obres en aquests moments a la ciutat que estan començant o que estan executant, per actualitzar la ciutat, no? Pavillons nous, asfaltat, equipament, espais ciutadans... Bueno, la inversió municipal és molt alta a nivell d'obres, però no només en obres. És que s'inverteix en tot, s'inverteix en cultura, s'inverteix en activitats, s'inverteix en qualitat de vida, s'inverteix també en anar prenent decisions que milloren la ciutat, és que fins i tot l'ordenació comercial que decideix des de l'Ajuntament incideix en quin tipus de ciutat. On deixes que es posin comerços, on deixes que posin restaurants, tot això incideix en com estàs configurant la ciutat. I aquesta feina és contínua. Contínua no ara, sinó contínua de tots els equips de govern que han passat des de l'arribada de la democràcia. És anar conformant una ciutat de la que jo, com a castelldefelenc de cuna, perquè jo vaig néixer aquí, en aquesta ciutat, em sento orgullós perquè és la meva ciutat i conec la ciutat doncs, molt bé en detall. I he vist l'evolució que ha tingut i ara jo crec que ens podem sentir orgullosos del que hi ha. Què és millorable? Tot és millorable i es treballa per millorar-ho. Però sí que és cert que tenim una ciutat doncs, que a la gent de fora li agrada i a la gent de dins jo crec que també, perquè estem aquí gaudint de la ciutat. Nosaltres des d'aquí, des de l'Ajuntament, hem d'actualitzar el que estem fent en l'àrea pública i obra, etc., tots els serveis, perquè millorar la ciutat també és intentar aconseguir que el servei ferroviari, d'autobús, etc., també funcioni bé, i tot això genera una ciutat amb un ADN molt marcat, que és el que hem recordat en aquesta campanya, que quan es vegin amb totes les imatges, doncs es veurà, hosti, doncs sí, això és la meva ciutat. La meva ciutat és aquest castell, és aquesta platja, és aquesta activitat d'oci a la plaça de l'Església, o és aquesta activitat cultural a la biblioteca, o és fer esport al canal, o és fer esport a la platja, o fins i tot passejar pel Parc Natural de Garraf. Totes aquestes coses són Castelldefels. I nosaltres recordem que és Castelldefels perquè a vegades se'ns oblida.
0: Sí, molt interessant el que estaves comentant perquè, sí, posa el focus en aquest orgull de ciutat i entenc que al final amb aquest orgull individual també s'arriba a un orgull que és cohesionat, que ens generarà un sentiment de comunitat més fort.
1: Sí, total. A més, pensa també quina ha estat l'evolució a nivell de població. O sigui, el que arriba a Castelldefels no vol marxar habitualment. Hi ha una situació ara, tenim un problema molt important a nivell general amb el preu de l'habitatge, de la vivenda, i Castelldefels no escapa d'aquest problema, i Castelldefels, que és un lloc amb una alta qualitat de vida, doncs té molta demanda per viure aquí, no? La gent no vol marxar de Castelldefels, ningú vol marxar, i nosaltres treballem des d'aquí perquè ningú hagi de marxar. Però que el fet que ningú vulgui marxar parla molt bé del que és la nostra ciutat.
0: De la nostra qualitat de vida. De fet, ara recordo, no fa molt va sortir un estudi sobre la qualitat de vida, i Castelldefels doncs sempre aconsegueix una bona posició en aquest sentit, i no és d'estranyar. I ara arribo a la pregunta pràctica, perquè això, estem parlant d'aquesta nova campanya que tot just anunciàveu el dilluns, i de fet aquesta setmana a les cases de Castelldefels està arribant la revista d'aquest mes de l'Ajuntament, amb aquesta portada també d'ADN Castelldefels. On més veurem aquesta campanya? Perquè imagino que no només serà al carrer o impresa, sinó també canals digitals.
1: Sí, ara a partir d'ara doncs farem ja el desenvolupament habitual d'una campanya d'aquest tipus, amb tots aquests suports, tant físics com digitals, que tenim a la nostra ciutat i al nostre abast, també als mitjans de comunicació, i a més serà una campanya que es desenvoluparà durant uns mesos. Intentarem cada cert temps, no sé si serà de forma mensual o cada un número de setmanes, anirem traient una de les imatges, recordant amb cada imatge doncs diferents aspectes i escenaris del que és la nostra, ciutat. Això doncs el podrem veure doncs a la revista municipal, als OPIs, a tota la nostra infraestructura digital, o sigui, perfils de xarxes socials, web, etc. I també serà imatge segurament en molts dels escenaris i de les activitats que es facin al carrer, doncs també utilitzarem aquesta nova campanya, que serà una campanya doncs que tindrà un desenvolupament al llarg del temps bastant llarg, perquè tenim moltes coses que mostrar de l'ADN de Castelldefels.
0: Mm-hmm. I ja com a tancament, si haguessis de definir l'ADN de Castelldefels en poquetes paraules, quines triaries?
1: Uf, això va molt en funció de la relació que tu tens amb la ciutat i de com consumeixes la ciutat, no? I jo no podria dir, perquè jo tinc la sort de tenir una, al treballar aquí a l'Ajuntament, de tenir una imatge molt general de tot el que succeeix a la ciutat, no? Jo crec que el que més marca la ciutat és el sol, i que el sol ens dona un caràcter molt definit, no? Diuen que les ciutats estan marcades pel seu clima, no és el mateix viure a Castelldefels que a Londres, per exemple, en l'àmbit del clima i de com configurar el caràcter del clima. A mi el sol i la platja em sembla que serien els dos atributs que jo destacaria, però també estan molt vinculats amb la meva relació amb la ciutat. L'esport també per mi jo crec que seria un altre dels atributs de la ciutat, i el verd del Parc Natural del Garraf. I la majestuositat del castell, no? El fet de on està construït el castell, el caràcter que dona a la ciutat, un castell que quan estàs arribant per l'autopista o l'autovia des de molts quilòmetres o des de 4 o 5 quilòmetres enrere ja estàs veient el teu castell, estàs veient la referència de la teva ciutat, estàs arribant a casa teva. Tot això seria per mi el que jo destacaria. Però, clar, tot això és molt, diguem-ne, molt íntim de la persona a qui li preguntis. Això és meu per la meva relació. Però no sé, per exemple, quina seria la teva visió o els atributs que tu destacaries de la ciutat.
0: Bueno, a mi el que m'encanta, i també com a persona de tota la vida d'aquí de Castelldefels, a mi el que em va passar abans d'entrar a treballar aquí a Ràdio Castelldefels i conèixer totes les activitats que s'hi organitzen, és precisament això, és que jo desconeixia molt. Per tant, precisament jo quan vaig veure el dilluns aquesta campanya d'ADN Castelldefels, vaig pensar, és que és molt necessari que obrim la mirada a tota la gran activitat i la gran sort que tenim de tenir sempre activitats, perquè jo tinc amistats d'altres ciutats que quan parlem de si fem alguna cosa a la seva ciutat, doncs no tenim opcions, però en canvi aquí sempre hi ha opcions, i sempre que parlo amb algú li dic, doncs mira, aquest cap de setmana podem fer això, o òbviament el que tu deies també, Miguel Ángel, quan arriba l'estiu, la primavera, sempre ve de gust venir aquí a la platja. És que tenim molta sort, i amb les jornades de portes obertes del castell, un altre element que és completament identitari, i que jo, per exemple, jo quan faig viatges amb cotxe, i sempre em fixo també en ciutats o pobles, i dius, ostres, mira que maca l'església que tenen, mira que maco el castell, és una cosa que tu veus des de la carretera. No cal, potser no ho tenies com a punt de visita, no? Però tu t'hi fixes. I aquí a Castelldefels tenim, és que tenim, ho tenim tot. Llavors jo em quedaria amb tot això, sí.
1: Sí, sí, fins i tot fixa't que també en les últimes dècades, també tot l'aspecte acadèmic, l'aspecte d'investigació, és que tenim un campus de referència, però no només de referència a nivell català o a nivell espanyol, a nivell mundial. O sigui, tenim un Institut de Ciències Fotòniques, per exemple, que és referència mundial. Bueno, i que fins i tot molts investigadors, per dues coses, pels centres que tenim aquí, investigadors mundials de tot el món, per, no només pels centres que, als que volen venir, sinó pel lloc al que venen, doncs estan atrets i acaben venint aquí a Castelldefels de passar uns anys fent les seves investigacions. O sigui que, diguem-ne que el ventall d'oferta, de possibilitats, d'atributs que generen aquest ADN és molt ampli, és molt ampli. No, la veritat és que, bueno, jo crec que vivim en una ciutat en la qual ens podem sentir orgullosos.
0: Sí, estava pensant ara també...
1: És millorable, eh? Sempre, sempre. És millorable, i per això es treballa des de l'Ajuntament, per millorar aquesta qualitat de vida, aquesta ciutat. Però crec que ens podem sentir orgullosos.
0: Sí, sí, i tant que sí. Estava pensant ara també al teixit empresarial, perquè mencionaves tot el teixit universitari, òbviament, amb el gran campus que tenim aquí a Castelldefels, però el teixit empresarial no s'atura. A part de des de tota la feina que es fa de l'àrea de comerç i fomentar el comerç local, però a nivell d'empreses potents que tenim aquí a la ciutat de l'àmbit de tecnologia, òbviament vinculat amb la UPC, però d'altres àmbits també. La setmana passada teníem aquí organitzat un cafè amb l'associació CEC de Comerç Empresa del municipi. Teníem també una conferència per part de l'alcalde també per fer aquest networking amb el teixit empresarial. O sigui, és que realment si posem la lupa, al final no sé com de gran haurà de ser la lupa per tots els atributs que tenim per destacar. Em sembla que
1: sí. Fixa't que no tenim tampoc una zona industrial gran, com sí que poden tenir doncs, la Bau o Viladecans. La nostra zona industrial és petita, però sí que concentra un nombre important d'empreses. I també a nivell comercial la nostra oferta és brutal, és molt àmplia. És que la gent, sobretot de fora, es queda amb el centre comercial en clau, però és que si vens al centre trobes històricament una oferta comercial molt important en tot el centre urbà. És una ciutat molt completa, sota el meu punt de vista, on pots trobar-ho tot sense haver d'anar ni a Barcelona ni haver d'anar a grans ciutats, no, a buscar-lo. És que tenim una gran ciutat aquí, una gran ciutat que es tradueix en tot allò que dèiem, no? L'oferta comercial és molt àmplia, molt àmplia. L'oferta empresarial és molt àmplia, l'oferta de restauració, d'hoteleria, és de molta qualitat. Bueno, no sé, jo crec que s'ha anat conformant. També és cert que jo crec que tot aquest caràcter ha estat en gran part degut a l'exigència tant de ciutadania, ja, els ciutadans cada cop són més exigents amb el que nosaltres volem, i la gent de Castelldefels és cert que és molt exigent i ens demana una actualització contínua de tots els serveis, i també de la gent que ve de fora, que vol tenir un servei i que si tu vols que la gent vingui de fora has d'adaptar el teu servei. I aquí s'ha de posar també i s'ha d'agrair tot l'esforç que s'ha fet a nivell empresarial i privat per actualitzar tots els serveis, perquè jo insisteixo molt, aquesta feina és conjunta, no només està fet perquè l'Ajuntament fa una planificació urbanística, una planificació de serveis, una planificació econòmica dels recursos generals que tenim a la ciutat. Però és que la part privada és fonamental. Les inversions que han fet a Castelldefels en les darreres dècades per actualitzar tot el nostre equipament comercial, restauració, hoteler, etcètera, és molt, molt alta. Les inversions que fan a Castelldefels no són res barates, són molt cares i s'estan fent i les grans empreses o corporacions estan apostant per Castelldefels i estan invertint a Castelldefels. Aquesta inversió, també amb l'administració municipal i amb la feina de la ciutadania i de les entitats i les associacions, ha conformat aquesta ciutat, no? Per això et dic que sobretot no és un logro de l'Ajuntament. No, aquí hem col·laborat tots, perquè si la part privada no hagués fet les inversions que ha fet a Castelldefels, la ciutat no cridaria l'atenció que fa ara en aquest moment, ni seria tan atractiva per viure-hi com era en l'actualitat.
0: Perfecte, Miguel Ángel. Doncs Miguel Ángel Vázquez, cap de secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta nova campanya ADN Castelldefels i tota la resta de context que hem pogut comentar en aquesta estoneta que ens has dedicat.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem les principals notícies d'aquesta hora, Castelldefels. El dispositiu especial de seguretat garanteix una semifinal del Mundial sense incidències a la nostra ciutat. Centenars de persones van seguir ahir al vespre la victòria d'Espanya davant França a la pantalla gegant instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El dispositiu especial desplegat per la policia local, amb controls d'accés, restriccions de material pirotècnic, talls de trànsit i el punt lila ofert en col·laboració amb l'àrea d'igualtat, va permetre que la celebració es desenvolupés en un ambient festiu i sense incidències destacables. Torna el dissabte solidari, aquest dissabte a la plaça de l'Església. La gran festa de la solidaritat, una nova edició oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. Es viurà aquesta jornada aquest dissabte, 18 de juliol, a la plaça de l'Església. I a l'agenda d'aquesta tarda destaquem que de 6 a 8 de la tarda l'Espai del Mar ofereix una sessió de pilates oberta a tots els nivells. Està inclosa dins de la programació d'estiu. Els dimecres ens posem en marxa. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa i d'agenda de la nostra ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.